0: 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels,

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Uno de los secretos del universo era que nuestros instintos a veces eran más fuertes que nuestra mente.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Qui ha llegit aquesta cita fantàstica és la Carla, bon dia!
0: Hola!
1: Encara no ens diguis de quin llibre és?
0: No, és tot secret.
1: Exacte, haureu d'esperar una miqueta més. Al seu costat també l'acompanya la Mireia, bon dia!
2: Bon dia, quina frase, o sigui... Oh, m'has robat la patata!
0: Has visto la inspiració que viene de vez en cuando.
1: I una servidora, la Misha, també us saluda des de Ràdio Castelldefels. Avui portem un programa molt xulo, i començarem amb una secció especial de recomanacions, perquè ja que precisament el 28 de juny serà el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+, ui! No ho podeu veure, però la Mireia porta aquí una bandereta.
0: Exacte, vine arriba sempre.
1: Exacte.
2: Sempre, sempre.
1: Doncs hem volgut dedicar, de fet, ho estàvem parlant fa uns programes, us en recordeu, que vam dir, ostres, estaria molt xulo dedicar un programa o una secció a parlar de la representació LGBTIQ+, sí, a la literatura. Clar,
0: sí, si nos escuchasteis, si escucháis pues, nuestros programas, os acordaréis.
1: Exacte, doncs ha arribat el dia, és el mes de l'orgull, per tant, comencem amb les recomanacions especials d'aquí al Club dels Experts. Doncs Carla, vols començar o vols ser l'última? Vols allargar la intriga o vols treure'ns ja de dubtes?
0: Jo sempre l'allargo. Jo sempre l'allargo hasta el último momento.
1: Si voleu descobrir, no?, de quin llibre és la cita que ens ha llegit la Carla, ens haurà d'esperar una miqueta més. Doncs, Mireia, fes els honors. Quin llibre ens recomanes?
2: Doncs mireu, avui porto un llibre que la Misha se l'ha llegit, que és Atmosfera, de Taylor Jenkins Reid.
0: Que bonito!
2: La mateixa autora dels Set marits d'Evelyn Hugo, sí que els qui els hagi agradat segurament també en gaudiran. I l'he portat per dos motius. Un d'ells és, òbviament, perquè hi ha representació LGTBIQ+, com havíem quedat, i per altra banda perquè, clar, fa poques setmanes i mesos va ser el llançament de la nau Artemis. Mm-hmm. I si us va flipar tant com a mi tota aquesta qüestió de l'astronomia, la ciència... Clar, aquesta història ens transporta als anys 80, el programa de la creació del programa del transbordador espacial. I la Joan Godwin, que és la protagonista, és una professora de física, que aconsegueix entrar al programa espacial de la NASA. Clar, era una època on eren les primeres astronautes dones en un entorn, anava a dir una paraulota, però molt
0: masculino,
2: plegat de testosterona, sí. Molt exigent, molt competitiu, i ella, per una banda, té aquesta part del viatge professional i l'ambició per fer carrera com a astronauta, i també un viatge intern i especial i personal, que és descobrir la seva identitat i sentiments que canviaran la seva vida. Clar, és que és un llibre que, més enllà de l'aventura espacial, que és molt divertida, molt entretinguda i de debò que és absolutament apta per profans, és una història sobre l'amor en la seva... O sigui, no sabeu com vaig arribar a plorar, la Misha ho sap, o sigui, està absolutament desconsolada al final, però és un llibre esperançador, positiu, i m'agrada perquè moltes vegades aquestes històries LGTBIQ+, almenys les més clàssiques, eren molt tristes.
0: Sí, sempre acabaven mal.
2: I aquesta no acaba malament. No, no us vull fer spoilers, però...
0: Bueno.
2: És bonica. I crec que és una gran història. A més, enganxa bastant. És a dir, també és una bona lectura d'estiu i súper recomanada. I la portada és preciosa.
0: És preciosa, me lo voy a guardar. Me lo tengo que leer 100% porque encima la autora de Los siete maridos de Evelyn Hugo, que es uno de mis top 3 libros favoritos. Bueno, lo he puesto muy alto igual, pero és maravilloso, és increïble.
1: És que m'hauria encantat que veiéssiu la cara de la Carla quan la Mireia estava dient...
0: És molt bonito.
1: És que és de la mateixa autora dels Set marits, sí, de l'Evelyn Hugo.
0: Sí.
1: És que jo crec que t'agradarà. He de dir, jo personalment he de dir que prefereixo els Set marits de l'Evelyn Hugo, potser també perquè me'l vaig llegir abans, i trobo que és un llibre que té molta més intriga i molts més girs de guió.
0: Hombre, és que, Misha, Los siete maridos de l'Evelyn Hugo, en plan, como si tú vas a leerte un libro esperando que sea mejor que esa obra... Jo crec que vas acabar mal, da igual.
1: Que, de fet, també és un llibre que podríem recomanar a la secció d'avui perquè
0: exacto,
1: també té representació.
0: Oh, exacto, mira. I muy heavy.
1: Mm-hmm. Per tant, bé, tant sí. El Set marits de l'Evelyn Hugo com Atmosfera, jo Atmosfera també em va agradar.
2: Sí.
1: He de dir que em va faltar una mica més de conflicte i de tensió.
2: Però de mala llet, no?, que em vas dir.
1: No, en general, que hi hagués una mica més de tensió, de conflicte. Vale. Però subscric 100% al que ha dit la Mireia. És un llibre molt emotiu, sí, molt bonic, molt esperançador, està ple de cites precioses i també, vull dir, molt, molt, molt recomanable. Per tant, l'has de llegir. L'has de llegir, Carla.
0: Me lo voy a apuntar ahora mismo en el mòbil para leérmelo.
2: Sí, de fet, no sé, ho he ensenyat, però aquí tenia totes marcades les cites que anava...
0: Ai, m'encanta!
2: En aquesta ocasió no tenia els pòstits que habitualment poso, però sí, ploradeta.
1: Doncs jo us vull recomanar una novel·la juvenil que de fet crec que també hem mencionat alguna vegada aquí al Club dels Experts, i és una nova col·lecció de Kristen Oliver que es diu Unix.
0: Ai, sí que m'encanta, que me l'he leído, Misha.
1: Sí, la primera part és 2x1 i després justament ara acaba de treure segona part en Kristen Oliver.
0: Anda, mira, no
1: sí,
0: ho sabia.
1: Sí, vull dir que si voleu continuar amb la història sapigueu que ja està disponible. I jo la primera, la veritat és que em va semblar una història també molt entranyable, sí, ideal per alumnes de primer de l'ESO o una cosa així. I bàsicament va de dos germans bessons que s'enamoren del mateix noi.
0: Ja tiene que tener mala leche la cosa.
1: És casualitat, eh?
0: O sea, como que no hay personas en el mundo como que para que te enamores del mismo de tu hermano.
1: Sí. I un d'ells es farà passar pel seu germà bessó. Oh,
0: eso es muy heavy. Misha, sí, mira, mientras yo lo leía, mira que para niños, o sea, para personas mucho más pequeñas que yo. Mm-hmm. Bueno, a ver, mucho más, que tengo 20 años, ¿vale? No me voy a echar más. Pero es que yo estaba flipando y yo digo, ¿pero en qué universo sería yo capaz de pasarme por mi hermana? No, fatal.
1: Sí, sí.
0: Increíble.
1: Vull dir que hi ha molt de drama, hi ha molts girs.
0: En el segon... Ah, no, t'has leït el segon?
1: El segon no.
0: Vale.
1: Però en el primer, vale, estava ple,
0: sí,
1: de girs.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: a més, al final també acabava bastant obert, prometia més drama encara.
0: Literal, o sigui, fatal.
1: Però també és un llibre que, igual que deia la Mireia, que ens parla de l'amor en totes les seves formes, jo crec que aquest del Kristen Oliver també ho fa, perquè ens parla de la família, de, no, de la pèrdua, de l'amor entre germans, de com pot ser complicat, no, de, sí, vegades, de la importància de l'amistat, de l'autoestima... Vull dir que tracta molts temes i és molt àgil de llegir i té molta intriga. Per tant, jo crec que...
0: ¿Y dibujitos o me estoy,
1: sí,
0: colando? Vale,
1: sí,
0: vale,
1: de Kimaro.
0: Il·lustracions, perdó.
1: Sí, il·lustracions. Té il·lustracions, així una miqueta estil manga.
0: Està molt guai.
1: Molt xules.
0: Sí, està molt guai, eh?
2: Sí, és que jo crec que he vist les portades perquè el segueixo amb ell i es veu superatractiu, o sigui, visualment és molt bonic.
0: Sí.
1: I m'agrada molt d'aquest llibre, i per això també l'he recomanat, en quant a que és una molt bona mostra de representació dins la literatura i sobretot la literatura juvenil, perquè no és un llibre que... És un llibre romàntic, però no gira al voltant de la sexualitat dels protagonistes.
0: Exacto, gràcies. O sea, s'ha abierto un melón que lo vamos a acabar de abrir en las...
1: Bueno, endavant, sí, si vols obrir-lo ja.
2: M'encanta, Carla, no, perquè jo he pensat el mateix. El tema del personatge gay o lesbiana o X, que la seva trama només no sigui la seva sexualitat o el seu romans o el que sigui, no? És a dir, jo sóc fontaner i també sóc gay, no?
0: Ja, és que, o sea, i en ese libro os ha tratat totes les variantes de l'amor i de, o sea, és com mucho más ámbitos que no solamente me gusta él. Porque también quiero mucho a mi padre, también quiero mucho a mi madre, también quiero mucho a mi amiga, ¿sabes? Y es complicado, es complicado.
1: 100%. I jo crec que està molt bé que cada vegada, evidentment, és important que hi hagin històries que parlin, no?, d'encara els prejudicis de la societat,
0: sí,
1: del que suposa, però també necessitem històries amb un final feliç, com estava dient també la Mireia.
0: Literal, sí, perquè és com que està l'estigma, no?, com el... Pues si tu t'enamores d'una persona de tu mismo sexo o X tal... Uh-huh. Va a acabar mal. O va a ser muy complicado. No, qué complicado. Si el amor es muy sencillo, cuando es complicado no es amor. Y ya está. Me he puesto, ay, un poco filosófica.
1: Qué poeta.
0: Es que entre la cita de hoy y bueno... Bueno,
2: doncs si estàs rotllo així, és que en aquest llibre ploraràs d'una manera, jo et dic, Carla...
0: Jo som molt sentia, eh?
2: Sí, doncs
0: Atmosfera me lo tengo apuntado ya. Sí.
1: Doncs ara sí, digue'ns quin és el llibre del, vale, qual ens has llegit la cita.
0: Vale, viene de otro libro juvenil, es muy guay, tiene dos o tres, no me acuerdo, qué mal, pero bueno, yo me leí el primero, que voy a nombrar el primero, ¿vale? Aristóteles y Dante es... ¡Calla! ¡Misha, tío! Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Sainz.
1: ¿Et pots creure que estabas leyendo la cita y pensaba, ¿será de Aristóteles y Dante?
0: Pues sí, és que la Mija...
1: I efectivament, primera i segona part, que és Aristòtil i Dante, es capbussen a les aigües del món.
0: Me lo quería pedir per Reyes.
1: No te l'has llegit, el segon?
0: No.
1: Et pots creure que em va agradar més el segon que el primer?
0: Sí?
1: Sí.
0: O sea, que tocarà leer, tocarà comprar també.
1: Sí.
0: Clar, ja no puedo más.
1: Depèn de la Biblia, no? La Biblia també.
0: Ah, és verdad. És verdad, és verdad.
1: Bueno, fes la recomanació i després t'explico de la segona part.
0: Digue, ah, no, digues. Nada, pues que Ari es un chico como bastante introvertido, enfadado con el mundo y se encuentra con Dante, que es todo lo contrario, es un sábelo todo y es bastante transparente. Y cuando se conocen, pues sus vidas cambian por completo mientras exploran la amistad, la familia y su propia identidad de los años 80, como en Atmósfera.
2: Mira, m'encanta perquè ara que estàs explicant estava pensant que en certa manera, també pensava en Heated Rivalry, moltes parelles són com el dia i la nit, no? O sigui, fan molt el yin
0: sí,
2: i el yang,
0: exacte.
2: Que es complementen molt bé. I sí. Això és una dinàmica que es repeteix molt, però positivament, perquè, sí. Clar, sempre mostra la part de, escolta, una persona completament diferent a mi em pot ensenyar a treure de mi coses bones i viceversa, jo li puc ensenyar a l'altre coses boniques.
0: O sea, a mi este combo opuesto me encanta, però sí que seria com algo super fuera de lo normal que creara una historia tan buena con alguien... O sea, con dos personas que sean bastante iguales. Mm. O sea, ¿os habéis parado a pensar en lo guay que sería leerlo?
2: Claro.
0: Mm-hmm. Porque es como siempre estamos como encontrando como claro, historias opuestas, pero...
2: Narrativament, té més chicha yeah. que hi hagi a la vida real. Una persona 100% diferent a tu, o sigui, completament, és complicat que no t'acabis llançant els plats al cap.
0: Però... Yeah.
2: O sigui... Yeah.
0: Bueno, i la segona part, Misha?
1: La segona part, he de dir que és molt més, diguéssim, té molt més sucre, és molt més cotó fluix, però a mi em m'agrada. A mi em m'agrada que hi hagi... Que tot sigui bonic, també hi ha drama, perquè no?
0: Sí, tots tenen, drama, no.
1: Tenen famílies complicades i sí. Tenen coses, no? Han de prendre moltes decisions, però vaig trobar que estava ple de doncs això, moments molt entranyables, molt emotius, em va fer plorar... Vaig
0: algodón apuntar-me... d'azúcar.
1: Sí, però...
0: La cara
1: sí,
0: de la Misha.
1: Sí. Sí, però si necessiteu un llibre, això, no? per reconciliar-vos amb el món i per, no? per creure en l'amor i tot, doncs és un llibre preciós.
0: Vale,
1: i...
0: se m'apunta també.
1: Sí, sí, molt, molt. Molt bonic, de veritat. Per tant, si et va agradar el primer...
0: A mi el primer me gustó mucho, sí.
1: Doncs a mi el segon em va agradar inclús més, així que molt recomanable. Uns llibres molt premiats, també, als
0: sí.
1: Estats Units i a tot arreu.
0: Sí, són molt guai.
1: Super recomanables. Molt bé, doncs fins aquí les recomanacions i abans de donar pas a la cançó, un dels debats que també volia introduir avui era si creieu que estem avançant en quant a representació a la literatura i també a la literatura juvenil. Què en penseu? N'esteu veient cada vegada més o encara queda un camí per recórrer?
2: Per la meva part, jo el que anava a afegir era que en general sí, que almenys literatura general n'hi ha molta més representació, però el meu gran pro és que trobo a faltar representació de l'espectre sexual o d'aquestes orientacions
0: sí.
2: més una mica invisibilitzades o que no són tan cridaneres. I és una cosa que jo estic posant fil a l'agulla, però sí que és, bé, potser perquè les pròpies persones no han explicat tant les seves vivències i em sembla molt interessant perquè també dona la casualitat, o bé, també hi ha unes qüestions neurològiques que moltes persones, jo que sé, neurodivergents, doncs entren dintre d'aquestes espectres, no? És a dir, pot ser també una lesbiana, que sigui autista i que sigui tal, no? I em fa pensar, per exemple, en llibres que comencen a tenir aquest tipus de representacions, no? Com el Hated Rivalry, que hi ha un personatge que és autista i és gai, o el Demà, demà i demà, també hi havia una protagonista que és, jo també diria que era autista o era una de les teories i podria ser també neurodivergent i bisexual i bé, el tema és que en aquest aspecte sí que crec que es podria fer una mica més, però en general
0: sí.
2: Estem millorant, millorant.
0: O sea, a ver, yo creo que hemos mejorado, pero que queda mucho camino por recorrer y pido perdón de antemano si no me explico bien.
1: A ver.
0: Vale. Pero siento más o menos lo mismo que dice Mireia. O sea, siento como que... A ver cómo explico esto. Porque mis palabras en mi cabeza es muy vasto, ¿sabes? Porque yo sé lo que quiero decir y no me culpo. Pero para que se entienda bien. O sea, siento que han cogido como dos vertientes sexuales o tres máximo y las explotan.
1: Yeah.
0: En plan, las visibilizan un montón. Mm-hmm. En plan, no paras de ver, por ejemplo, cuando se empezó a visibilizar un montón ser homosexual... en plan gay o ser lesbiana, todo el contenido era gays, lesbiana, wow, y los bisexuales, bisexuales, ¿sabes? Pero siento como que hay olas donde se visibiliza como en explotación un montón, pero que es que falta muchísima visibilización por parte de un montón de variantes sexuales i de personalidades.
2: Sí, sí, entenc el que vols dir, que no és que ningú ho faci a mala fe, però clar, s'aprofita que hi ha un boom social, no? Sí. Com, per exemple, també passa amb el Me Too, no? O amb altres problemàtiques que no és que sigui a maldat, però clar, si ara hi ha un boom de reivindicacions d'orientacions sexuals, que està genial que es faci, jo crec que el que tu et passa és una cosa que jo comentava amb un bon amic que és gay i que, clar, es queixava que la seva empresa feia pinkwashing, no? Mm-hmm. I que pel dia de l'orgull, doncs, passen tot ple de banderetes.
0: Buah, és que no vamos a hablar del mes de l'orgullo perquè estoy cabreadísima. O sea, tú como empresa me parece genial que tú en el mes de l'orgullo saques tu bandera y saques lo que tú quieras y hagas los logos de tu marca con los colores de la bandera y todo lo que tú quieras, pero el resto del año, ¿qué? O sea, ¿el resto del año qué? Es puro marketing. O sea, sí. La mayoría de esas empresas ni siquiera se sienten ni apoyan al colectivo y solamente lo hacen por marketing porque como seas capaz de no hacerlo, te abuchean socialmente y en las redes sociales. Entonces lo hacen por compromiso, estoy segura, porque es que, o sea, vale, no lo hagas absolutamente todos los días del año, pero solamente ese mes, escúchame, huele sí, muy feo, sí, huele muy mal.
2: Es nota poc honest, o sigui, a diferència, per exemple, nosaltres avui estem fent un capítol especial de literatura, tal, però moltes vegades hem incorporat o hem parlat de llibres que casualment tenen personatges gais, lesbianes, o el que sigui, perquè ens han agradat, perquè tenen una trama que tocava pel dia que parlàvem, doncs perquè ens sembla que és lo normal, no? Que s'ha de normalitzar i punt, no? És a dir, clar, l'altre, com que es comercialitza o es fa per mira quina façana de moderns que som, i això és el que grinyola una mica al final.
0: Sí, huele muy mal, todo es... Son campañas, está súper forzado, porque si no, no te digo yo que no lo hagas todos los días del año, pero es que hay muchos meses en el año, es que hay 12 y escoges uno. Para que,
1: sí, o sea, és el que passa...
0: Todos ahí.
1: Tots els dies mundials internacionals, no? Sí. Sembla que només importi aquell dia, després tota la resta de l'any, què, no?
2: Clar, és com el dia internacional de la croqueta, que aquell dia jo intento menjar croquetes, però també menjo el resta de l'any. Perdoneu per la falca absurda, havíem de posar una mica d'humor.
0: Sí, perquè iba a lanzar una un poco más seria y entonces ya nos íbamos.
1: Doncs que totes les reivindicacions siguin com les croquetes, com diu la Mireia. Mengem-ne tot l'any, clar que sí.
2: I de tots els sabors.
0: Jo como casi todo.
2: I de tots els sabors, amb gluten sense gluten.
1: Exacte. Les croquetes són lliures com l'amor. O sigui, hi ha croquetes de tot.
0: Croquetes per tothom.
1: Sí o no?
0: Que sí, però que esto es fatal. O sea, que sí, però que esto es fatal.
1: En fi. Sí, estem molt boges, però estem molt d'acord amb tot. Estic molt d'acord amb tot el que heu dit. I només volia fer l'apunt de cara que estàveu parlant de llibres on apareguin també altres més representacions diverses, també volíem fer menció dels llibres de l'Alice Ousman, que jo crec que també és un d'aquests exemples que no haurien de ser la minoria, no? Com dius, té el llibre, per exemple, de Loveless, que parla la protagonista és asexual, i també volia fer esment de que el sisè volum de Heartstopper està al caure, o sigui...
0: Jo amo tota la visualització de Heartstopper, i te lo juro, i tot el que han mobilitzat, però és que, o sea...
1: En fin, entonces...
0: Debería de ser más corto. O sea, lo están alargando demasiado. Yo no puedo más con tanta florecita de otoño y todo así. O sea, no puedo más.
1: Deixem-ho aquí, que si no sí que ens cancela.
0: Vale.
1: Sí. Millor deixem-ho aquí. En fi, recordeu-me els títols que hem recomanat perquè la gent a casa se'ls pugui apuntar ben apuntats. Jo he parlat d'Únix 2x1 de Christian Oliver, que publica Rosa dels Vents, una novel·la juvenil, com hem dit, a partir de 13 anys, que ja té segona part. Carla, quin has recomanat? Recorda'ns-ho.
0: Jo, Aristóteles y Dante, que descubre... Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sáenz.
1: Que, per cert, no ho he dit, però sabies que hi ha una pel·lícula indie?
0: ¿Cómo?
1: Del llibre.
0: ¿Qué dices?
1: Sí. Si busques Aristóteles y Dante tráiler...
0: ¿Pero en qué? ¿En qué plataforma?
1: És que ho vaig estar mirant fa uns anys i es veu que era una pel·lícula indie que van gravar i crec que no van arribar... La van presentar a algun concurs de cinema, però crec que no estava disponible a cap plataforma. Com a mínim, quan jo ho vaig buscar fa uns anys, no semblava que l'haguessin d'estrenar ni a cinemes, ni que...
0: Ni estem...
1: Sí. Però igual, no ho sé, busca-ho a veure si està disponible, perquè el tràiler feia molt bona pinta, la veritat.
0: Igual en YouTube o en alguna pàgina web...
1: És una pena, perquè aquestes pel·lícules també haurien d'estar
0: disponibles. Com me meten algun virus, te llamaré a ti i me lo solucionaràs tu, te lo digo.
1: Doncs això, i parlant d'adaptacions, també m'he oblidat de dir que crec que Atmosfera van anunciar que tindria adaptació també.
0: Ui! Em moro.
1: Sí, crec que sèries van dir.
0: No
1: ho
0: sabies? T'acabes d'enterar?
2: Sí, m'acabo d'enterar. En
1: directe,
2: en rigorós directe.
1: A veure, que no m'ho estigui inventant, vaig a buscar-ho.
0: Eso duele mucho,
2: sí,
0: Misha,
2: perquè jugaria,
0: o sea...
2: jugaria amb el
1: jo meu recordo cor. Jo recordo haver vist l'anunci.
0: Porque me lo quiero leer antes.
2: Home, és que ho penso i és una peli, o sigui, és un llibre molt adaptable visualment. Pot ser molt guai si agafen la tirada aquesta de... jo que sé, de Projecte Hail Mary, de tot el tema espacial i tal, pot ser una adaptació molt guai.
1: Sí, correcte, mira, no m'ho estic inventant, vaig veure que sí...
0: A la Bella li està dando algo.
1: Es convertiria en una adaptació... no, pel·lícula. Serà una pel·lícula, sí.
0: Per al cine o alguna plataforma directa?
1: A veure, la... No sé res més. Crec que no hi ha més informació.
0: Vale.
1: Crec que encara no. Simplement van dir que estava com
0: sí,
1: signat per fer, vale? I sí, diu que Anna Boden i Ryan Fleck han d'adaptar Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, d'acord, amb Laika Studios, però crec que ara mateix no sabem res més.
0: En plan ni any, no.
1: Vale. Però si no recordo malament ara.
0: Bueno, ja veràs.
1: Si no busqueu, això sempre heu de comprovar que el que diem és cert. Crec que vaig veure la notícia de que l'adaptació dels Set Marits de l'Evelyn Hugo, que també
0: que
1: està com en els limbs
0: eterns,
1: crec que, allò que havien, primer havia de dirigir una persona, després una altra, doncs crec que vaig veure que anunciaven una nova persona que faria l'adaptació, és la... Això, que la dirigiria l'Anna Kendrick.
0: Anda, pues muy bien, ¿no?
1: Sí, vull dir que sembla que està, les coses estan avançant.
0: No, pues que avancen un poquito más rápido, ¿no?
1: Estoy
0: o sea, yo estoy esperando a que sea septiembre. ¿Era septiembre o noviembre para la adaptación de los Juegos del Hambre?
1: Finals d'any, sí. No, estava comprovant aquí... estava comprovant que no m'ho estava inventant. Sí, res, que va ser la setmana passada. Arriba com la tercera directora que assumeix el projecte, perquè des de que es va anunciar el 2022, això que et deia, que han anat canviant d'una a l'altra. Així que creuem els dits a veure si tenim dues adaptacions a la pantalla de llibres de Taylor Jenkins Reid.
2: Hauríem de les tres al cine, a veure-les. De la maneta.
1: Ei, jo m'apunto, quedada, 100%. Molt bé, doncs ara sí, ho hem de deixar aquí i ens acomiadem amb una cançó que també ens parla d'amor. Us deixem amb T'escriuria un llibre, és que m'encanta el títol, ja ho veureu, de Ignasi Barris, i us desitgem que passeu un molt bon mes de l'orgull LGBTIQ+, i com diu la Carla, que el celebrem aquest mes i tots els mesos de l'any. Fins a la propera.
2: Adéu.

just like ice around my heart. I know I'm gonna

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queden dubtes, la màgia no existeix. N'hi ha sis pous que valguin i favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot, de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:45, farem Àgora Esportiu avui especial centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

A les 9, a la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora, els ballesans han de remuntar un 1-0 en contra. Podreu seguir el partit per Catalunya Ràdio, però abans farem una àgora esportiva avui a 2:15 parlant del Sabadell. I tot això a 4 dies de la nit de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que abans, diumenge, sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre. I ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu. I aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revella de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues. En aquest cas, del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo. Doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix, amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera solellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla a Lleida. Diumenge continuen pujant, s'espera eren màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla a Lleida i en alguns llocs podrien arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
0: Avui a l'Àgora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El dia que el jutjat que l'ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
7: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que, en efecto, pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
6: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues, efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
8: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el Popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
9: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
10: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
0: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
4: En la gravació, la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
11: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
4: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
12: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
8: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
11: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
8: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
11: No deseo prestar declaración.
8: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
0: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau, aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
4: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calama ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
0: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
8: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntava a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
0: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
4: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
14: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
13: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
8: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
15: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
16: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
15: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
4: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de cacau en el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
17: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
8: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
0: Moscou, Cristina Solias.
18: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
19: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
18: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
20: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
18: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
4: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
0: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
22: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
23: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
22: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
24: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no pots demanar.
22: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
0: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
22: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
25: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles i, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Aquest és un dels temes del dia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
4: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
22: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
1: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
22: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
22: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
3: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
22: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
6: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
22: Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
7: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
22: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
22: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
21: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
22: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
0: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat. Però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
26: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
21: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
26: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia.
0: La primera.

0: Lleida, avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love of Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

I el que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: I l'artista gallec Joel López actua avui al Festival Blau Marí, que es fa al Port Vell de Barcelona. És una de les veus més consolidades de la música indie, amb més de 20 anys de trajectòria, que actua avui a 9:45 del vespre.
1: I els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
2: Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
3: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
2: El Barça de futbol sala és a només una victòria de guanyar la Lliga de futbol sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
1: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
2: Els vallesans reben el Zamora a les 9 a la Nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
2: 12.000 persones ompliran la Nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
1: No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
2: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. O el Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
1: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners, a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any, tirar petards per Sant Joan és una tradició. I les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.

0: Hi ha avui cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig i el cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Katrin and the Waves. Oh.

a cop de rumba, el cantant va aconseguir una enorme popularitat gràcies a Caminando por la Vida. Sempre és millor caminar que quedar-se aturat, i com diu Melendi, sense pausa però sense pressa. Camino.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Actualitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
2: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
3: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
5: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius, públics i concertats de Catalunya.
2: Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
7: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
3: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
2: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
8: L'incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
9: Sí, el periódico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular Pastata el País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo. Sempre atent als temes lingüístics, la justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia, i foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir, demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla de Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica de Bacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem. França va aconseguir el seu segon mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final, amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98, va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: Cup Mundial de Rússia 2018.
1: Bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja segona.
2: Ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies.
2: Bon
1: què,
2: dia.
1: Què, avui els matiners?
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota doncs la vida.
1: Sí. I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona, al voltant de la festivitat sí, de Sant Pere. Sí, senyor. De 6 a 7 de la tarda...
1: Sant Pere era espanyol.
2: Molt bé.
1: I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. Això es canta, es canta a Menorca.
2: Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda, cercavila dels gegants del casc antic. De 7 a 2 quarts de 9, acte del pregó de festa major del casc antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic, la Soci. Actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent. De 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell. I de 2 quarts de 10 a les 12, mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País València, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això. Ho ha explicat al podcast Chusma de Luxe.
6: I quan arribe me'l presenten, jo en tota la il·lusió li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu, dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O siga, és que no sé si me va ofendre que me ho diguera en castellà, que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
9: Sí, no és un lloc adequat perquè ja estic una família, tant per mi com pel meu germà, que som... tenim discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
8: L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
11: Petardos CM, 3x2, el segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
12: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als $79. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'Ibex va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Líder és el supernúmero en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49. T'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
17: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
18: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Cuando se produzcan estas hipótesis.
17: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
15: Tot plegat el mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
17: Uns àudios en què nega en tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
19: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
17: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir, perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Anàlisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
15: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
17: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
20: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
17: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians o atribueixen a problemes logístics.
15: Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
17: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
21: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
15: I us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
17: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
22: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
17: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és un alumne del mateix nivell.
15: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
17: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic i va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
15: Gairebé 3

0: Consentimiento.
1: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
3: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
4: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
3: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
2: I cultura, comencem parlant del Sónar.
5: Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
2: Barcelona, Marc Ruiz.
6: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Normal amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
5: L'encàrrec per Mestre és des de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
7: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí. Aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
2: A l'OS, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Momi Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
5: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart.
8: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
9: Moltes gràcies.
5: El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
2: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
5: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, el gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
2: Girona, Núria Paraire.
10: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
11: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució. No? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
10: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
12: El Barça, que guanya el València, 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Murcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Ara el comentari esportiu amb Marta García.

0: democràcia.
1: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguen algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en eixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix un, i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa. I diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor, que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
4: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
5: Què?
4: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
5: Sense pagar?
4: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
5: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
6: Citroën.
7: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
8: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
9: Bon Preu i Esclat.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
11: De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
12: I després, entrevista al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
11: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
12: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
14: Hola, com esteu?
15: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament
16: és,
15: no se'l veu.
16: És un fullet.
14: Sóc el Mago Pop.
17: Mago Pop! Mago Pop!
15: Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
18: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
15: Sí, senyor. Ui, ui,
14: espera un moment, què tens aquí, Gerard?
13: No, què tinc aquí? Oi?
15: Què m'has fet?
14: Tenies un conill a l'oït.
15: Un conill a l'orella, volgut dir.
14: Oh, tu, voluntari, puja a l'escenari.
15: No, jo no sóc voluntari, sí. Jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
14: Com et dius? Perdona, sí. Com et dius? Ui, bueno. Ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
13: Ai, ai, ai.
14: No veus res, no?
15: No, no veus res.
14: Pues, no veus Joel, res, no? Pues ara... Aquest bulto d'aquí, la butxaca, és el mòbil?
13: A veure, Mago, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
14: No t'havia vist.
13: Comprat als Estats Units.
14: Mira, pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
15: Ja el tens, Ricard?
14: El 6. Estàs pensant el 6?
13: No.
14: Vamos, un fort aplauso, Ricard!
18: Jo en sé un, eh?
14: Mira. A veure.
13: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
6: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran García, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo. Perquè, si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors de qui d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
16: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, rexapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 minuts del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts, i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que es registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 11:45, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Ara a les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora, els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta hora a partir de 12:15 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

Això és el Jaleo, és la música que diumenge tornarà a omplir els carrers de Ciutadella a Menorca i que marca el batec d'una festa única, de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle, és l'inici d'un altre, i ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és nit de foc i nit de llum, convé que recordem que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments, de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorda d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Tot això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6:17 i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9:32 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevante, l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que es filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'annexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026. Ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar 500.000 d'euros per una societat que no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020 va disparar la seva facturació.
0: 14.
5: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten al dia a Catalunya. De mitjana, en 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
7: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
11: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
12: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
0: Cada cop més crítiques.
5: Els Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà, consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa. Avui, finalment, no hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident, J.D. Vance, ha suspès el viatge atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
7: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Avui hi havia
2: havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
13: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No ho veuen clar.
3: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
0: Roger Santaló.
14: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
15: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
14: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No baixen de preu.
5: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
7: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Arriba la calor.
3: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
0: I augmenta la factura.
5: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
0: No canvia res.
7: El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà.
0: Magnífic fest.
3: Comença avui a Lleida aquest cap de setmana i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotovs.
0: I nou director?
5: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
17: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: Guardonat.
7: El programa de Catalunya Música, tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinal.
18: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
19: Moltes gràcies.
3: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
0: I volen batre rècord?
5: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
0: I en esport, Robert Prat, remuntada.
20: Del Barça a la pista del València acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113 Darío Brizuela, jugador blaugrana.
21: Siguen siendo el mismo equipo y... siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
20: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
0: I a tocar.
20: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
22: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol
1: però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
20: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4 quilos 560 grams a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passen 8:02. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
25: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
27: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
28: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
29: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
25: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
27: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
25: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
28: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, que és el consistori, també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
25: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui els robin totes les pertinences mentre es banyen.
27: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
28: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
25: I comença la transformació al pont per vianants a l'aqueducte de Can Cuiàs.
27: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
25: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revilla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual Blau Marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a 15:45, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstic a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista al català, tant a Barcelona com a Madrid, Diari Ara, diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: El 9 de maig de 1929.
4: I el número de la sort, el...
6: 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat del risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
8: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
20: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. On Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representants dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són al xiuret, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remonta amb dos gols, precisament de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes als seguidors i llancen objectes. Un serbis que al Mundial 2022 al Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
9: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
20: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries, mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Jugoslàvia.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dijous l'Enigmàrius feia... Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. I la resposta era... Enfastiges. Enfastijar, o bé, enfastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija. És a dir, que en fas tiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui el comentari més destacat de la televisió sobre com van mostrar i explicar els de les diferents cadenes els àudios de Zapatero.
1: Ahir vaig estar veient tota la informació sobre les declaracions de Zapatero davant del jutge. I encara que s'havia demanat deixar els mòbils per evitar que es filtraren els àudios, tal com va recordar ahir el Gran Wyoming, els àudios van arribar a les televisions. Bé, el millor era escoltar com Iker Jiménez, en el seu programa Horizonte, senyalava que tenien els àudios en exclusiva, mentre qualsevol espectador podia escoltar-los en el mateix moment en una altra cadena. Doncs el contingut va ser igual de rigorós.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'últim dia de curs escolar, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Samuel.
3: Després d'un curs convuls, és una petita gran història ideal per a baixar revolucions i arrencar l'inici oficial de les vacances d'estiu. Amb capítols de menys de 5 minuts i una il·lustració senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3CAT, que l'ha coproduïda.
5: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
14: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
15: Bon dia, el Sabadell. Doncs sí, el Centre d'Esports Sabadell és protagonista del dia perquè avui, no sé si ho hem explicat, podria aconseguir l'ascens a segona divisió.
0: És el partit de tornada de play-off contra el Zamora. És en el partit d'anada, recordem que va perdre 1-0. Per tant, tocarà remuntar.
16: Atenció,
0: remuntada.
16: Sí. Alerta, perquè segons hem pogut saber, la FIFA estudia aturar el Mundial de Futbol perquè el món sencer pugui veure el partit entre el Sabadell i el Zamora.
0: Jordi Grau, bon dia. T'estàs enfotent del Sabadell ara mateix?
16: No, faig cara d'estar fent befa. Mofa.
0: No.
16: O gatzara?
0: Cara no,
15: no la cara no. No és de mofa.
16: Doncs sí que n'estic fent.
15: Ah.
16: Perquè déu-n'hi-do, com es nota, d'on és el director i presentador d'aquest programa. El Samanela.
15: Bueno, què passa?
0: Perdona, s'ha notat sempre.
16: No, portem ni dues hores de programa.
0: Perdona, perdona,
16: no,
0: portem...
16: Perdona'm tu. Perdona'm tu.
0: No, perdona'm tu.
16: No. I tu
0: portem
16: abans.
0: Portem des de l'any 95, o abans, amb el Cunir, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
16: No és el mateix.
0: Ara toca notar que hi ha una centralitat que en aquest cas és Sabadell.
16: En absolut.
0: Cadascú té la centralitat d'on la té.
16: El Cuní no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en aquest programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
0: Sí, farem una àgora esportiva.
16: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
0: Sí, senyor, dedicada al Sabadell, a partir de 11:45, avui.
16: Molt bé.
0: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
16: Molt bé.
0: Que es noti.
16: Per lineal o per l'altre?
0: Pel lineal.
16: Molt bé. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell, no sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu Mundial, d'això no en diem ni mu.
0: Home, sí que en diem.
16: Ja n'estic fart, home. Si això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
0: Però pot pujar segon al Sabadell, eh?
15: Sí. El Cardedeu ha pujat de categoria.
0: Sí?
16: Altre.
0: Ah, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 8:15. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027, si no pot aprovar els pressupostos.
17: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlarem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
18: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: A les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prat?
20: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si guanya el Zamora, en té prou. Ara, amb la victòria al partit a les 9, amb transmissió, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 11:15. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts, com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid. I de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastades, sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
22: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona. També retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I, d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
0: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora. Bon dia.
23: Bon dia, sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució, perquè tot just ara un accident talla dos carrils, també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat.
0: Has dit Sabadell, Clàudia?
23: He dit Sabadell.
25: Cantem, cantem la joia indefinida.
0: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
23: No ho tenia previst,
0: no?
23: Però...
0: Ostres.
23: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
0: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
23: D'acord, apuntat.
0: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
27: Per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
28: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
27: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
28: El periódico, el periodista Joan Cañete Bale, explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
27: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
28: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al que està Patero, avui en una petita columna Najat El-Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
27: La L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
28: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
27: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
28: Mentrestant, l'aposta de l'ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi violat el 25% de castellà a l'escola.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Rabis.
2: Llegeix que el diari Ara, que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte HOMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
4: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
10: Costellarro va bé. Gràcies.
11: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
9: Costellarro, senyor?
19: Volkswagen.
26: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
26: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull ara a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
29: Doncs que s'ha fet servir l'OCTIT per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest LOCTIT. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
0: O sigui, superglú.
29: Sí.
0: Okay. La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
30: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als Cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges, que hi queden unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
0: I on és un risc mirar sota terra?
29: A Roma. Arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
0: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
30: Perquè ha mort el mític roure de Robin Hood, l'anomenat The Major Oak, un dels arbres més icònics del Regne Unit per la seva antiguitat, 1.200 anys i mida, el més gran del país. Llegim a la BBC que els experts apunten que els últims anys l'arbre havia anat decaient, tot i els treballs de conservació. No saben ben bé per què ha mort, però apunten a una combinació de factors entre els quals l'activitat humana.
0: Si parlés l'arbre, 1.200 anys. I si sou de tiramisú, teniu una cita.
29: Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres, que es celebra del 9 al 11 d'octubre.
0: Un especial.
29: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país, i no cal l'experiència en gastronomia, aprofitant que és el Mundial del Tiramisú. A Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal per aquí l'acabi. Hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
0: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
30: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros en 40 fins als 12 euros en 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
0: I ara els destacats en internacional i economia, amb Marc Jurado i Lara García.
1: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política. El The Independent afegeix que en el discurs de victòria Burnham ha dit clarament que el resultat podria ser un punt d'inflexió pel país i ha advertit que el Partit Laborista té una última oportunitat per canviar. I un apunt de Colòmbia, diumenge, segona volta de les presidencials. El Espectador analitza les propostes educatives, mentre que de la Espriella aposta per les matemàtiques, la lectura i les ciències. CPEDA prioritza l'educació pública i la inclusió social.
23: I en plan econòmic, l'ON Economia destaca que menys del 15% dels inquilins pot comprar la seva primera casa. Explica que el Banc d'Espanya ha encès les alarmes en estimar que calen 750.000 habitatges per equilibrar el mercat immobiliari. El dèficit d'habitatge s'ha incrementat un 25% en només 2 anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansión explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
0: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prats?
20: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys, i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel tota la temporada en un partit. El Sabadell en té prou guanyant per pujar gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI, remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo.
1: Sato a l'abisme perquè és el que vull. La sort no et busca, te la busques tu. Ningú afronta per tu les teves pors.
2: A 2:15, Àgora Esportiva avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
3: Shakira podria estar jugant al 7:30 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició ensatrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
2: I qui penja avui, Canalias?
4: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
2: 49.
4: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.
2: 62.
4: 62 clavats. I acabem felicitant l'actriu Eva Isanta, la conegudíssima Cookie de la que se avecina.
2: No sé qui és.
4: En fa 55.
2: Santoral.
4: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romual.
2: Romual.
4: Romual. Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romual.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, a Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família. La Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de la mort de Gaudí, havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió. Però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
2: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten 2 dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i 2 setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
8: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar?

0: altra.
1: Bonificar.
0: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
1: Onada.
0: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
1: I posem de tres xifres, Lara García. 14.
2: Són els casos de bullying que es detecten al dia a Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona, que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
1: 74.
2: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vela a finals del 2024.
1: 43.000.
2: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una zona industrial, sembla una refineria, i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
3: Una tapa gegant de la refineria de Kaptoni, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera, que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
1: A la segona imatge, veig que deu tenir entre 70 i 80 anys, s'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres, es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera, està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
3: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys, és un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut. Això sí, com a mínim, la justícia serà una mica més neta.
1: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
4: Doncs, principalment, l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual en va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir, l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i de artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, moure bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta pulsació. Seguera. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnich de 45 anys amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliva va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir a

0: alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
1: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies, demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany, que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està feta amb intel·ligència artificial, per tant, és falsa, no existeix.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancelen les converses previstes per avui a Suïssa.
7: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada textualment per problemes logístics.
3: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
8: Des del Departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat.
9: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
8: Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
3: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
10: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzca estas hipótesis.
7: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
8: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
11: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
12: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre, unit, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla a Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
12: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
3: I tenim entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
14: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al Nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Hola, Manu!
16: Hola, Chiquititi!
3: Com estàs?
16: Què feu?
17: Ai, acabant la setmana, acabant la setmana. Divendres. Divendres sempre és un bon dia.
3: Sí, sí, sí.
16: Divendres és un bon dia.
17: Sempre, sempre, sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia, que estarà contentíssima de començar.
3: Sí, ha marcat el telèfon de l'Eulàlia.
17: El cap de setmana.
3: L'Eulàlia.
16: Què li passa a l'Eulàlia?
3: Ai, jubila. Jubila.
17: Eulàlia.
18: Hola.
17: Hola. Què tal?
18: Hola!
3: Què? Va, que demà passant i també et jubiles. Et jubiles, Eulàlia?
18: Home, sí, i tant.
17: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manu Guix de Macaco, que es diu Moving.

0: Eulàlia, que tinguis una fantàstica jubilació i un millor aniversari.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. I cua a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
2: Almenys 15 morts al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua marcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs en l'acord, recordem, entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Un dia en el que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencarà les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i també famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Controlats els incendis d'Alfarràs i Talavera, els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i també Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. També avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta. Ahir els Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai.
4: Esports.
5: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1.
2: I ens queda el titular del temps. Sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d'ahir, amb valors entre 30-35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
4: Ràdio Castelldefels.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. Castelldefels avui.
7: Bon dia. Les obres de construcció del tercer ambulatori i l'àrea bàsica de salut La Muntanyeta encara a la seva recta final. La Generalitat ha anunciat que pot entrar en servei aquesta tardor. Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'àrea bàsica de salut La Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més servei de pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. Avui és notícia també la lectura del manifest reivindicatiu. Serà a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones Refugiades. D'altra banda, des d'avui fins al cap de setmana, Castelldefels viu una activitat cultural i lúdica intensa. Amb les festes del barri de Can Roca, la programació de biodança amb la Battles All Styles a la plaça de l'Església i la festa de la música aquest diumenge a carrers i places de la ciutat. I en els esports, des d'avui fins al diumenge, torneig de vol i platja MVP a la zona esportiva del carrer 11. És tot de moment. Més informació d'aquí unes hores.
6: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
12: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
13: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
14: El programa de Radio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
13: Dilluns esportiu.
15: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels.
16: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
17: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Ja estem a divendres 19 de juny. Comencem un nou Castelldefels Desperta. Us acompanyarem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí. Ja sabeu, un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada del municipi, això acompanyat també de diverses seccions. Avui, per exemple, és el torn de la secció Sortim de viatge amb la Yanira López. I a la segona hora tindrem també la secció d'agenda cultural, perquè som a divendres, arriba el cap de setmana i necessitem preparar la nostra agenda d'actes, d'activitats a fer al llarg d'aquesta tarda de divendres i tot el cap de setmana, que ja us avanço que ve ben carregadet. I dels temes destacats de la jornada d'avui, començarem parlant de l'obertura de l'àrea bàsica de salut, l'ABS de la Muntanyeta. Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, aquesta àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, encara hi ha la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Aquest serà el primer titular, que de seguida entrarem més en detall per conèixer tota la informació sobre aquesta pròxima obertura. Parlarem també de la temporada de teatre, que tanca amb èxit de públic i una programació ben diversa aquest primer semestre del 2026. Ahir a la tarda, la plaça de l'Església acollia la cloenda del programa d'èxit Fem Esport als Barris, un programa del que vam estar parlant ahir amb la tècnica d'esports Elena Bermejo, que ens explicava que és una proposta pionera d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. I tenim ja a tocar la revetlla de Sant Joan. Farem també repàs a aquest pla bàsic d'emergències municipals que ja està preparat. Aquí a Castelldefels està tot a punt amb un dispositiu especial per garantir una festa cívica i segura aquesta pròxima revetlla de Sant Joan. A més, també repassarem la informació sobre la flama del Canigó que tornarà a encendre la nostra revetlla a la ciutat. I enllacem aquesta nit de Sant Joan, que arriba ja el dimarts 23, amb un altre tema que arriba el dijous 25. O sigui, acabem de la revetlla, tindrem per sort el dimecres festiu i el dijous començarà el tercer festival Castelldefels Màgica. Durant 4 dies, la ciutat es torna a transformar en un gran escenari ple de fantasia, emoció i moments inoblidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I de l'agenda us faig una mica d'avançament. Aquesta tarda comencen les festes del barri de Can Roca. Les tindrem des d'aquesta tarda de divendres fins a diumenge. El dissabte tenim Battle Freestyle, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església, en el marc del Festival Biodança, el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels. El diumenge celebrem el Dia de la Música, ja ho hem anat comentant també els dies anteriors, de fet hem pogut escoltar alguna de les cançons de les artistes que faran el tancament d'aquest Dia de la Música a la plaça de l'Església. Estem parlant de Conchi Moreno, artista local que va guanyar l'any passat el concurs de Nous Talents, i l'Ani Red, una artista també amb forta vinculació a la ciutat, va viure durant anys i té encara família aquí també, i fa poc feia un concert a la Sala Margarida Xirgo. Doncs ella serà qui faci el tancament definitiu d'aquesta festa de la música al carrer que tindrem al llarg del dia de diumenge. El diumenge és el torn de viure també una exposició de pintura. Disculpeu, és a partir d'aquesta tarda. Aquesta tarda s'inaugura, a les 7 de la tarda, s'inaugura aquesta exposició de pintura d'Ivona Francisca. I ja una vegada inaugurada aquesta tarda a les 7 es podrà visitar en l'horari habitual de la biblioteca. I ja sí, el diumenge el que també tenim és mostra de pintors a la plaça de les Palmeres. Aquests són els temes que ens compartiran, això serà a la segona hora del programa, a l'agenda cultural del cap de setmana. Avui amb el tècnic d'aquesta àrea, Paco Ávila. I altres actes. Hi ha un acte institucional que hi haurà aquest matí. Estem parlant del lliurament de les banderes blaves 2026, un acte que es celebra a les 11 a Lloret de Mar. I a les 12 tenim la lectura del manifest pel Dia de les Persones Refugiades. Recordem que es celebra aquest Dia Internacional el 20 de juny de cada any i enguany, al llarg d'aquesta setmana, s'han proposat diferents activitats en el marc d'aquesta commemoració i avui és el torn a les 12 a la plaça de l'Església de la lectura del manifest. I aquesta tarda, a l'escola Josep Guinovart, a Can Aymerich, hi haurà una visita a les 5 al mural de Trencadís, un nou mural de 52 metres que han decorat alumnes i famílies amb més de 100 figures de mosaic. Molt bé, doncs amb aquests titulars destacats, amb aquest repàs general a tota l'agenda d'actes, d'activitats que estan per arribar a la ciutat al llarg del dia d'avui i del cap de setmana, comencem primer, ara de seguida, amb aquesta crònica del Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres. Ja sabeu que de dilluns a divendres, al voltant d'aquesta hora, fem aquesta connexió per conèixer si esteu a punt de sortir cap a la feina o de dur els vostres fills, filles a l'escola. És el moment ideal per continuar aquí connectats, bé al 98FM o a radiocastelldefels.org i saber en directe doncs, quin és l'estat de les carreteres.
1: Castelldefels Desperta.

0: Efectivament, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C-58, just a sobre mateix del nus de la Trinitat, en sentit Barcelona, que ara ja han retirat els vehicles implicats, però hi ha 4 quilòmetres i mig de congestió. Això està dificultant molt també els accessos cap a aquest mateix tram per la ronda de dalt i la ronda del litoral a la zona de Santa Coloma, i també tota la mobilitat del que és les rondes. A banda, els accessos nord, destaquem també les aturades que hi ha a la P7 a Barberà amb dos sentits de la marxa, al seu lateral, la B30, i també la C33, que està absorbint part d'aquest trànsit que està complicat a la zona de la C58. A la part sud destaquem la 2, amb aturades entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, i l'entrada per la Diagonal, que presenta diversos punts de lentitud. Una vegada més, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies.

0: Com us avançava, el tema del dia, el tema destacat, són les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, aquesta àrea bàsica de salut de la Muntanyeta. Des de la Generalitat s'ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor, ja que s'han encarat les rectes finals d'aquestes obres. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, també salut mental d'adults, infantojuvenil i servei de rehabilitació i fisioteràpia. Han disposat de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Fa pocs dies podíem parlar també amb el coordinador d'ambulatoris de Castelldefels, Ramon Morera, que justament aquest era el tema del que vam estar també parlant en aquesta entrevista, la posada en marxa, la data aproximada, que ja cada vegada està més propera.
1: L'edifici del Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació d'aquest ABS de la Muntanyeta, l'àrea bàsica de salut, no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó també una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària a la nostra ciutat. Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. A més, l'Ajuntament ha reiterat que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Des del consistori s'ha preparat un díptic informatiu sobre aquesta obertura de l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, on es desglossen també tot el seguit d'aportacions que vol fer l'Ajuntament al projecte presentat per la Generalitat. Sobre aquestes aportacions, sobre els beneficis que s'han de notar amb aquesta implementació del tercer centre de salut de Castelldefels, també vam parlar amb el coordinador d'ambulatoris de la ciutat, Ramon Morera.
1: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu cap més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals donant més espais i més professionals i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: La darrera notícia per part de la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor aquest centre de salut de Castelldefels, que s'encara la recta final, però el Departament de Salut el que proposa és una distribució dels professionals sanitaris que ara presten servei en el CAP al Castell i que sap Can Bou entre aquests dos centres de salut i el de la Muntanyeta. és a dir, distribuir en 3 centres els professionals que ara hi presten servei en 2. No preveu augmentar el nombre de professionals. A partir d'aquesta darrera comunicació de la Generalitat, l'Ajuntament comunica quines són les aportacions que vol fer al projecte presentat per la Generalitat. Per una banda, que es mantingui la creació de l'ABS de la Muntanyeta com a mesura necessària per millorar la proximitat i l'accessibilitat de l'atenció primària. Que la seva creació no es basi només en una redistribució dels professionals actuals, sinó que incorpori més professionals sanitaris i de suport. Que també es faci un estudi de l'impacte organitzatiu i assistencial i que justifiqui per què no s'augmenta el pressupost. Per altra banda, també que disposi d'un equip comunitari propi, amb referent de benestar emocional comunitari, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional i treballador social sanitari, treballadora social sanitària o treballador social sanitari, coordinat amb els altres 2 equips d'atenció primària i amb els serveis socials municipals. Així també que es garanteixi un model de pediatria de proximitat i s'eviti qualsevol centralització de la pediatria a l'ABS de la Muntanyeta, que es garanteixi, en aquest sentit, l'atenció urgent pediàtrica especialitzada les 24 hores i tots els dies de l'any a la ciutat. Que es garanteixi també la lliure elecció d'equip d'atenció primària i professionals, preservant sempre que sigui possible els referents sanitaris de la població. Que es creï o reforci una oficina d'informació i acompanyament en tot el procés d'obertura de l'ABS de la Muntanyeta. Que es contribueixi també a una comissió de seguiment en participació del Departament de Salut, el CatSalut, l'ICS, CASAP, Ajuntament, professionals i entitats veïnals. Que es tingui en compte l'impacte assistencial real de la població de les botigues de Sitges i, en darrer lloc, com a darrera aportació que fa al consistori aquest projecte presentat per la Generalitat, sol·licita una anàlisi de les necessitats d'assistència hospitalària i de la coordinació efectiva entre l'atenció primària, els dispositius d'urgències i els hospitals de referència. Recordem que aquesta obertura de l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, amb aquestes obres de construcció que enceten la recta final i l'anunci de la Generalitat de que ja podria entrar en servei a la tardor, recordem que aquesta ABS serà gestionada per un CASAP i ens expliquen també des del consistori què implica exactament aquesta gestió. Significa que el CASAP és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut, l'ICS, i l'Ajuntament, que té com a objectiu la prestació de serveis d'atenció primària de salut, el CUAP, el Centre d'Urgències 24 Hores, el CEBAT, que és el Servei de Valoració de la Dependència i Discapacitat, i la Unitat de Suport a les Residències de Gent Gran. És el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des d'allà fa anys. Així, l'ABS de la Muntanyeta tindrà una gestió pública i no caldrà tenir una assegurança mèdica privada en cap mútua. Tota aquesta informació aviat la trobareu en aquest díptic que es començarà a repartir per part de l'Ajuntament sobre aquesta darrera informació, aquest tema que ens marca l'actualitat informativa d'avui sobre l'obertura de l'àrea bàsica de salut ABS de la Muntanyeta.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ja hem connectat amb el Servei Català de Trànsit, hem abordat el tema destacat del dia i ara ens toca conèixer la previsió del temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem tingut aquesta matinada passada per aigua en alguns sectors, sobretot a punts del litoral, i és que hem tingut aquests xàfecs que els més intensos han quedat sobre mar, però aquesta banda s'ha anat movent de sud cap a nord i ha anat fregant diversos punts del litoral català. A hores d'ara ja no plou, però sí que queden restes de núvols que estan afectant punts de quadrant nord-est del territori, però la tendència és que vagin a menys i que avui s'imposi, de nou, l'ambient assolellat arreu del país. Sí que, de nou, a partir del migdia tornaran a créixer nuvolades que descarregaran alguns ruixats a punts del Pirineu, sobretot cap al sector occidental, en qualsevol cas no han de ser pas d'intensitat, i d'altra banda també, fruit de la calor, creixeran alguns núvols d'evolució, també, sobretot en zones una miqueta més elevades, en zones de relleu. D'altra banda, atenció, perquè avui farà calor, de nou de cara al migdia, però la temperatura ha d'anar pujant dia a dia i s'espera que diumenge i dilluns la temperatura ja sigui força elevada i sobretot ho serà cap a l'interior del territori, per tant, precaució. Això és tot de moment.

0: Parlem ara de cultura i de la temporada de teatre, aquesta programació del primer semestre de 2026 del Teatre Plaza, que ha finalitzat amb una molt bona resposta del públic i diversos espectacles amb entrades exaurides. Així ens ho comunicava, ens feia balanç el regidor de Cultura, Cristian Undamal, aquesta mateixa setmana, en exclusiva a Ràdio Castelldefels.
1: La temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades eixaurides a un qualsevol espectacle, i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça, i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa, per posar-te una dada, realment som dels pràcticament pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha posat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També passa el Festival Inagena, no?, que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet, no? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats, a partir de setembre, i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
0: La temporada ha destacat per la varietat de propostes, amb teatre musical, monòlegs, concerts, cinema, i una aposta destacada per la dansa, reconeguda també per la Diputació de Barcelona. Des de l'Ajuntament, concretament des de l'àrea de Cultura, ja es treballa en la nova temporada, que arrencarà al setembre, amb propostes adreçades a tots els públics. Aquest era un dels temes que abordàvem el dimarts amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal, en el context del Castelldefels Coffee, ja sabeu, aquesta tertúlia política que s'emmarca al magazín Així Som, de la companya Anna López. Un altre dels temes també que ens arribava i que del que vam poder parlar amb el regidor sobre l'àrea de Cultura és aquesta festa de la música al carrer que es celebra amb motiu del Dia Mundial de la Música aquest diumenge 21 de juny, amb més de 300 músics que ens faran gaudir d'aquesta jornada, una jornada que convidava a músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany arribem a la 7a edició d'aquesta Festa de la Música al carrer, una iniciativa que s'organitza per la Comissió de la Festa de la Música amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu és apropar les entitats musicals, grups i artistes a veïns i veïnes, tot promovent el talent local també de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. Com dèiem, hi ha més de 300 músics que ens oferiran un total de 65 propostes musicals a 14 punts de la ciutat, entre actuacions fixes i cercaviles. Es tracta d'un rècord de participació en aquesta Festa de la Música al carrer, tal com ens assenyalava el regidor de Cultura, Cristian Undamal.
1: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament, i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no?, que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també com a novetat també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja, bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen de les persones participants, la música esdevindrà aquest diumenge el llenguatge comú que unirà la ciutat en una gran festa al carrer.
1: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, al rock, al pop, al reggae, a l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
2: I gairebé totes aquestes propostes són artistes de Castelldefels.
1: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participi a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Recordem que serà aquest diumenge 21 de juny, al llarg de tota la jornada, quan podrem gaudir d'aquesta festa de la música al carrer, amb 14 punts on apropar-nos i escoltar música ben variada, com ens indicava el regidor de Cultura, Cristian Undamal.
3: Castelldefels desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: L'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, el Prat, us dona la benvinguda.
0: Sortim de viatge!

0: Avui tornem a sortir de viatge des del Castelldefels Desperta. I avui amb una secció molt especial perquè ens trobem a les portes d'una de les nits més màgiques de l'any. Parlem d'una nit de foc, de petards, de coca, de família, d'amistats i de l'arribada oficial de l'estiu. Parlem de Sant Joan. Precisament aquí, a Castelldefels, ja ho tenim tot preparat per viure la revetlla. Recordem que la flama del Canigó arribarà el proper dimarts a les 8 del vespre a la plaça de l'Església. Des d'allà recorrerà els carrers de la ciutat, es farà aquesta cercavila fins al Parc de la Muntanyeta, on tindrà lloc ja l'encesa de la foguera, el ball de diables, el repartiment de coca i cava, música en directe i més activitats també. A més, s'ha preparat per part de policia local i de protecció civil. Recordeu, hem estat parlant aquests darrers dies al Castelldefels Desperta, amb les veus protagonistes també d'aquests cossos de seguretat, parlat sobre aquest ampli dispositiu de seguretat perquè la festa sigui cívica i segura, sense que arribin riscos innecessaris que es poden evitar. Especialment a la zona de la platja, que com cada any serà un dels punts amb més afluència de persones. Però avui volem anar una mica més enllà i descobrir com es viu aquesta nit tan especial en altres indrets. Per descobrir algunes de les celebracions més curioses dels territoris de parla catalana, ens acompanya ara la nostra viatgera de confiança, Janira Barea. Bon dia, Janira.
1: Hola, bon dia. La veritat és que tenim moltes ganes de fer aquest programa avui, perquè avui no marxem a una ciutat concreta, sinó que farem un viatge per una tradició que tenim molt a prop, però que quan comences a investigar-la descobreixes que és molt més rica i diversa del que ens pensem.
0: Mm-hmm. Perquè tots celebrem la nit de Sant Joan, però segurament no sabem realment d'on ve tot plegat. Què celebrem la nit de Sant Joan?
1: Exacte, tots hem tirat petards, hem menjat coca i hem anat a una foguera, però molta gent no sap que aquesta festa és inclús molt més antiga que el cristianisme. En realitat, Sant Joan té l'origen en les celebracions del solstici d'estiu, és a dir, el moment de l'any en què tenim més hores de llum, no? Durant milers d'anys, diferents pobles d'Europa celebraven aquesta nit perquè simbolitzava la victòria de la llum sobre la foscor.
0: O sigui, que abans de ser Sant Joan ja s'estava celebrant.
1: Així és, i això és una cosa molt curiosa perquè passa en moltes cultures del món. A Suècia, per exemple, celebren el famós Midsommar, que és una de les festes més importants de l'any, on la gent es vesteix de blanc, es posa corones de flors al cap i balla al voltant d'un pal decorat amb vegetació. Per a molts suecs, fins i tot aquest dia, és molt més important que el Nadal. Després, un altre exemple, tenim a Finlàndia, on també tenen grans festes vinculades al solstici com el Jahanus. També a diferents parts d'Amèrica Llatina hi ha rituals sobre relacionats amb el sol, la natura, les collites, i al final, tots plegats, el que celebrem és el mateix, no? Que arriba l'estiu. I després, amb el temps, més endavant, l'Església va associar aquesta data al naixement de Sant Joan Baptista i la tradició es va transformar en la festa que coneixem avui dia.
0: I per què el foc és el gran protagonista?
1: Sí, doncs perquè tradicionalment el foc simbolitza purificar, deixar enrere allò vell i començar una etapa nova. Encara, avui dia, hi ha molta gent que aprofita la nit de Sant Joan per escriure desitjos en un paper i llançar-los al foc, o bé per escriure allò que vol deixar enrere i cremar-ho de manera simbòlica.
0: Una mena de ritual per començar l'estiu amb bon peu.
1: Exacte, i hi ha qui ho fa per tradició, hi ha qui ho fa per diversió i hi ha qui aprofita per marcar-se nous propòsits, però és una d'aquelles costums que, malgrat els anys, continua bastant viva.
0: I si aquest any hi ha algun oient que vol viure Sant Joan d'una manera diferent i a més hem de dir també que ho vol organitzar així a l'últim moment, on li recomanaries anar?
1: Doncs mira, he preparat una petita ruta amb 6 llocs molt diferents entre si, però que tenen una cosa molt en comú: viure un Sant Joan d'una manera molt especial. El primer lloc començaria per Reus, perquè si hi ha una tradició que uneix pràcticament tots els territoris catalans és la flama del Canigó. Durant tot l'any es manté una flama encesa a Perpinyà i la vigília de Sant Joan es puja fins al cim del Canigó. Des d'allà hi ha corredors, ciclistes i voluntaris que la transporten de poble en poble. Llavors, quan arriba, és la flama que encén les fogueres de Sant Joan. De fet, a molts llocs l'arribada de la flama és gairebé tan important com la revetlla. Aquí era quan parlàvem que també arriba Castelldefels, no? Aquest any que està previst que arribi al Parc de la Muntanyeta a 8:45 del vespre.
0: I si algú vol viure aquesta arribada d'una manera especial,
1: doncs jo recomanaria anar fins a Reus, no? Perquè a Reus la rebuda de la flama del Canigó és tota una festa en si. Hi ha música, danses populars, cercaviles, foc i molt ambient al carrer. És un dels llocs on aquesta tradició es viu amb més intensitat.
0: I ara arriba una de les imatges més espectaculars de totes, ho dic perquè, òbviament, tu ja m'has avançat una miqueta les idees que tenies i jo ja he estat mirant, he mirat fotografies, i això em sembla espectacular.
1: Doncs sense cap dubte, si hi ha una experiència que recomanaria

0: A més, una cosa molt important és que aquestes festes formen part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.
1: Només d'imaginar-ho ja impressiona.
0: I veure-ho en directe encara més. També tenim una següent opció. Ara baixem fins al Delta de l'Ebre, al municipi de l'Ampolla. Aquí la revetlla té un component molt vinculat a la natura. A més, els espectacles de foc es mantenen tradicions relacionades amb les plantes medicinals. Segons la tradició popular, les herbes recollides aquesta nit de Sant Joan tenen unes propietats especials i és una manera molt maca de recordar que aquesta festa va néixer molt abans de les ciutats i està profundament connectada amb els cicles de la natura.
1: És curiós perquè, clar, nosaltres pensem en Sant Joan i pensem en el foc, en els petards, els focs artificials, però també està aquesta connexió amb la natura.
0: Sí, així és. I la propera parada ens porta fins a Andorra. És bastant desconegut, però també tenen les seves falles. De fet, aquí els fallaires fan girar grans torxes enceses, creant cercles de foc espectaculars al voltant del cos. És una de les imatges més impactants i, a més, és una bona excusa per descobrir Andorra fora de la temporada d'esquí.
1: I continuem ara descobrint altres tradicions menys conegudes.
0: Sí, tenim aquí a prop, a la Garrotxa, trobem una de les nits més màgiques. Aquesta nit s'anomena la nit de les dones d'aigua. Segurament molts oients recordaran aquestes llegendes catalanes sobre éssers màgics que viuen a rius, fonts, llac... Doncs, a Sant Joan de les Fonts, aquestes històries cobren vida. És una celebració molt vinculada a la fantasia, les llegendes i la cultura popular. És diferent de les grans revetlles de platja, però té un encant molt especial.
1: I hem parlat de cultura, hem parlat també de connexió amb natura, d'aquestes tradicions poc conegudes, com la que justament ara ens comentes, però també hem de parlar de multituds.
0: Sí, així és. O sigui, tenim Barcelona, tenim la Barceloneta, Bogatell, Castelldefels... En aquests llocs es converteixen en una gran celebració a l'aire lliure, on milers de persones baixen a la platja per sopar, tirar petards i esperar la mitjanit. És probablement les revetlles més multitudinàries de Catalunya i ara bé també les més intenses. Si aneu, prepareu-vos per compartir la gent amb molta gent.
1: Aquí passa igual, a Castelldefels. Ens estem preparant per una de les nits més multitudinàries de l'any. Una opció que realment no és la dient per qui busca tranquil·litat. Si potser alguna cosa més allunyada que ens ajudi també a allunyar-nos de la multitud.
0: Sí, doncs en aquest cas, si busquem alguna cosa una miqueta més tranquil·la i una miqueta més lluny, com a última opció recomanaria anar a Alacant, perquè allà les fogueres de Sant Joan són realment una autèntica institució. Durant setmanes prèvies construeixen grans monuments de fusta i de cartró, semblant a lo de les falles de València, i la nit de Sant Joan aquests monuments es cremen davant de milers de persones. És un espectacle realment impressionant de foc, llum, emoció, que atrau visitants de tot el món.
1: O sigui que tenim foc, muntanya, mar, tradicions ancestrals i, sobretot, òbviament, molta festa.
0: Exacte. I al final aquesta és la màgia de Sant Joan, no? Que cada territori la celebra a la seva manera, però tots compartim la mateixa idea, reunir-se, celebrar la llum i donar la benvinguda a l'estiu.
1: I ara arriba el torn de parlar dels consells, d'aquelles coses que et despistes, arriba en aquest cas la nit de Sant Joan i dius, ostres, ara això algú m'ho hauria d'haver explicat abans.
0: Doncs sí, exacte, així és. El primer consell que us portaria seria que sempre porteu una dessuadora, perquè durant el dia fa molta calor, però a les 3 o 4 de la matinada refresca encara bastant més del que sembla. Així és. Com a segon consell, us diria que no arribeu a la platja si voleu fer una revetlla de platja de les que hem comentat. No arribeu a les 10 de la nit sinó pensant que trobareu lloc, sinó que segurament no en trobareu a aquella hora i aneu amb una miqueta de temps, organitzeu-vos. I com a tercer consell seria que els millors focs sempre ens pensem que es veuen des de la mateixa platja, però moltes vegades no és així. De fet, és millor buscar una mica d'alçada, no? I nosaltres aquí, ja que parlem d'aquí de Castelldefels, tenim alguns miradors molt a prop, com seria el del Garraf, el de Villamar o Montemar, que aquests permeten veure els focs de tota la costa sense estar envoltats de milers de persones.
1: Doncs especialment em quedo amb aquest darrer, perquè sempre passa que vas a la platja i la gent com que es baralla per estar a la primera línia i és un, bueno, que no cal, que els focs els mirarem cap a dalt, o sigui, no, sí, no pas estat més a prop els gaudiràs més. Jo prefereixo també quedar-me una mica fora de la part més multitudinària i evitar-me els moments de tocar-nos entre les persones, d'ei, que jo estic aquí, jo... Això és un consell sempre a tenir molt en compte. I amb això passem ara a la part final de la nostra secció Sortir de viatge, on parlem dels pressupostos, d'una opció low cost i una opció premium. Uh-huh. A veure, la low cost la tenim molt clara.

0: sempre, no?
1: Sí, la low cost, com hem comentat, o sigui, una de les opcions seria anar a la platja, no? Llavors aquesta seria bastant senzilla de fer. Seria, podríem comprar una coca de Sant Joan, no?, en una pastisseria local, perquè és impossible realment pensar una revetlla sense una coca. I un cop tenim la coca, fer un pícnic. Podem agafar el transport públic i doncs, gaudir d'una revetlla popular gratuïta a la platja.
0: Mm-hmm. I si volem anar a la versió premium, ens sentim aquest any amb ganes de... Vinga, va, que tenim ganes de fer alguna cosa més especial.
1: Doncs si és un d'aquests anys que vols fer alguna cosa més especial, doncs podríem fer un hotel davant del mar, no? Fas un hotel amb un sopar especial i... També tenim un punt que és una experiència que cada vegada és més popular, que és veure els focs des d'un veler. Des d'aquí mateix, també Barcelona, Sitges o Vilanova s'organitzen sortides que permeten contemplar tota la costa il·luminada des del mar.
0: I després de tot aquest recorregut, amb què et quedaries?
1: Doncs amb una idea molt simple, que continuem celebrant Sant Joan perquè ens agrada reunir-nos, compartir, celebrar que arriba l'estiu i estic segura que tots els que ens escolten recorden alguna nit de Sant Joan amb un bany a mitjanit o una conversa que es va allargar fins que va sortir el sol.
0: Tal qual com hem començat aquesta secció, a la nit de Sant Joan és una nit molt màgica, és una nit que a tothom ens porta molts records. És una nit en la que també, això no ho hem comentat, però també el típic consell és posa't alguna cosa que ja sigui vella, perquè potser et llencen algun petard o acaba caient alguna cosa i al final bueno, pues és per llençar. És que jo justament estava pensant en un record meu de quan era petita, sí. I sense voler, jo amb la broma al meu pare li vaig llençar una pompeta, aquestes les típiques, sí. No, infantils, i li vaig fer un forat de la samarreta.
1: Sí, és molt ben consell aquest també.
0: Doncs, Janira Barea, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona secció del Sortim de Viatge, que recordem la vam estrenar el divendres de la setmana passada.
1: Gràcies a vosaltres i molt bona revetlla a tothom.
0: Exacte. Que els oients gaudeixin molt, a veure si també agafen alguna de les idees que has donat i amb aquest poc marge que tenim, però que has preparat aquest especial precisament amb aquest motiu, pensant en les persones que s'ho han deixat per l'últim moment i ara de cop arriba divendres 19 de juny i és un, ostres, fem alguna cosa especial per Sant Joan? Doncs aquí troben la resposta amb la Janira.
1: Gràcies. Molt bé, moltes
0: gràcies. Bon dia.
1: Adéu. Pel seu
2: interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora encara retencions d'entrada a Barcelona per la C58 degut a un accident al nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat, els vehicles implicats ja són al voral. Tot i això, encara hi ha trànsit dens des de Montcada. De retruc afectada també la C33 i a lentitud des de Montcada cap al nus de la Trinitat.
1: Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència deixa en mal peu l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs que ve. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de les seves declaracions davant el jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Preocupació dels pescadors davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. Reclamen solucions a una situació que afecta bàsicament la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
3: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada del Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. Avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
1: Sol amb només alguns núvols passatgers del Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb valors entre els 30-35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
3: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Molt bé, seguim aquí al Castelldefels Desperta, començant la segona hora. Portem aquí en directe des de les 8 del matí fins les 10, en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels, el company Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González. Recordem, el tema destacat del dia d'avui és l'obertura de l'àrea bàsica de salut ABS de la Muntanyeta. Les obres de construcció d'aquest tercer centre de salut, encara en la recta final, la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Aquest ha estat el tema principal que hem estat abordant a la primera hora, juntament amb les cròniques del Servei Català de Trànsit i del Servei de Meteorologia. Posteriorment hem fet la secció Sortim de viatge amb la Yanira Barea, que avui ens portava diferents propostes en el cas que haguem deixat per darrera hora el Pla de Sant Joan. I ara encetem aquesta segona hora amb la secció d'agenda cultural del cap de setmana. De seguida passarem aquesta entrevista, ja tinc el convidat amb mi. Avui parlarem amb el tècnic de cultura, Paco Ávila. I després parlarem del festival Castelldefels Màgica, que ens arriba tot just quan acabi la nit, diria, de les nits més màgiques de l'any, la Revetlla de Sant Joan. Tindrem el dimecres per recuperar-nos d'aquesta nit, amb aquest dia festiu, i el dijous comença el tercer festival de màgia Castelldefels Màgica, 4 dies en els quals la ciutat s'omplirà d'aquesta il·lusió. I acabarem el programa d'avui parlant del dispositiu especial que està coordinat des de Protecció Civil per fer que la nit de Sant Joan sigui una nit segura, sense riscos innecessaris. Amb això ja ho tenim tot amb aquesta prèvia per començar aquesta segona hora del Castelldefels Desperta.
0: Castelldefels Desperta. Plans de ciutat pel cap de setmana.
1: Per parlar d'aquests plans de ciutat del cap de setmana, tinc a mi el tècnic de cultura, Paco Ávila. Bon dia, Paco.
2: Bon dia, Estefania.
1: Què tal? El cap de setmana ve carregadet, eh?
2: Sí, sí, bueno, ve molt, molt, molt atapeït. La veritat és que ja es nota que ja comencem la temporada forta d'activitats de cultura i festes de l'Ajuntament, i bueno, aquest cap de setmana és un, com tu bon dius, és un cap de setmana bastant farcit de coses.
1: Uh-huh. Que a més comencen aquesta mateixa tarda.
2: Sí, aquesta tarda, ja dins del calendari d'exposicions permanents de la Regidoria de Cultura, ja tenim la darrera d'aquesta temporada, que és l'exposició Entre dos aguas, que és una exposició col·lectiva de pintors de la professora Ivona Francisca, que és del taller de pintura de la Quarta Paret. S'inaugura aquesta tarda a les 7 de la tarda a la sala Margarida Xirgu, i és un recull dels treballs que han fet els alumnes durant tot el curs i que, bueno, tenen interès de mostrar-lo a la ciutadania.
1: Uh-huh. Queda inaugurada aquesta tarda a les 7.
2: Sí, a la sala Margarida Xirgu.
1: Uh-huh. Correcte, la sala Margarida Xirgu. I fins a quin dia la podrem visitar?
2: Aquesta exposició està des d'avui fins a l'11 de juliol. En l'horari habitual de la biblioteca, pues es pot, la ciutadania que vulgui gaudir d'una mostra de pintura variada en diferents estils i propostes, pues és una bona oportunitat.
1: Parles de diferents estils i propostes perquè mencionaves que és una exposició de l'alumnat, de
2: la professora
1: Ivona Flascinska, de la Quarta Paret. Més o menys, quants artistes han participat?
2: En principi, al voltant d'uns 24-25 artistes són els alumnes que habitualment estan al taller de pintura, que durant tot l'any estan treballant diferents tècniques pictòriques, i com una mica final de treball, de fi de curs, sempre habitualment ens demanen si poden fer l'exposició aquí a la sala Margarida Xirgu i l'Ajuntament, en aquest cas, encantat de que totes les propostes de caire local tinguin cabuda a la nostra programació. I avui una mica serà el retrobament dels alumnes i una mica a l'acte de cloenda i faran la inauguració oficial.
1: El títol ens dius que és Entre dos aguas. Sí. A mi em fa pensar com en transició.
2: És que, bueno, el títol l'han escollit ells. Jo crec que és un repàs de... en principi, bueno, sí, és una mena que... es barreja gent que és gent que té una trajectòria dilatada i una mica gent que està començant. Suposo que han volgut donar aquest sentit, no? Entre dos aigües. I jo crec que és una... habitualment les exposicions que ens presenta la Quarta Paret són exposicions bastant... amb una gran càrrega de color i força, i jo crec que és interessant veure que a Castelldefels hi ha molta gent que fa coses molt xules i que tenen l'oportunitat de donar a conèixer. Jo crec que és una barreja entre coses més eclèctiques, més acadèmiques, i sí, és una mica, el que tu em dius, és una transició dels diferents estils pictòrics. No?
1: Doncs ja tenim la primera proposta de pla per aquest cap de setmana. Sí. A partir aquesta tarda a les 7 és la inauguració, i a partir de llavors a l'horari habitual de la biblioteca, qui vulgui, que ens estigui escoltant, ja sap que es pot apropar per gaudir d'aquesta exposició pictòrica Entre dos aguas, que la tindrem fins a l'11 de juliol.
2: Sí, sí, fins a l'11 de juliol a l'horari habitual de la biblioteca.
1: Fantàstic. Doncs primer pla, check, ja el tenim apuntat.
2: Aquí ho tenim. Bueno.
1: I passem al segon, que també comença aquesta tarda.
2: Sí, aquí és totalment diferent. Com tu saps, hi ha un calendari festiu de festes de barri de la ciutat. Van començar fa poc a la festa del barri de Vista Alegre i avui, aquest cap de setmana, toca la festa del barri de Can Roca, divendres, dissabte i diumenge. És una festa organitzada per l'Associació de Veïns de Can Roca i porta la tira d'ans al calendari festiu. És una festa entranyable, de bon rotllo, i comença avui a la tarda, comença a les 9 de la nit amb una actuació de l'orquestra, de la Hermandad Cristo de la Paz, després una orquestra i després una disco mòbil. I durant el dissabte i el diumenge es fan festa de l'escuma, la tradicional i fantàstica cursa de cargols, que és un fet diferencial, un desfile de moda, actuació de la Casa Andalusia, disco mòbil. El diumenge hi ha una botifarrada, un partit de futbol, la festa de la música, una paella popular, una xocolatada. O sigui que el programa és variat, molt divertit, una festa entranyable perquè tota la gent de la ciutat pugui gaudir d'un lloc que jo crec que és privilegiat per fer una festa i... i un bon rotllo i ganes de passar-se-lo bé.
1: I a més, s'ha de valorar molt la feina que ha fet l'entitat veïnal perquè l'any passat va haver una aturada. L'any passat no es van poder fer les festes.
2: No, l'any passat van tenir una sèrie de problemes que al final no la van poder fer. Malauradament, enguany han fet un esforç important, han incorporat noves propostes i jo crec que és d'agrair no només de Can Roca, sinó de totes les associacions de veïns de tots els barris que mantinguin un calendari festiu de festes de barri interessant. No? Pensa que van començar amb Vista Alegre, ara tenim Can Roca, després tenim Lluminetes, el Baixador, i tanquen al començament de setembre, tanquen amb Canyars.
1: Efectivament. Sí. Ho tinc justament aquí davant, a fer el recordatori, perquè efectivament les festes dels barris van començar a Vista Alegre, això va ser el primer cap de setmana d'aquest mes de juny, ara arriba el torn de Can Roca, i concretament Lluminetes del 3 al 5 de juliol, el Baixador ho celebrarà el 18 de juliol, i Canyars, com bé deies, a principis de setembre, del 4 al 6 de setembre. D'aquestes en concret, d'aquestes festes del barri de Can Roca.
2: No em preguntis quina és la que més m'agrada.
1: No anava per aquí.
2: No puc dir políticament correcte.
1: Però sí que podem dir que això de la cursa de cargols sona molt divertit.
2: Sí. Bueno, jo me'n recordo que jo era jovenet i anava a Can Roca, estava comentant amb un company, i és una activitat diferent, peculiar, i jo crec que no la fa ningú més que Can Roca, que és que, que a una taula, a diferents cercles, hi ha escuderies de cargols i llavors fan una cursa i és divertida. Jo crec que és un tret diferencial. Totes les festes de tots els barris tenen tres activitats diferencials. I en aquesta és com una tradició, no?
1: Mm-hmm. Això és el més maco de les festes del barri. Al final estem parlant del teixit comunitari, que tingui les seves pròpies tradicions també, les
2: Són
1: coses que diferencien.
2: Per l'associació de veïns, pels veïns, col·laboren tots els veïns i veïnes i està oberta a la ciutadania. I bueno, és un esforç col·lectiu que durant tot l'any estan fent esforços, estan inverteixen temps, diners de l'associació. L'Ajuntament, evidentment, també té un programa de suport a les festes de barri, no, a part de la subvenció municipal, tot tema de logística, però bàsicament les festes de barri les organitza l'associació de veïns. I el bo que té la festa de barri és que cada vegada més diferents entitats de la ciutat, de l'associació, col·laboren en les diferents festes de barri. Estem pensant en Hermandad, el Casa Andalucía, el Centro de Sueño Andaluz, o sigui, corales, o sigui, les activitats de les festes del barri en general es nodreixen d'activitats que organitzen entitats de la ciutat, i això és molt important.
1: Sí, efectivament, perquè aquesta tarda a les 9, a l'inici, el tret de sortida d'aquestes festes del barri de Can Roca és l'actuació d'Hermandad Cristo de la Paz. El dissabte veig que Casa d'Andalucía, que la mencionaves, organitza un ball amb els grups d'aquesta entitat local. Això serà a les 9 de demà dissabte. I la veritat que és com el que deies, que s'ha de valorar tota aquesta implicació. I a més, ara estava mirant també, el diumenge tindrem una paella popular a les dues i també és a càrrec de l'Hermandad Cristo de la Paz.
2: Sí, és el que te comentava. No? O sigui, cada vegada més les entitats de la ciutat col·laboren, se coordinen i per exemple, la Agrupació de Cultura Popular participa a festes de barris, de canyars, o tant. O sigui. I jo crec que entre l'estiu, entre les festes del barri, les festes del mar, la festa major, el calendari del que manden els companys de comerç i de turisme, jo crec que tenim un estiu...
1: Una ciutat molt viva, molt viva. Gaudir-la i per gaudir-la als carrers que fan barri, com diuen les festes aquestes que tenim ara en marxa. Doncs l'últim incís, perquè crec que no ho hem mencionat en concret, hem parlat de la cursa de cargols, doncs els oients que us hagiu quedat amb gana serà demà dissabte a les 7. I totes les activitats, tota la programació d'aquests 3 dies de festa al barri de Can Roca, es fan a la plaça Can Roca. Sí. Molt bé, doncs amb això passem al següent tema que tenim per apuntar-nos a les nostres agendes i hem de parlar del festival Viudança.
2: Sí, és un festival que es fa per primer cop a Castelldefels, que és Viudança, que com tots sabeu ja va començar fa un mes i mig i fan diferents activitats de diferents tipus de disciplines artístiques de dansa. I aquest cap de setmana, concretament, crec que és el dissabte, si no estic equivocat, a les 6 de la tarda, es fan el Bio Battle, que és una batalla de freestyle de dansa, hip-hop, música urbana. I llavors, bueno, hi ha dos o tres components i durant 2 hores i pico estan fent diferent batalla de versos i aquest tipus d'històries. Que és el Viudança, els companys que ho porten, l'Àlex i la Lorena, conjuntament a l'associació que organitza, que és l'Anna i la Núria, pues, llavors han programat tot un ventall d'activitat molt eclèctica que agrupi tots els estils de les diferents disciplines de dansa. La veritat és que estem molt contents de com està funcionant. I bueno, és una primera edició i bueno, farem una valoració i en funció d'això pues ja... De moment, us recomano que si us agrada la música i la dansa urbana, aneu al castell a veure la batalla de freestyle.
1: És al castell o és a la plaça de l'Església aquesta batalla? La batalla de dansa urbana? La tenim a la plaça de l'Església dissabte a les 6 de la tarda, correcte. El castell, no, aquí t'has avançat, perquè el castell, jo sé, ahir tenia l'agenda del castell i m'explicaven que el diumenge tenen una batalla també, però és de rap.
2: De rap,
1: és una batalla de rap. Perdó. I aquesta sí que és el diumenge a la tarda.
2: Sí,
1: així
2: perdó,
1: aquí ja...
2: perdó.
1: No, cap problema.
2: Meu, perquè hi ha tantes activitats.
1: Exacte, és que hi ha tanta cosa.
2: La de dansa urbana, de fet, viu dansa, és a la plaça de l'Església a les 6 de la tarda.
1: Perfecte, doncs tindrem aquesta competició de dansa urbana oberta, gratuïta, per gaudir, continuar gaudint i vivint la dansa de prop al carrer i de manera compartida, que és l'objectiu principal d'aquest festival Viu Dansa, que encara ens acompanyarà més dies.
2: Sí, queden algunes activitats i crec que tancarem el 4 de juliol a una gala de cloenda i que ja vindrem anunciant-la en temps, però bueno, jo crec que des de maig, juny, juliol, a Castelldefels ha gaudit de dansa.
1: Sí, va començar el 29 de maig, començava a finals del mes de maig, i cada setmana hem anat parlant de diferents activitats, diferents propostes.
2: Hi ha de tot, hi ha xerrades, conferències, espectacles al teatre, al carrer... Ja de tot.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs encetem les dues darreres setmanes ja d'aquest Festival Internacional de Dansa i ja tornarem a parlar de cara també a aquesta gran cloenda prevista pel 4 de juliol.
2: Sí.
1: Aterrem de nou ara al calendari d'aquest cap de setmana.
2: Sí.
1: El dissabte ens hem apuntat a aquesta batalla
2: i
1: què més tenim? Perquè ara ja passem al diumenge.
2: El diumenge tenim dues cosetes. Una que és tot el dia, que és el dia 21 de juny es celebra a tot arreu el Dia de la Música al carrer. Nosaltres fa uns quants anys com a ajuntament recollim una proposta que es va venir de la Coral Margalló i d'una plataforma, van decidir crear la Festa de la Música al carrer. Ja portem una sèrie d'edicions i, bueno, i en quants es fa el diumenge tot el dia a diferents espais de la ciutat. Estem parlant d'uns 8 o 10 espais i que hi ha unes propostes de tot tipus de música al carrer. I llavors s'ha agrupat per diferents espais, per exemple, hi ha activitats d'espais al Can Roca de Baix, aquí a la Seu de Cultura, a l'Avinguda de Santa Maria, a la plaça de l'Església, al carrer Arcadi Balaguer, a l'11 de setembre, també a l'espai de la Biblioplatja, allà al Passeig Marítim, també a l'Avinguda Abans, al carrer Església com plaça Catalunya, Joan 23, Espai Can Roca, l'Associació de Veïns de Vista Alegre, el Castell i després ja Cercavila, Porta de la Ciutat. O sigui que hi ha...
1: 14 punts. 14 punts,
2: no? 14 punts.
1: On estarà la Festa de la Música? Déu-n'hi-do.
2: No sé com ho farem, però...
1: Però sortirà.
2: Sortirà. Sí,
1: sortirà. I efectivament, aquí és on està emmarcat aquesta batalla de cançons que justament mencionaven el diumenge a la tarda. Molt bé, molt bé.
2: Llavors, bueno, pues, si la gent a Castelldefels el diumenge estarà ple de música, si estan passejant o estan donant una volta per diferents espais, sempre trobaran algú fent música, algun grup, alguna proposta de rock, de pop, de corales, de flamenc, bueno, de tot, de música clàssica, de jazz, de tot tipus. Jo crec que en Guan m'han comentat el company que l'altre dia l'Àlex que havíem batut rècords de participació. Bueno, estem molt contents i és un esforç important, però bueno, això va començar de mica en mica i bueno, va funcionar, va creixent i de moment la gent està...
1: I esteu ja a la setena edició.
2: Sí, me'n recordo que van començar abans de la pandèmia amb una proposta molt reduïda d'espais, després van créixer, van parar una mica per la pandèmia, després s'ha recuperat, s'ha incrementat i ara, bueno, ara és tot un festival de tot el diumenge, tot un dia... als carrers de la ciutat.
1: Mm-hmm. És que tenim davant el programa així, imprès en paper, i impressiona veure tantes propostes. Estem parlant de més de 300 músics que participen.
2: Sí, 300 músics i estàvem parlant d'unes 62 propostes diferents. Hi ha de tot, eh? Des de, per exemple, estem parlant d'actuacions de cultura popular, cercaviles, en tant en vol, Casa Andalusia, tunes, inclús hi ha tunes, hi ha... música DJ, bueno, que hem comentat, metal, heavy metal, flamenc, techno, no pararia.
1: Sí.
2: Flamenc, rumba...
1: I a més, aquí nosaltres al Desperta, el que hem comentat també, justament amb motiu de diferents intervencions per part d'aquestes dues artistes, hem parlat amb elles aquí al Desperta, referim a la Conchi Moreno i l'Ani Red, que són les responsables del tancament a la plaça de l'Església.
2: Bueno, de fet, la Conchi Moreno va guanyar el concurs de Nou Talents.
1: Efectivament.
2: I l'Ani Red és una noia de Castelldefels que està triomfant i que van tenir la gran sort de que va tocar la temporada de la programació musical de la ciutat. I bueno, la idea és que moltes d'aquestes propostes que surten de la Festa de la Música i tenen entitat o tenen capacitat suficient, després fem concerts amb ell. O sigui, que no és que sigui... No, que a vegades intentem que la programació de música de la ciutat tingui una mica de tot, que reculli propostes ja consolidades, però també gent emergent que té capacitat, que té ganes de fer coses i que té repertori suficient per donar-lo a conèixer. I aquest és el cas de la Conchi Moreno, de l'Anna Irret, de la Ada del Carmen, del grup que va venir, de l'Alejandra Jiménez, o sigui... És gent que comença i que té ganes de fer coses.
1: Tenim molt talent local. La sí, conclusió és que tenim molt talent local, la veritat, i que aquest diumenge el podrem gaudir al llarg de tota la jornada.
2: O sigui, segurament anireu passejant amb la família d'amics per la plaça i trobareu i us parareu i dius, hòstia, pues aquesta gent és de Castelldefels i fan coses molt xules. Hi ha molt talent local.
1: Doncs apuntadíssim també pel nostre calendari de propostes d'aquest cap de setmana. Ja només ens queda un darrer apunt del diumenge, que ens arriba una cloenda.
2: Sí, tradicionalment l'Associació de Pintors de Castelldefels, a la Esther Carreras endavant, durant tot el primer i tercer cap de setmana del mes del primer cap de setmana de cada mes es col·loquen a la plaça Palmeres i fa una mostra d'activitats de pintura, bàsicament. I enguany, aquest diumenge, de 10 a 2, a plaça Palmeres, faran la cloenda, que és, bueno, descansen el juliol i l'agost, i llavors, bueno, és una mica una trobada dels pintors que durant tot l'any han estat exhibint la seva mostra allà, no? A nosaltres fa bastant força il·lusió que aquesta gent, bueno, que ja porta la tira d'ans fent, que són de cada picant pedra cada mes allà a Palmeres, i gent que té un seu espai, que li agrada molt les artes plàstiques, i bueno, és un retrobament de gent que fa coses de pintura, no? I bueno, ja que aquest cap de setmana, el diumenge, a Palmera serà l'últim de la temporada i, segons m'han comentat, vindran després de la Diada o a l'octubre ja començaran a treballar les noves propostes, incorporant nous membres, perquè la gent es va fer major i s'han de...
1: Ha d'arribar al relleu.
2: Han d'arribar. I han entrat 4 o 5 gent jove que també té ganes de fer coses i fa pinta espectacularment i bueno, l'han incorporat a la plantilla i llavors bueno, pues volen fer coses, tenen moltes ganes i jo crec que és una manera de part de gaudir de la platja, que està molt bé, pues que sàpiguen que hi ha una activitat cultural al voltant de Palmeres que té bastant èxit i que la gent agrada.
1: Sí, sí, un pla fantàstic perquè vas a la platja i a la plaça de les Palmeres, un lloc perfecte per fer aquesta exposició, perquè agafes una mica de l'ombra de les Palmeres.
2: Clar, no, i a part, la gran sort que tenia Castelldefels, que a part del tema de la platja i del turisme i tal, tenim un ventall d'activitats culturals brutal, hi ha de tot, i llavors jo crec que hi ha espai per tothom, per estrella esportiva, per música, per arts... Bueno,
1: Efectivament. Intentem. I aquesta secció ho demostra, perquè sí? Déu-n'hi-do tot el que hem comentat avui. Eh?
2: Sí, o sigui, no, sí, sí.
1: Efectivament, hi ha espai per totes les propostes.
2: Castelldefels, en aquest sentit, són una mica les fortunes que tenim, la gran sort de que hi ha gent, entitats sobretot, que fan coses molt diverses i que pots, tu com a ciutadà o ciutadana pots perfectament gaudir d'una riquesa cultural impressionant.
1: Doncs Paco Ávila, tècnic de cultura, gràcies per acompanyar-nos en aquesta secció, per fer tot aquest repàs a tot el que teniu en marxa.
2: Jo crec que tenim una agenda atapaïda, perquè tenim exposicions, festes de barri, música, dansa... De tot.
1: O sigui, sí, supervariat. Que... Ningú no ens podrà dir que jo no tinc pla del cap de setmana, perquè hi ha per triar, i remenar.
2: I nosaltres encantats de poder comptar amb la gent de la ciutat, que és, realment, si no fos per la gent de la ciutat i les entitats, el nostre servei, la nostra funció no tindria gaire sentit.
1: Sí, al llarg de la secció ja ho hem anat comentant, perquè precisament tenen un paper molt protagonista també les diferents coses que s'organitzen a la ciutat i bé que fan d'aquest paper protagonista, que és el que ens dona vida a Castelldefels, aquesta participació d'entitats, de ciutadania i amb el suport sempre de l'Ajuntament. Doncs gràcies, Paco, que tinguis
2: gràcies a tu,
1: molt bon
2: Estefania.
1: Dia.
2: Gràcies.
1: Adéu.

0: Castelldefels Desperta.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels.
1: Us hi esperem.
0: Castelldefels Desperta.
4: Castelldefels també s'està preparant per viure uns dies plens d'il·lusió, de sorpreses i espectacles amb la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica. Arribarà el 25 de juny fins al 28 de juny. Convertirà la ciutat en un gran escenari de màgia per a tots els públics. Són quatre dies on places, equipaments municipals, la platja i fins i tot guinguetes i restaurants acolliran actuacions de mags i il·lusionistes de primer nivell, amb noms molt reconeguts, que no avançaré perquè per conèixer tots els detalls d'aquesta gran cita que ja s'està consolidant dins del nostre calendari d'activitats de la ciutat, ens acompanyarà per telèfon Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Xavier, bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
5: Hola, molt bon dia.
4: Bueno, què té la màgia que encaixa tan bé en una ciutat com Castelldefels? Ja és la tercera edició d'aquest Castelldefels Màgica.
5: Sí, jo crec que, no sé, potser és el castell que té aquesta part més enigmàtica del municipi, que, no sé, es vincula a la màgia.
4: És veritat, és que ens encaixa molt bé en aquest context. Entenc que la valoració de les dues primeres edicions va ser molt bona i per això arriba ja la tercera.
5: Sí, sí. Les anteriors edicions van ser un èxit i això ha portat a aquesta tercera edició, que ja consolida aquest festival.
4: Aquest any el cartell torna a tenir i a reunir figures molt destacades del món de la màgia, del món de l'il·lusionisme. Quins noms destacaries?
5: A veure, els grans caps de cartell diríem que són comencem amb una inauguració amb el Mago Junque, que és un mag molt televisiu. També tindrem a la Gran Gala Internacional el Jandro presentant aquesta gala. I altres noms de mags molt famosos, com ara el Màgic Andreu o el Maglari, o sigui, una edició amb tot luxe d'estrelles.
4: Parlaves d'aquesta gran gala internacional. Això on serà?
5: Sí, aquesta activitat té lloc al Teatre Plaza i aquesta és una de les poques activitats que hi ha, que és amb entrada... La majoria són activitats gratuïtes, però aquesta sí que, al ser el teatre, doncs, reuneix a mags molt importants a nivell internacional i això, aquesta dissabte a la tarda, doncs, és el Teatre Plaza.
4: Sí, en aquest cas he estat veient i suposo que també les persones que ens escolten potser ja han vist aquestes stories també que esteu fent i avisant, no?, de que s'ha de fer aquesta compra d'entrades a través d'entrapolis.com, suposo que és com habitualment es fa la reserva d'entrades, no?, pel teatre.
5: Sí, és correcte.
4: I a més ens mencionaves altres artistes ja estimats, coneguts, com el Jandro, el Màgic Andreu, el Mag Lari. De fet, alguns d'aquests repeteixen d'edicions anteriors, si no m'equivoco.
5: Sí, tant el Jandro com el Màgic Andreu són artistes que repeteixen i malgrat que coincideixen dates al festival amb el festival, hi ha una trobada nacional de màgia que se celebra a Cantàbria, aquests mags decideixen venir a Castelldefels, ja s'ho reserven a l'agenda perquè bueno, els hi agrada aquest festival i prefereixen ser aquí, no a la trobada nacional.
4: Xavier, jo justament quan m'estava mirant la notícia sobre el Castelldefels Màgica he recordat, i crec, si no m'equivoco, em sembla que la darrera vegada que vam parlar tu i jo va ser amb motiu de la fira Mar per la fira de vins de Castelldefels.
5: Sí, la mostra de vins.
4: La mostra de vins, correcte. I m'explicaves que precisament doncs, a l'inici d'aquesta mostra potser vosaltres des de l'Ajuntament havíeu d'anar darrere per la participació, com a tot, sempre quan comences un projecte, doncs tu has de vendre aquest projecte. I m'explicaves en aquesta entrevista que enguany us havíeu dut la sorpresa de que ja s'estava consolidant, ja hi havia coneixement i fins i tot ja us contactaven per participar. I mirant aquesta programació del tercer festival, a mi m'estava transmetent també, m'estava olorant en aquest sentit. Jo crec que ja esteu consolidant aquest festival i justament amb el que em dius d'Alejandro i el Màgic Andreu, que tenien també en agenda altres actes ben importants també d'àmbit nacional i que prefereixin estar aquí amb nosaltres al Castelldefels Màgica, això ja ho diu tot, és un indicador claríssim.
5: Sí, sí, és tal qual dius. Això, tant Alejandro com el Màgic Andreu prefereixen ser aquí, hi ha altres mags que prefereixen ser aquí que no a la trobada nacional. Llavors, això per nosaltres és un indicatiu de que ells estan a gust i que volen repetir.
4: Mm-hmm. A més, el festival el plantegeu que sigui per arribar a públics molt diversos, que sigui per a tothom. Quines activitats destacaries per a les famílies?
5: Sí, a veure, és cert, hi ha propostes per a famílies, com ara això, els tallers de màgia infantil que estan inspirats en l'univers de Harry Potter. I, de fet, tots els espectacles són aptes per tots els públics, no? Però això no vol dir que sigui un esdeveniment només per a infants. Aquests espectacles també estan pensats per a adults o aficionats a la màgia més exigents, diguéssim, no? És un esdeveniment per a tothom. La màgia surt al carrer i són dies que convidant doncs, a que tothom pugui gaudir de la màgia.
4: Mm-hmm. Sí, perquè tothom inclou a tothom, perquè també teniu la gala de la gent gran.
5: Sí, exacte. Sí, sí. I fins i tot també hi ha un sopar que el ganxo, que també potser és per un públic no tan familiar, tot i que també s'accepta famílies, Hi ha el menú... un menú infantil, però sí que per l'experiència d'altres anys és més un públic més adult, no?, que acostuma a venir a aquesta activitat. Mm-hmm. I sí, sí, la idea és arribar a tothom.
4: Mm-hmm. També, justament ara, el que destacaves és que un dels objectius és que la màgia surti al carrer, que estigui a diferents equipaments, que ocupi espais ben diversos de la ciutat. Per què és tan important portar la màgia més enllà de només, per exemple, el Teatre Plaza, que tenim aquesta gran gala, però estàs destacant tota una sèrie de programació al voltant.
5: Sí, la idea és, una mica el que volem és que la gent es trobi la màgia passejant per Castelldefels, que formi part de l'experiència de viure a la ciutat durant aquests dies i que no només estigui al teatre, sinó que convida a tothom. És agafa una dimensió cultural, la màgia, que no sigui només una disciplina artística al teatre, sinó doncs, això, que és un impacte per a tota la ciutat i això, doncs, això permeti dinamitzar la ciutat i que pugui arribar a tothom.
4: Mm-hmm. També hi haurà actuacions gratuïtes a l'Ànec Blau i espectacles a diferents restaurants i guinguetes de la platja. O sigui que la resposta està sent molt bona, fins i tot per arribar també a comerços de la ciutat que s'assumen al festival. Què és el que podrem trobar en aquests espais, per exemple?
5: Sí, en el cas de l'Ànec Blau, doncs hi haurà el dijous, divendres i dissabte hi ha diferents mags que faran unes funcions, són un tastet, són unes funcions petites per atreure la gent. I en el cas dels restaurants, doncs són en horari de restaurant per convidar la gent també doncs, a estar sopant o dinant mentre hi ha màgia en directe. D'aquesta manera doncs, també s'ofereix una activitat complementària al propi àpat.
4: Mm-hmm. I ara parlem ja com a tècnic de turisme, Xavier, i com a un projecte que neix d'aquesta àrea i neix amb la voluntat d'atraure visitants i també generar activitats per a la ciutadania. Com ho valoreu des de l'àrea? S'estan assolint els objectius?
5: Sí, la veritat que, ja et dic, les anteriors edicions van ser tot un èxit. I la idea és repetir perquè realment es veu, no?, que els restaurants, per exemple, doncs, tenen més gent i hi ha un interès per part de tota la comarca i voltants, diríem. No? El Consorci de Turisme també ens ajuda a fer difusió, des de la Diputació també se'n fa ressò, llavors és un esdeveniment que arriba més enllà de no només la ciutadania de Castelldefels, sinó que permet que gent de fora de Castelldefels vingui a passar el dia aquí i potser venen a veure un espectacle a la plaça de les Palmeres, però es queden a dinar o a sopar o fan despesa al municipi i això doncs, és d'agrair.
4: Perfecte, Xavier. Doncs ja per acabar, si les persones que ens han escoltat volen conèixer tots els detalls, saber exactament els dies, els horaris, si s'ha de reservar entrada, si no, com ho poden, on poden consultar tota la programació i fer les reserves quan sigui necessari?
5: Doncs el més fàcil jo diria que és visitar la pàgina web de castelldefelsmagica.org i aquí tindran tota la informació amb els enllaços per comprar entrades en el cas que sigui necessari i veuran tots els horaris i tots els espectacles que són gratuïts també i tindran tota la informació.
4: Perfecte. I suposo que també a l'Instagram de Castelldefels, ara no recordo si és Castelldefels Turisme o Castelldefels Turismo, però sí, teniu el vostre perfil.
5: Sí, Castelldefels Turisme també anem publicant totes les activitats. Sí, sí.
4: Molt bé.
5: També es pot seguir per aquí.
4: Doncs perfecte. Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta aquí al Castelldefels Desperta, al matinal de Ràdio Castelldefels, i per compartir-nos aquests detalls de la tercera edició de Castelldefels Màgica que tenim ben a tocar. Ja tancarem els ulls i ja la tindrem aquí, perquè ja és la setmana vinent. Comença el dijous 25 fins al diumenge 28 de juny, amb activitats, com ens explicaves, per a totes les edats i amb noms, grans noms, la veritat, del món de la màgia i l'il·lusionisme. Gràcies, Xavier, que tinguis molt bon dia.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Castelldefels Desperta.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. En Radio Castelldefels.
8: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia.
9: Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
10: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.
4: I ara ens toca parlar d'una de les nits més esperades de l'any, la Revetlla de Sant Joan, una celebració que combina tradició, festa, foc i l'arribada de l'estiu, però que també requereix un important dispositiu de seguretat i prevenció per garantir que tot transcorri amb normalitat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament activarà el proper 23 de juny el Pla Bàsic d'Emergències Municipals, i desplegarà un ampli dispositiu coordinat entre Protecció Civil, Policia Local, Mossos d'Esquadra i altres serveis. Per conèixer tots els detalls i, sobretot, per recordar les recomanacions que cal seguir durant la revetlla, avui ens acompanya Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament. Javier, bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
11: Bon dia i gràcies a vosaltres.
4: Doncs, Javier, explica'ns de manera general com s'està preparant aquesta nit tan especial i multitudinària com és la revetlla de Sant Joan des del punt de vista de Protecció Civil.
11: Bon dia a tots. Des de Protecció Civil, el que fem, seguint la pràctica dels anys darrere, és la preparació de tot un dispositiu, de tota la planificació d'un dispositiu de Protecció Civil que té en compte tots els grups d'actuació d'aquella nit. Com tu bé has dit, la revetlla de Sant Joan implica la celebració per part de molta gent que va associada a l'ús del foc, a la realització de fogueres i de material pirotècnic i de la celebració lúdica que sempre comporta consum d'alcohol i pot derivar en altres qüestions. És per això que nosaltres preparem, activem el plan, un plan específic municipal per la revetlla de Sant Joan, en el que, sota el paraigües de lo que és el pla bàsic d'emergències municipal, que contempla tots aquests riscos i activa tots els dispositius pertinents.
4: I quines són les mesures que destacaries dins d'aquesta activació del pla bàsic d'emergències municipals? Què inclou exactament?
11: Exactament, inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada el nostre grup d'actuació forestal, el nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hi ha tot un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana de lo que és el grup d'ordre i avisos de Mossos d'Esquadra i Policia Local. Hi ha tota una coordinació amb el SEM per a l'activació de tot el que és el grup sanitari. I hi ha tota una coordinació i uns dispositius específics d'autoprotecció que ho porten a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, i tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
4: Uh-huh. Començaves parlant sobre els incendis, el risc d'incendis. Quines serien les principals restriccions que hauríem de tenir en compte al llarg de la nit de Sant Joan?
11: A la nit de Sant Joan tenen present que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, nosaltres del municipi de Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 600 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
4: Quins són els errors més habituals que es cometen amb els petards, amb els focs artificials, la pirotècnia que ens estaves explicant ara mateix? Com podem evitar aquesta sèrie d'errors?

0: respetar a respetar Salasman, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà. Pràcticament és això és lo que hem de tindre en compte.
1: Mm-hmm. Aquestes serien les recomanacions per fer-ne un ús responsable i segur d'aquests petards que formen tant part d'aquesta tradició de la revetlla de Sant Joan. Un altre dels elements que ens destacaves quan estaves parlant del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i què és el que esteu preparant ara que falten pocs dies ja per la revetlla és la coordinació. Parlaves molt de la coordinació. De fet, també a la notícia publicada a la web de l'Ajuntament es parla del dispositiu que s'està preparant amb més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, quadra, seguretat privada, també la presència de la unitat de policia marítima, mitjans aeris, i s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, a Baixador. Tot això és molta coordinació, són molts serveis, molts operatius. Com ho esteu preparant perquè tot funcioni de manera eficaç la nit la nit de Sant Joan, una nit que, com dèiem, requereix de tanta participació de molts serveis diferents?
0: Com us hem comentat, comença una bona planificació. Ja portem moltes reunions de coordinació i tot aquest dispositiu i dispositius específics s'esplamen en aquest pla específic d'emergències municipal. Estan tots els agents implicats i s'ha de tindre clara quines són les funcions de cada un i es coordina a través d'un centre, el CECOPAL, el Centre de Coordinació Municipal, on estarà tot efectius de tots els cossos coordinant els diferents efectius.
1: I ja per acabar, si una persona al llarg de la nit de la revetlla de Sant Joan presencia un incendi, una emergència o es troba davant d'una situació de risc, com hauria d'actuar?
0: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
1: I per acabar, des de Protecció Civil, quin seria el missatge que voldries traslladar a la ciutadania perquè gaudim d'una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense incidents?
0: Sobretot fer cas a les recomanacions que estem fent nosaltres des de Protecció Civil a través de tots els mitjans municipals. Sobretot tenim clar que hem de gaudir de la festa, que hem de passar-lo bé, però amb responsabilitat. Amb responsabilitat en evitar incendis forestals, en un ús adequat de la pirotècnia, sobretot no fer-lo ús molt a prop de les masses boscoses i de vegetació, tenint un risc alt d'incendi i un consum moderat del tema d'alcohol.
1: Perfecte. Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament, gràcies per haver-nos acompanyat avui i per ajudar-nos a preparar aquesta nit tan especial com la de Sant Joan, evitant riscos innecessaris. Moltes gràcies i que vagi molt bé el dia.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu dintre aquest programa.
2: Castelldefels desperta.
3: Atención amantes de la magia.
4: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
3: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
4: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
3: No te lo puedes perder.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
8: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: ha arribat el moment d'acomiadar-nos d'aquest Castelldefels Desperta de divendres 19 de juny. Tornarem de nou el dilluns. Us desitgem molt bon cap de setmana. I si us heu perdut la secció d'agenda del cap de setmana, la podeu recuperar a radiocastelldefels.org, perquè hem parlat de tots els plans que podeu apuntar-vos a les vostres agendes, començant per aquesta mateixa tarda. Vinga, que gaudiu molt i fins dilluns.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Localitzen sense vida el cos d'un jove artès al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima s'hauria accidentat. Les hostilitats al sud del Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. A tot això han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. En el dia en el que hem conegut que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. El candidat laborista i alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-oest d'Anglaterra. El retorn a la política nacional britànica era el requisit que s'havia marcat per disputar el lideratge del partit, el primer ministre Keir Starmer. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes, també peces voluminoses com neveres o butaques. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
0: I el temps, jornada de sol amb ambient de ple estiu, temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment de repassar els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir fent d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i, en concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies. Aquesta carpa serà atesa per persones joves i formades per desenvolupar una tasca preventiva i d'acompanyament. Reurbanitzar i afavorir la mobilitat, grans protagonistes del procés participatiu del Pla de Barris. El passat dimecres 17 de juny, el Centre Cívic Vista Alegre acollia la primera de dues sessions de treball del procés participatiu Pensem al Pla de Barris de Vista Alegre i Camp Vinader. Les sessions, on ciutadania i ajuntament debaten les principals necessitats dels barris, continuen el pròxim dilluns 22 de juny a les 10 al Centre Cívic Vista Alegre. I en qüestió d'agenda del cap de setmana, les festes dels barris arriben a Can Roca i comencen aquesta mateixa tarda. Després d'un any d'aturada, l'entitat veïnal recupera les seves festes des d'aquesta nit de divendres 19 de juny fins al diumenge 21 de juny, amb un programa d'activitats variat que es fa a la plaça Can Roca. Recordem que les festes dels barris de Castelldefels van tenir el seu tret de sortida el primer cap de setmana d'aquest mes a Vista Alegre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
3: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Atención amantes de la magia.
8: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
9: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
8: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
9: No te lo puedes perder.
3: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comenta Castelldefels. Així som. Gran, gran cap de setmana amb activitats culturals, la Festa de la Música, la Festa del barri de Can Roca, la Festa Major d'aquest barri i també nous espectacles del Viu Dansà. A banda d'això, sabrem els continguts dels programes del dia avui a la graella. D'una banda, saps que arribem de Nàpolis a les 9, després la cara B, el món del hip-hop i les seves arrels, Castelldefels Beats, la música electrònica de la mà d'Alberto Fernández, que arribarà a les 11. I abans, en directe, Fuera de Campo, el programa de cinema de Fernando Lorenzo i el seu equip. Doncs coneixerem les inquietuds, la música d'un dels grups que actua aquest cap de setmana a la Festa de la Música, aquest diumenge als Vesta. I coneixerem la programació global d'aquest diumenge de la Festa de la Música de la mà del tècnic municipal Àlex Ortega. La Laura Fijol, la presidenta de l'Associació de Veïns de Can Roca, ens detallarà el contingut d'aquesta festa tradicional d'aquest barri tradicional també de Castelldefels que arriba aquest cap de setmana. I estarem en directe a les 12 a la plaça de l'Església per escoltar la reivindicació del manifest institucional del Dia Mundial de les Persones Refugiades. D'altra banda, Dalén Lirios, el nou responsable de l'OMSICA, l'Oficina Municipal d'Informació sobre l'aeroport de l'Ajuntament. I la mòbil tornarà a acostar-nos a comerços de proximitat. Comencem, welcome!

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Doncs sí, aquesta nit, com és habitual cada divendres, a partir de les 10, la cara ve al hip-hop i les seves arrels, i amb nosaltres el seu conductor, Dani Majós. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Com estem?
0: Què ens espera el programa aquesta nit?
1: Aquesta nit ens espera un missatge de l'univers. Veníem de l'anterior. Doncs ara l'univers ens pica la porta i ens diu: estàs aquí? És una mica això, no? Ara m'he aficionat a fer reflexions al final, una mica més llarga de l'habitual, i bueno, una mica aprofitar la vinentesa del programa en si per expressar una mica més enllà, no? I bé, doncs avui ens espera un programa al qual doncs estem jugant una mica a moure'ns, com bé diem, cada programa anem amb un UFO sobrevolant l'espai sideral a.k.a. Cosmos Musical. Doncs farem una mica de repassada d'una manera fictícia, metafòricament parlant, de grans obres o grans artistes com si vinguessin d'altres planetes, no? En aquest cas. Pues, va una mica per aquí, no? Anem cada vegada més, algo més intergalàctic.
0: Bueno, no és igual venir de Martes que de Venus, que de Júpiter, que de Saturn, no?
1: Sí, al final, més que res també pel tema de les ondes sonores, no? Allò que diem de que les ondes es propaguen i no sabem fins a quin punt arriben i com arriben, no? Deformades, no sabem, molt ondulades, que és el que diem sempre, però en principi és això, portar una mica, jugar alguna cosa més enllà, no? Que no només sigui parlar del rap i la seva història, sinó encarar-lo d'una altra forma, una mica més futurista, no? Anem a dir així, no? Obrint consciència.
0: Obrint consciència, una consciència que s'expande també, que pot arribar molt lluny, això el que dius tu, que no sabem a on, però que al cap i a la fi potser es considera que tot al final està entrellaçat, encara que no ho veiem amb els ulls que tenim físics.
1: Exacte, no? Perquè a vegades també pensem massa en l'apariència, quan lo important és l'essència de les coses, no? El que intrínsecament doncs uneix tot i, anem a dir, que doncs comparteix una similitud i que realment la diferència és visual, superficialment parlant, i que realment cada cosa té una funció, però tot ens aporta a fer aquest entramat, que és el que dèiem, no? I llavors, doncs, també, tenint en compte doncs aquest missatge que porta el rap, doncs deixar un altre missatge a nosaltres, en el cas de que doncs, això és un eco, doncs aquest eco es va propagant i, bueno, no morirà, ho rebotarà potser a algun lloc i tornarà, no? Anirà ampliant potser la onda, anem a dir, no? Per dir-ho d'una forma, però vull dir, la paraula o la vibració és allò que porto molts programes repetint, no? En certa forma, de que és el que no pot morir mai, no? Es transformaria, però en aquest cas la onda, la vibració es propaga i ja està donada, ja està feta, ja està allà, no?
0: En el cas del hip-hop, i també, bueno, això també es veu a les seves arrels, com d'una posició, com d'una forma, com d'una essència, surt una altra i es transforma i deriva, oi?
1: Exacte, no? D'on venen els pensaments? D'on venen donats, no? Qui els estructura? Els estructurem nosaltres, però al final són energies, no? Energies que venen donades del sol. Sols que és el sol, i això ho saben molt bé les tribus, doncs, tribus, o les cultures maies i del Perú, que el que fan pel matí, primer sol que no crema els ulls, l'observen fixament fins que allò para de no fer... quan comença a fer mal, anem a dir, doncs paren, però la connexió amb el sol és qui ens aporta la informació, i cadascú amb el seu punt vibracional, anem a dir així, no m'heu de creure el que estic dient, vull dir, aquí no és una veritat absoluta, que amb qui vibri això, doncs està clar que el teu pensament passarà, i de fet doncs els cantants, en aquest cas, doncs té una forma, una vida, i doncs transmeteixen allò que volen transmetre, no, realment, i que és el que els passa per ells i que és el que volen deixar, no, al final.
0: Molt bé, tant estiguin parlant de solistes com de bandes com d'actors, qualsevol.
1: Exacte, un guitarrista, és igual, no? Al final és traduir un llenguatge que d'on ve i nosaltres li donem forma, no? Al final.
0: Molt bé, també té, ara m'he ido jo un altre de pensament també, però m'està recordant de coses que estan fent a referent a García Lorca, que li explicava que la diferència entre musa i duende, diu, la musa és el que es posa sobre una persona, pot ser, dice, el duende és el que està a los rincones oscuros de l'alma, no? El que és nostre.
1: Exacte, no?
0: I el que és molt difícil de transmetre.
1: Sí, perquè al final, bueno, jo com a artista puc confessar, si ho estic confessant ara, no sé si això es podrà jugar a la meva contra, però m'agrada molt utilitzar certes punts d'emocions per arribar a punts de la psique, a les quals no puc arribar d'una altra forma, i certes experiències, certes situacions et fan arribar allà i és traduir la psique, no? Això ho veig amb la il·lustració quan la faig, que sí que tinc uns paràmetres que sempre més o menys són bastant recurrents, però que cada situació, anem a dir, doncs negativa, més fosca, doncs em porta a un procés molt més intern, molt més profund, i bueno, ho disfruto. No? Baixar fins a baix, tocar i tornar a pujar sense saber si ho trobes al cap. Saps?
0: O quan tornaràs a pujar o quan tornaràs a treure el cap, no? Igual estarà allà a les profunditats una estona o més estona del que te pensaves.
1: Sí, perquè és el misteri, allò que m'atrau molt, el misteri, no? Perquè això, no? El que està donat ja ho veig, però el que és el que no es veu i que està per trobar, no? En certa forma.
0: Pues eso, lo que los flamencos anomenen també el duende, això que ni es pot copiar, ni es pot imaginar, ni es pot crear, perquè és, senzillament és l'expressió de l'interior de cadascú. Exacte. I o se tiene o se tiene també, no?
1: Sí, jo crec que al final també és una forma, jo crec que tothom ho té, però no tothom té per què despertar utilitzar-lo, però tots tenim un don o tenim alguna cosa, a la qual doncs, ja sigui, doncs, o em netejo molt bé les ungles, mira, impecables, faig una expressió. Al final jo crec que l'art és la manera que té l'univers també a expressar a través nostre i a deixar un legat i que tot continuï. No? És una forma de comunicar allò que en aquest moment s'està fent, que moltes vegades, si et dones compte, hi ha coses molt atemporals, no? Algo que es fa ara que no està entès i amb els anys, hòstia, però si això, aquest so ja es donava aquí i no és novedós, no? Vull dir, això ja s'ha anat fent, no? Sobretot el tema del rap, que és una música molt jove, però que s'ha nutrit de totes les músiques, no? És com agafar de tot allò de lo millor, no? Faig un bufet lliure i agafo de totes les millors cultures i els millors menjars, doncs possiblement funcioni, no?
0: Bé, i que es va expressar, de fet, en el carrer, a la cultura urbana, no? Allà on ningú el volia o ningú el feia cas, doncs va trobar a la manera d'expressar-se justament en el carrer d'una forma lliure i d'una forma que després, ja hem parlat alguna vegada d'això, però potser aquí entén el capitalisme, s'ho ha apropiat també aquests còdics que en principi eren lliures, que en principi eren innocents, no?
1: Clar,
0: o eren purs.
1: Clar, quan vas a pescar portes uns cucs, no? Llavors, allò és el que fa picar el peix, no? Llavors doncs, has de portar alguna cosa que sigui recurrent. Jo també crec que aquest moviment és bastant únic perquè he vist de les dues bandes, te'n podries dir, si ho veus d'una forma neutral, home, va néixer d'un saqueig perquè va haver una apagona allà als Estats Units, no? A Nova York. Clar, imagino de la tenda, si sóc de la tenda, jo, hòstia, quina, no m'hagués fet gràcia. Si sóc l'altre, igual dic, hòstia, mira, tinc l'oportunitat de fer alguna cosa, no? Vull dir, al final on ens posicionem, no? O sigui, crec que al final és un balanç d'estar a dir, vale, aquí hi ha una opressió i hi ha una manera de poder expressar-nos, la gent ho fa servir. I més en una situació en aquell país a la qual doncs, sabem tots fins a quin nivell la persecució era, no? Jo crec que és horrorós, vaja, un sense viure. I, clar, a trobar un punt de fer per poder fer-se escoltar i que allò quedi a sobre amb música, doncs sí, la veritat que crec que és un moviment bastant important, no?, en general.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs sorpresa amb els temes, amb la música que ens portarà avui Sense Fronteres, moltes dimensions, a les que tu vulguis arribar, de la mà de Dani Majós a la cara B, amb hip-hop i les seves arrels, a les 10 de la nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
1: Bon dia, però bona nit, us espero.
0: Però venim aquesta nit.
1: Venim aquesta nit, correcte. Biatch! I just want to put my dick on your shoulder so you can put it on your mind later on. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem. El programa del dia.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya es visita i en aquest cas la seva portaveu l'Ajuntament de Castelldefels, Rita Borque. Molt bon dia, senyora Borque.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs comencem a parlar d'actualitat a casa nostra perquè, tot i que demà és el dia de la celebració de la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui es fa una lectura a les 12 del migdia d'un manifest.
2: Sí, durant tota la setmana hi han hagut activitats aquí a Castelldefels. Demà a les Nacions Unides va declarar-ho com el Dia Internacional de les Persones Migrades per donar visibilitat a aquestes persones, per despertar la solidaritat i la empatia, no?, cap a aquestes persones. El lema que hi ha a Castelldefels és un lema molt encertat, que és "podria ser tu, podria ser jo", perquè a vegades ens oblidem que fins i tot els nostres avis, alguns besavis, alguns pares, van haver d'emigrar en l'època de la dictadura, i sembla que ens oblidem molt ràpidament, no?, moltes d'aquestes persones que han tingut persones migrades per força major, bé per raons polítiques, bé per raons econòmiques, se n'obliden, no?, i ara veus com l'extrema dreta està introduint el seu missatge contra les persones migrades d'una forma molt contundent. Moltes d'aquestes persones que han tingut familiars migrants compren aquest missatge i penses, ostres, l'empatia on ha quedat, no? Les persones que migren no ho fan perquè volen, hi ha sempre alguna qüestió o bé econòmica o bé ara cada vegada més hi ha persones migrades per situació climàtica, que això ens podria passar, dintre de molts anys,
1: sí,
2: a nosaltres,
1: sí.
2: Per qüestions de guerra, per raons polítiques, fins i tot per la condició de gènere. Aleshores, és molt necessari visibilitzar que darrere de cada persona migrada hi ha una situació que ella no ha escollit, que ella no ha volgut, i que moltes persones es queden pel camí. Ja no només, per exemple, a Àfrica, des dels diferents països fins a aconseguir arribar a la Mediterrània o a l'Atlàntic, que moren molts pel camí, sinó després, ho sabem tots, quan agafen les pateres i tal, mora molta gent. Aleshores, crec que des del punt de vista dels drets humans hem de ser molt reiteratius amb aquesta qüestió i no cansar-nos de repetir i de que la gent pugui ser capaç d'entendre que una persona, quan se'n va del seu lloc, és perquè realment ho necessita, no perquè vol.
1: Doncs avui se celebra, com dèiem, es llegirà un manifest reivindicatiu a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, i demà realment és el dia on es commemora aquest Dia Mundial de totes les persones refugiades.
2: Sí, avui a les 12 és la lectura del manifest a la plaça de l'Església, que qui vulgui venir doncs serà molt benvingut i benvinguda.
1: Canviant de tema, senyora Borque, perquè vostès van assistir a una reunió a la Federació, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels.
2: Sí, vam estar convocats per la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, i aquesta reunió venia una mica motivada perquè es veu que feia un any i mig que es demanava una reunió amb l'Ajuntament per parlar d'una problemàtica concreta, que és la que ens van presentar en aquesta reunió, i l'objectiu que tenia aquesta reunió era intentar arribar a un acord sobre com, què fer, no?, perquè determinades necessitats que hi ha, en concret, en aquesta reunió es va parlar del passeig marítim, necessitats que tenen els veïns i veïnes de tot el passeig marítim, comencin d'alguna manera a veure la llum, no?, d'alguna manera a buscar solucions, no? Vam sortir doncs, amb el compromís de que realment es faria com una comissió entre grups polítics i veïns i veïnes, i la federació, evidentment, per intentar buscar un punt en comú a partir del qual podrem intentar arribar a acords per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la platja. Allà se'ns van presentar problemàtiques com l'asfalt, per exemple, al passeig marítim se'ns van passar fotos, està molt degradat i si aneu a passejar ho veureu, o passejeu amb el cotxe, es veuen uns sots que justament ara estan asfaltant perquè passarà el tour. I això no és el que hauria de ser, hauria d'estar asfaltat sempre, no? Perquè la veritat és que estava molt deteriorat. Se'ns van mostrar també com s'aprofita qualsevol espai per posar una zona blava d'aparcament. I la comparativa amb el centre era com, ostres, tenen tota la raó, que potser són coses que no no t'ha parat a pensar, no? Però, per exemple, amb les cantonades que són corbes, aquí a la plaça del centre tenim una ratlla groga que no pots aparcar, i en canvi a la platja s'aprofita per posar aparcaments de zona blava, amb la qual cosa és fàcil d'arribar a la conclusió de que hi ha una feina recaptatori important, no? Per altra banda, deia la persona que ho presentava, que a més des d'aquí volem felicitar perquè va fer una feina excel·lent, deia que realment el passeig marítim, quan comença a fer calor, és un pàrquing. És un pàrquing. I realment, de fet, l'article que jo he presentat al castell precisament va d'això, no? De que l'altre dia van venir uns amics que viuen a Vilanova, a prop del passeig marítim de Vilanova, i es van sorprendre del col·lapse que hi havia un diumenge a la nostra zona de platja. Es deia, no teniu pàrquings, això és una locura. De fet, algun policia et diu, no?, que cada vegada tenen més intervencions per baralles per l'aparcament, però intervencions amb baralles greus, no allò que et baralles i ja està. Aleshores, clar, tot això requereix un canvi de model de ciutat realment, no? També es parlava dels pòsters de llum que hi ha al mig de les voreres i de que no hi ha arbres. Hi ha un tros del passeig marítim que realment a l'estiu és sufocador, no? Entre el ciment que desprèn tanta calor i que no hi ha ombres, home, es fa dur viure en aquesta zona. Bé, és el que nosaltres vam manifestar, que nosaltres evidentment estem disposats a fer les reunions que calguin, però també veiem que hi ha algunes solucions que passen pel model de ciutat que volem, i uns partits tenim un model de ciutat i altres en tenen uns altres. S'ha d'intentar buscar l'equilibri. Jo crec que és positiu que en aquestes reunions participin els propis veïns, perquè a vegades els partits polítics podem pensar una cosa, però realment no és la necessitat concreta que tenen els veïns i veïnes. I el que sí que demanaria és que el govern actual, que tant diu que és el govern més participatiu, realment, si se'ls demana una reunió, atenguin, no?, a les persones, perquè no és l'única vegada que ha passat, ni hi ha moltes altres entitats ha passat que no reben a les peticions, no cedeixen a les peticions que es reben, no? Per això, al final, vam pensar, bueno, doncs si no ens reben a nosaltres, els convoquem nosaltres a la federació. I el motiu d'aquesta reunió va ser això, no? Nosaltres som optimistes en el sentit que som dialogants i que volem arribar a acords. Ara veurem com tot això anirà creixent, no? Perquè jo crec que també ens haurem d'acostumar, no?, a entre els partits polítics que pensem diferent i els veïns, de com intentar arribar a punts, que segur que algun punt comú tindrem, i començar a partir d'aquí i anar fent, perquè evidentment jo quan escoltava pensava, ostres, això requeriria un pacte de ciutat a llarg termini, perquè amb 4 anys... és impossible fer una transformació del passeig marítim. Llavors, clar, això ha d'haver una voluntat política darrere de tot això, perquè els partits polítics a vegades no només pensen en els 4 anys, i jo crec que s'ha de fer una política valenta i pensar en projectes a llarg termini, perquè si no la ciutat en determinades coses quedarà sempre enquistada, no? I bé, jo sóc optimista i espero que a partir de després de l'estiu, quan comencem a fer aquestes reunions, fructifiquin, perquè la voluntat dels veïns hi som, i els polítics el que hem de fer és treballar per cobrir les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
1: Doncs deixem de banda aquest tema i passant de nou a l'actualitat. Avui finalitza el curs acadèmic a Castelldefels i amb algunes demandes per part sobretot de les AFAS, les associacions de famílies, de que hi hagi més aules climatitzades.
2: Sí, és una llàstima que arribem al final del curs i sabent, perquè això ja fa... ja fa 2 o 3 anys que de forma més accentuada estem veient que el canvi climàtic és una evidència, que les temperatures altes arriben cada vegada més i que els nostres nens i nenes pateixen aquestes calors. De fet, l'altre dia sortia un informe de la Societat de Pediatria on deia que els nens i nenes pateixen molt més la calor que els adults, a part de les condicions de treball dels professors i les professores, lògicament, no? I aleshores ens sembla com una mica greu que s'hagi arribat a dia 19 de juny i no s'hagi fet com una política d'actuació ràpida per solventar aquest problema. Esquerra Republicana de Catalunya en els pressupostos va incloure com a condició que es dediquessin 100 milions d'euros precisament a la refrigeració de les aules, en el que es diu el Pla Clima. Aquests milions permetrà la climatització de 100 escoles o instituts que afectaran a 29.000 nens i nenes i a milers de professors i professores, lògicament. I aquí a Castelldefels, dintre del pressupost, estava inclosa la climatització de l'Institut de les Marines i del CERT, de Josep Lluís CERT. El que passa que nosaltres també creiem que com a ajuntament, malgrat no tinguem les competències directes, sí que ho podem fer, no s'hagi fet una inversió. Si s'han fet uns pressupostos, s'han fet modificacions de crèdit, es posen més diners a promoció turística, a diferents àmbits, i no s'ha posat ni un duro en climatització de les aules. Aquí és una cosa que nosaltres creiem que ha de ser una prioritat del govern municipal, tal com es va fer amb les escoles Bressol en el seu moment, a l'anterior mandat, i creiem que ja no és només el ventilador, perquè és que ens deien a pediatres que si estàs a 35 graus, un ventilador et solventa molt poc, perquè l'aire que t'envia també és aire calent, no? Llavors creiem que s'ha de climatitzar les aules, no només les àrees comunes, que al final sí que representa un petit refugi climàtic dintre de cada escola, però clar, les classes no pot anar tothom en una àrea comuna a fer classes. Aleshores, és un tema que reivindicarem i serem molt pesats perquè és fonamental i veiem que cada any, els mesos de calor es van allargant i les condicions han de ser favorables tant pels nens i les nenes com al professorat.
1: Aquest cap de setmana és intens pel que fa a l'activitat cultural i d'oci a la ciutat, perquè se celebren les festes al barri de Can Roca, que l'any passat no es van fer per una qüestió puntual de logística, podríem dir. Arriben de nou i també se celebra aquest diumenge el Dia Mundial de la Música amb actuacions a molts carrers i moltes places de la ciutat.
2: Sí, efectivament. Anirem, per suposat, a les festes de Can Roca. Es va començar les festes dels barris amb la festa de Vista Alegre i ara tindrem continuïtat fins al primer cap de setmana de setembre. I nosaltres el que volem és animar la gent a qui participi, perquè les festes de barri no només és un espai on anar a passar-t'ho bé. Una festa de barri representa comunitat, representa cohesió social, salut, perquè anar a passar-t'ho bé amb els teus veïns i veïnes i fer convivència, no? I això també és salut mental, no? Que sabem que hi ha molta gent que pateix de solitud i això el que d'alguna manera fomenta són les relacions humanes i també el sentiment de pertinença a un lloc, que això és molt important. I en una ciutat com la nostra, que cada vegada ens arriba gent de més alt poder adquisitiu que no té arrels a la ciutat, és molt important de potenciar-ho des dels barris. Així que nosaltres animem a tothom a que vagi a la festa de Can Roca i a totes les festes dels barris, perquè totes tenen la seva peculiaritat i les seves característiques i és molt bonic de conèixer i de participar-hi. Així que nosaltres endavant, perquè són moments bonics per viure. I efectivament el diumenge se celebra el Dia de la Música. En l'anterior mandat ja es va establir com un dia de gaudir, no? De que la ciutadania tingui accés de forma gratuïta a diferents estils musicals, a molts grups que són de la pròpia ciutat i recalcar, no? que tot el que és cultura ens enriqueix com a persones, el que dèiem, no? Ens afavoreix a la salut i de fet l'altre dia hi va haver una conferència a l'aula Exentia que ostres, dius, mare meva, com realment la música pot afectar tan positivament en l'estat d'una persona. I la cultura és vida, és convivència i és enriquiment personal i amb el qual nosaltres també ho gaudirem i animem a la gent que surti al carrer, encara que faci calor, hi haurà algun lloc més fresquet perquè la música ens fa més persones i ens ajuda molt, ens va molt bé.
1: I a banda d'aquestes activitats, ja ha previst una bicicletada.
2: Sí, la plataforma Salvem la Pineda demà ha organitzat una bicicletada que sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà pel passeig marítim i retornarà a la plaça de l'Ajuntament en marxa lenta per reivindicar que no s'ha fet aquesta vegada la festa de la bicicleta com es feia altres anys, sí que es fa el tour, però el que nosaltres defensem és que des del govern municipal el que s'ha de promoure i el que s'ha de treballar és el dret a la mobilitat sostenible, perquè la mobilitat és un dret. I bueno, estem veient com en el seu moment es va treure l'Avinguda Pineda, el trosset de l'Avinguda Pineda del carril bici, i jo que passo per allí cada dia és que me n'adono que és una autèntica aberració per a aquella gent que s'havia acostumat a anar a les escoles amb els nens amb la bicicleta, que o bé van per la vorera, que és un perill perquè no són voreres tan amples com per anar segurs, o bé han deixat d'anar amb bicicleta. No? I allò que nosaltres volem fomentar o que des de les escoles es vol fomentar, com és la mobilitat sostenible, fer unes ciutats pensades més per les persones, seguim veient que la ciutat prioritza el cotxe per davant d'altres maneres de fer. No? Llavors aquí hi ha contradiccions a vegades amb el govern municipal, no? Perquè s'adhereixen a ciutats per caminar, però en canvi la nostra ciutat no està feta, no està feta pensada amb bicicletes, pensada en persones que volen caminar. L'hem de fer molt més humana, hem de fer més espais d'ombra perquè la gent camini millor, amb millors condicions. I aleshores, bé, des d'aquí nosaltres el que volem és doncs això, difondre que demà hi ha aquesta acció, que creiem molt important. Nosaltres hi serem, per suposat, i a no defallir en la lluita per tenir aquest dret a una mobilitat sostenible, perquè crec que en l'època que vivim és fonamental que també tinguem cura d'això, i la mobilitat sostenible és una de les passes per cuidar el nostre planeta i per cuidar la nostra salut, que a la fi i a la cap les condicions del planeta ens afecten també a nosaltres, tant a nivell físic com a nivell mental.
1: I tot preparat ja per celebrar la Revetlla de Sant Joan, aquesta activitat que concentra tantíssimes persones, sobretot a la platja de Castelldefels, preparat ja l'operatiu de seguretat, impulsat per la policia local, perquè tothom estigui tranquil aquella nit i s'ho passi bé, sense haver de lamentar res.
2: Sí, des d'aquí fem una crida a això i sobretot, bueno, a totes les edats, perquè realment no només és la joventut, que a vegades també veus persones d'edat més avançada que també fa moltes bestieses aquesta nit. Demanem això, que la gent gaudeixi de debò, perquè no cal fer actes incívics per gaudir, que gaudeixi de debò, que sigui cívica i sí que sabem que que aquest dispositiu és un dispositiu enorme que no hauria de fer falta, però la realitat és aquesta, no? La prevenció és important i sabem que moltes guinguetes fins i tot han dit que no obren aquella nit i el que sí que ens agradaria dir en aquest sentit és que a la concentració la nit de Sant Joan és molt gran, és enorme, però que ara comença a haver també molta concentració a la platja en diumenges normals en aquesta època. Em refereixo, per exemple, a aquestes festes que ara sí que es poden fer en els xiringuitos, que es veu que en algun moment alguna s'ha desmadrat una mica en quant a l'aforament. No voldríem retornar al que va passar a la platja el 2015, que els veïns estaven desesperats, de que era una platja de festa, i això comporta que atrau a persones potser més conflictives, es veu més, i no voldríem retornar en aquell moment, per la qual cosa demanem

0: Un efecte crida, evidentment, un efecte crida. Ja, amb un vídeo que havíem fet nosaltres havíem dit que ens convertiríem en el Cendrer del Baix Llobregat, però és que també ens vegi de Barcelona, no només del Baix Llobregat. I això també comporta molts residus precisament que van al mar i molts residus que poden afectar a la fauna del mar. I aquestes tortugues, moltes d'aquestes tortugues, han hagut d'anar al CRAM per ser rehabilitades justament per això, no? Aleshores, hem de tenir una certa coherència. A les guinguetes es pot fumar, però a la platja no es pot fumar, no s'hauria de poder fumar, no només pels residus, també per les molèsties que causa a les persones del voltant. I, a més, això comporta que també es perdin ajudes de la Diputació que van a parar al manteniment de les platges i que van a parar al socorrisme. Aleshores, això també ho volíem denunciar perquè al final l'any que ve serà obligatori, això. Aleshores, home, anticipem-nos, perquè deien que es faria una campanya perquè la gent agafés consciència i no fumés, però és que la campanya jo no l'he vist, almenys a dies d'avui no l'he vist. Aleshores, també volíem denunciar això perquè considerem que és un tema molt important, també.
1: I anem a un àmbit nacional perquè l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, continua declarant.
0: Sí, ha sigut una notícia que ens ha sorprès i que ens decepciona una mica, no? De tota manera, també hem de dir que la presumpció d'innocència ha d'estar per davant de tot, però, com sabeu, Esquerra Republicana està molt compromesa amb el tema de la corrupció. De fet, som l'únic partit que amb 95 anys d'història no té cap cas de corrupció i si alguna vegada a nivell local ha aparegut alguna sospita, s'ha tallat de forma radical, perquè és com una cosa que portem al nostre ADN, amb la qual cosa em sap molt de greu, no? que en aquest cas el senyor Zapatero, no? Però que gent de l'esquerra, que és els que d'alguna manera ho hauríem de portar a dintre, no? Estiguin involucrats en aquestes qüestions. De tota manera, també dir que s'està embrutant per part de l'oposició, de PP i Vox, s'està embrutant molt la política amb aquesta qüestió, perquè veiem que bueno, ells no són cap exemple, precisament, no? Que els casos que hi ha de corrupció al PP són innumerables i amb àmbits molt grans i molt greus. De fet, el nostre president, el senyor Junqueras, sempre diu, no?, que ell ha estat a 5 centres penitenciaris i els companys que hi havia per corrupció eren molt majoritàriament gent del PP, no? Llavors a nosaltres també ens sap greu que s'embruti tant la política, perquè sí que hi ha casos de corrupció a la política, però no tots els polítics són corruptes i això fa molt mal. Això fa molt mal a l'hora de que un ciutadà s'informi bé i acabi votant l'extrema dreta, que precisament no és el millor model, no? de persones no corruptes, i de fet a Vox ja hem vist diversos casos també interns de corrupció. Aleshores, això ens fa molt de mal, però des d'aquí estem compromesos a la lluita contra la corrupció, però esperarem a el que dictamini la justícia, perquè en l'època del procés, no sé si la gent se'n recorda, que molts polítics independentistes, ja no només d'esquerres, perquè el senyor Junqueras, el germà del senyor Junqueras, els van estar a sobre intentant buscar si trobaven alguna petita punta de sospita. Tenim altres, com el senyor Trias, que es va demostrar que tot el que s'havia dit de els seus diners a l'estranger, tot era mentida, a la qual cosa nosaltres en aquell moment ja vam advertir precisament al PSOE, quan van aprovar el 155, que això ens estava passant a nosaltres, però podia passar també a altres partits i ara està passant. Amb la qual cosa nosaltres ens mantenim prudents fins que la justícia realment ho demostri, perquè en sabem de què va, i sí, demanar, sisplau, que no es faci aquesta guerra tan bruta, perquè estem confonent els nostres ciutadans i ciutadanes, els estem desviant del que realment és important, que són les decisions que s'han de prendre perquè els drets es garanteixin pels nostres ciutadans i ciutadanes, i que les televisions només es parli d'això quan les necessitats en habitatge, en salut, en educació són tantes. No desviem aquests temes tan importants amb embrutar, deixem a la justícia que actuï bé la justícia, perquè també a vegades hi ha sospites, però confiem en això. Realment és un tema que és perillós. És perillós si no es tracta bé, i des d'Esquerra, evidentment, estem en contra de qualsevol corrupció i lluitarem sempre contra la

0: corrupció i la prova és la nostra història, que ho demostra.
1: Doncs parlant d'Esquerra, justament el proper 17 d'octubre es presenta ja formalment la seva candidatura a l'alcaldia de Castelldefels, a les properes eleccions municipals de l'any vinent, i serà acompanyada per l'Elisenda Alemany.
0: Exacte, sí, jo ja vaig estar escollida per l'assemblea de militants d'aquí d'Esquerra Republicana i ens esperem a fer la presentació oficial, diguéssim, encara que tothom ja ho sap, el proper 17 d'octubre. M'acompanyarà l'Elisenda Alemany, la candidata per Barcelona. Estic molt, molt contenta i li agraeixo moltíssim que vulgui compartir aquest acte amb nosaltres. I sí, sí, ara estem ja començant a treballar doncs, amb el que serà el comitè de campanya per estructurar una mica la campanya. L'executiva també en el seu moment escollirà la llista, que ja es presentarà més endavant. Estem contactant amb gent de diferents àmbits, de diferents barris i bé, Esquerra Republicana estem treballant per tenir un projecte sòlid, creiem que som una alternativa sòlida, estem treballant com molt, molt seriosament i amb moltes conviccions, amb molta il·lusió i ganes de canviar les coses i estem incorporant gent molt vàlida i estem veient que tenim bona... ens reben molt bé quan fem propostes, no? I quan expliquem el que realment volem, no? Perquè tenim una idea molt clara de ciutat, la tenim claríssima. Volem treballar pels nostres veïns i veïnes. Hem estat durant aquests anys d'oposició escoltant entitats, associacions de veïns, a ciutadans que ens truquen per temes concrets. Això et dona molt la idea de la problemàtica real que viu la gent del carrer, que és on hem d'actuar i on hem de treballar, no? I sí, sí, amb moltíssima il·lusió, ja arribarà el moment, però convidaré a tothom a que vingui a la meva presentació com a candidata, perquè m'agradaria que fos un acte, no només de la presentació de la meva candidatura, sinó un acte de tothom, no? De tothom que vulgui venir, que tothom pugui dir la seva, i de compartir il·lusió, perquè en tenim molta, ganes, que també en tenim molta, i també un espai perquè la gent es pugui manifestar, no? Realment, que és el que li agradaria, que voldria, així que, bueno, ja us convidarem quan
1: moltes
0: sigui
1: gràcies,
0: el moment.
1: Moltes gràcies, ja hi serem. Pues, moltíssimes gràcies, Rita Borqué, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé la revetlla i tota la setmana vinent.
0: Exacte, gaudiu molt del cap de setmana, de la revetlla de tota la setmana. Gràcies.
1: Gràcies a vostè, bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Quan encara no ha resolt mesures cautelars ni se l'envia a judici per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort d'almenys 16 civils i 4 soldats, segons alguns mitjans. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins mateix dels Estats Units. Avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, a més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrenquen les trobades de la consellera Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la majoria es donen a ESO. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincule al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa, es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve només uns mesos. Localitzen sense vida el cos d'un jove d'Artés al Bages que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va tenir un accident. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta. Les confraries de tot el litoral i que hi participen han recuperat grans quantitats de plàstics i tovalloletes i peces voluminoses com ara neveres o butaques. I l'Estartit al Baix Empordà celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní i Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms com la Ludit Bank o 31 Fam.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor i demà es disputa el segon partit del sèrie també a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial, Canadà 6, Qatar 0, Mèxic 1, Corea del Sud 0, jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
1: Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30-35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La ciutat commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny, amb una programació d'activitats sota el lema Podria ser tu, podria ser jo. La programació continua avui, aquest divendres 19 de juny, a les 12, també a la plaça de l'Església, amb la lectura del manifest de la jornada sota el títol d'aquesta àmplia programació Podria ser tu, podria ser jo. Entre dos aguas, mostra col·lectiva de 24 artistes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Inclou una selecció de treballs de l'alumnat d'Iwona Flanscirska de la Quarta Paret. Es pot visitar a partir d'aquesta tarda amb la seva inauguració a les 7 i fins al 11 de juliol a la Sala Margarida Xirgo. I el Pride 2026 continua escalfant motors. Va començar amb dos cinefòrums aquesta setmana i continuarà la setmana vinent amb dues propostes als centres cívics de la ciutat. La primera serà el dijous 25 de juny amb una proposta tie-dye d'omplir de colors una samarreta blanca al centre cívic Vistalegre. Serà el dijous 25 de juny a 6:15 de la tarda i el divendres a l'Espai del Mar Decora la teva tote bag. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a qui es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
2: Bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i li vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu
3: ets
1: el cantant, eh?
3: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant, havia après a tocar la guitarra de petit, i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet cada cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dir: pues, tio, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, dir: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint davant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que et anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, jo, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No són persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? Tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veiem, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu disc i després, o treus EP, o treus... I després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com... Guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic que sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim, sí, no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
1: Sí, doncs sí. Ara la gent tindrà oportunitat, el que es va perdre a la vostra actuació a la festa del barri de Vistalegre, de poder escoltar-vos i veure-us de nou en directe a la festa de la música el proper diumenge a 8:45 a la plaça de l'Església. Uau, això ja és, Carles, no?
4: Bueno, això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vistalegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Ja doncs està. Aquest cap de setmana, el diumenge, dins de la Festa de la Música, una altra possibilitat de veure a una gent, els Vesta, que tocaran, com dèiem, a 8:45 a la plaça de l'Església. Si després sou molt, molt, molt famosos, costarà més de veure-los. Per tant, és una bona oportunitat, no?, d'escoltar aquestes cançons de l'EP, de veure com actueu en directe, perquè els directes, sobretot, no?, imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so... què voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no?, en directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no?, a casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, Però me recordo que l'altre dia, quan vam pujar a l'escenari, vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent. O sigui, no té a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I, bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no?, d'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canvi una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
1: Que això costa, s'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí.
2: Li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor totes les cançons, des de diferents perspectives, des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós i deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que ha més inspiració o l'altra, no? I llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica
1: claro. Els
3: trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota, ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la. L'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. De que es pugui dir, de moment,
3: sí,
2: no?
3: Això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
2: Bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, les deixem allà.
3: No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.
0: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir. A

0: Castelldefels, així som.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
0: Castelldefels, així som.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Doncs estem a l'espera de saber el que diu aquest manifest que es llegirà en uns segons per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades 2026, que se celebra demà. La lectura del manifest tindrà a càrrec de la Imma Egurrola, Mari Carmen Sánchez, Pepe Gómez, Matilde Mas, Amparo Tomé, Lisa Labrova, Emmanuel Alisson, Carlos Andrés Tobar, Dorcas González i Sanae Rifi. Presentarà l'acte a Lourdes Carreras, tècnica de la secció de Pau, Solidaritat i Cooperació, i seguidament, després de la lectura del manifest, també sentirem de la seva veu la proposta de participació ciutadana i la cloenda. Recordem que el 4 de desembre de 2020, a la resolució 55/76 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, es va declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones Refugiades i es va endegar a partir de l'any 2001. L'objectiu era rescatar de l'oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones desarrelades entre refugiats, apàtrides, desplaçats interns i sol·licitants d'asil que actualment hi ha al món. El motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que, com diem, es commemora el 20 de juny de cada any, Castelldefels ha acollit una sèrie d'activitats sota l'eslògan "Podria ser tu, podria ser jo". Aquestes activitats van començar el passat 15 de juny amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Allà i un debat posterior. Formava part aquesta pel·lícula també del Festival Itinerant de Cinemes Africans. El passat 16 de juny al matí, la plaça de l'Església va acollir la gincana Activat pels Refugiats, que incloïa la lectura d'un manifest juvenil amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. Finalment, avui, d'aquí uns moments, té lloc a la plaça de l'Església la lectura del manifest de la jornada sota el títol "Podria ser tu, podria ser jo". Segons explica l'ONU, el Dia Mundial de les Persones Refugiades 2026 arriba un moment en què es posa a prova la gran promesa de seguretat per a totes les persones en totes les regions del món. 75 anys després de l'adopció de la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, aquesta promesa continua sent un dels compromisos més clars de la comunitat internacional, que les persones que es veuen forçades a fugir de la seva terra no siguin retornades a una situació de perill i que puguin viure amb dignitat. Les Nacions Unides estimen que més de 117 milions de persones es troben desplaçades a tot el món.
2: Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. Aquest any hem volgut centrar la sensibilització en el fet que ningú, no ens enganyem, neix amb un comodí que digui "a mi no em pot passar". Ens pot passar a totes i a tots. Tothom pot haver de marxar un dia de pressa del seu país i buscar refugi en un altre. L'empatia, la generositat ens fa millors persones. I aquesta humanitat, la que voldríem sentir tots, si ens passés a nosaltres, és important. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran a la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa, la Dorcas, l'Emmanuel, l'Amparo, la Matilde i el René. Ells representen la diversitat de la ciutat unida per un batec comú, fer costat a les persones refugiades. Algunes d'elles han estat persones acollidores. Algunes d'elles han estat persones refugiades. Algunes d'elles són família de persones que han trobat a Castelldefels refugi. Perquè així som i així volem ser. Abans de llegir el manifest, us volem explicar un parell de coses. La primera és que quan s'acabi el manifest, si us plau, us quedeu uns minuts per participar en una activitat senzilla de sensibilització aquí a les carpes, al voltant d'una idea que després us explicarem amb més detall. I la segona és que ara, abans de llegir el manifest, farem un moment de silenci, un moment de recolliment, en record dels milers de persones que moren pel camí, de terra o per mar, que no aconsegueixen mai acomplir el somni d'una terra on projectar el seu futur.

0: the metal meridians and the Atlantic to the Canary Island to be country. After a year, a huge mass grave, humanitarian organization remind us on a daily basis that the loss of lives of our coast is constant and unacceptable. Institutionalization of hot returns, immediate repatriation, legal prosecutions of the activists and humanitarian organizations, and the dangerous risk of hate speech of our opening deep features in the global democratic concerns. And this rejection does us no good at all for society, nor it do you no good. It happened to me, and it can happen to anyone. Thank you.
1: La Mediterrània i la ruta atlàntica cap a les Illes Canàries continuen sent, any rere any, una immensa fossa comuna. Les organitzacions humanitàries ens recorden diàriament que la pèrdua de vides a les nostres costes és una constant inadmissible. La institucionalització de les devolucions en calent, la persecució judicial de l'activisme i de les organitzacions humanitàries i l'auge perillós dels discursos d'odi estan obrint una esquerda profunda en la consciència democràtica global. I aquest rebuig no ens fa bé com a societat i no ens faria cap bé com a ciutat. Davant d'aquestes crisis, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manté actives les seves campanyes d'emergència per donar suport a la població civil en els territoris més colpejats, actuant allà on el dret internacional és vulnerat. Al nostre municipi, des de la proximitat, combatem pacíficament des de fa dècades la indiferència i el racisme. Per això, reafirmem el nostre compromís local dels darrers anys amb la campanya Món Local Refugi, que ja compleix a Castelldefels 11 anys de solidaritat i cooperació activa, fent costat a col·lectius que intervenen a primera línia. Mantenim des de fa 3 anys també el suport a la campanya d'emergència per la crisi humanitària a Palestina i al Líban, canalitzant ajuda directa a les entitats que treballen sobre el terreny a Gaza, Cisjordània i territori libanès.
2: Y en Castelldefels nunca olvidamos a los miles de refugiados del pueblo saharaui, acogiendo cada año a sus niños y niñas y colaborando en el mantenimiento del laboratorio de medicamentos genéricos, entre otros. Debemos sentirnos cerca de las vidas salvadas y protegidas con los proyectos en los que hemos participado, y también orgullosos de los jóvenes de la ciudad, como los que el martes pasado decían en su manifiesto juvenil. Volem representar la joventut que pensa, reflexiona, empatitza i actua, perquè el món sigui un lloc millor per a tothom. No oblidem que el que li passa a qualsevol persona ens podria passar a nosaltres. Castelldefels ha de ser una ciutat acollidora i solidària, i ens comprometem a ajudar a que així sigui. Des de les entitats socials i les institucions hem de continuar treballant sense treva per garantir els drets humans i exigir vies legals i segures que protegeixin la vida de la població en moviment. Perquè el refugi és un dret i l'acollida digna una obligació.

0: passa res. Bé, com us dèiem, ara us convidem, us convidem a passar al costat de les carpes a fer una petita activitat de sensibilització. És res, fer-vos un parell de fotos. Una al costat dels peus, que simbolitzen aquest acompanyament en el camí cap al refugi, i l'altra buscant un mirall per fer-nos una foto, pensant que també podem ser nosaltres aquests que estiguem reflectits en el mirall. Requereix 2 minuts per fer una foto l'altra, i us demanem que tant avui com demà les pengeu a les vostres xarxes amb aquests hashtags que també teniu a les carpes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i no oblidem mai que podríem ser nosaltres també. Bon dia.
1: Doncs aplaudiments després de les paraules de Cluenda, de la Lourdes Carreras, tècnica de la secció de Pau, Solidaritat i Cooperació Municipal, que ha tancat d'aquesta manera la lectura del manifest Podria ser tu, podria ser jo, que ha anat a càrrec de diverses veïnes i veïns de Castelldefels. Una lectura que posa el punt i final a les activitats que s'han realitzat a Castelldefels aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra demà.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Atención, amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.
3: castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels, divendres 19 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encara en la recta final. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la lectura del manifest institucional. La commemoració tanca una setmana d'activitats de sensibilització sobre drets, la protecció i la dignitat de les persones refugiades. Més de 300 músics ompliran els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. La cita tindrà lloc el 21 de juny i portarà a la ciutat 65 propostes musicals repartides en 14 escenaris, entre actuacions fixes i també cercaviles. Comencem l'informatiu.

0: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
1: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament, entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el COAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris de la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals donant més espais i més professionals i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació no torrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a Motorrino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABC de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Castelldefels ha commemorat aquesta setmana el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podria ser tu, podria ser jo». La iniciativa, impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat, ha volgut sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Ens ho explica la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras.
2: Aquesta activitat la coordinem entre Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des que surt, no? Malauradament, de casa seva, fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. Però també gent que va quedant pel camí, doncs, també les considerem persones que necessitaven refugi, no? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic i violència, fins i tot un meteorit, et diria, no? És a dir, coses que no pensem. I ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil.
0: Un dels actes centrals ha tingut lloc avui a les 12 del migdia a la plaça de l'Església amb la lectura del manifest institucional de la jornada.
2: És un manifest plural, coral, sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de Solidaritat i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que les representen, i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix i que es pot dir, pues, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mikhail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Escoltem ara l'inici del manifest llegit per la tècnica de Pau i Solidaritat, la Lourdes Carreras.
3: Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran a la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa, la Dorcas, l'Emmanuel, l'Amparo, la Matilde i el René. Ells representen la diversitat de la ciutat unida per un batec comú, fer costat a les persones refugiades.
0: El text ha servit per recordar que darrere de cada persona refugiada hi ha una història de vida marcada per la necessitat de fugir de casa seva a causa de conflictes molt diferents. La commemoració ja havia començat dies abans amb diverses activitats adreçades a diferents públics. Dilluns 15 de juny, a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, es va acollir un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior I el dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església va ser l'escenari de la gincama activat pels refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada va incloure també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves van expressar el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Aquesta lectura va permetre implicar directament l'alumnat en la commemoració i contribuir a conscienciar els joves sobre una realitat que afecta milions de persones arreu del món. El regidor d'Educació, Ramon Amador, va destacar també la importància d'aquest tipus d'accions per treballar valors com la solidaritat, l'empatia i la defensa dels drets humans des de l'àmbit educatiu.
4: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest, també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Amb aquesta programació, Castelldefels s'ha sumat a la crida internacional per recordar que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Sota el lema «Podria ser tu, podria ser jo», la ciutat ha volgut posar l'accent en la necessitat de mirar les persones refugiades no només com una xifra, sinó com a persones amb drets, amb projectes i històries pròpies. Un dispositiu especial vetllarà per la seguretat i el civisme durant la revetlla de Sant Jordi. El proper dimarts 23 de juny, Castelldefels tornarà a viure un dels esdeveniments més emblemàtics de l'inici de l'estiu, la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament, a través de les regidories de Governació i Protecció Civil i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, activarà un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incendis. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada i inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. Igualment, amb motiu de la revetlla, s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals. Ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: Inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hi ha tot un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, de lo que és el grup d'ordre i avisos de Mossos d'Esquadra i policia local. Hi ha tota una coordinació amb el SEM per a l'activació de tot el que és el grup sanitari. I hi ha tota una coordinació i uns dispositius específics d'autoprotecció que ho porten a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, i tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
0: Tot plegat per gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. És per això que cal seguir unes pautes bàsiques, especialment pel que fa a les fogueres i la pirotècnia. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: La nit de Sant Joan tiene presente de que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, en aquest concret nosaltres del municipi Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 6 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
0: També recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament els serveis d'emergència.
5: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, doncs en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
0: I més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme, ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: En quant al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetro del Parc Natural del Garraf, amb la qual cosa allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot no subjectar els petards a les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
0: Pel que fa al dispositiu de vigilància, es reforçarà enguany a l'entorn de la plaça de les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al costat del vaixell. La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la 7a edició de la Festa de la Música al carrer, una iniciativa organitzada per la Comissió de la Festa de la Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu és apropar les entitats musicals, els grups, artistes locals, els veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics locals que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions i fixes i les cercaviles. Un rècord en aquesta Festa de la Música al carrer, tal com assenyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
6: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Entre Tambores, no? Que faran també també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat. I musicals, sobretot molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes. La plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns. La plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha molt, un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per tots els públics.
6: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban, és que hi ha un munt, la veritat.
7: I gairebé totes aquestes propostes són artistes de Castelldefels.
6: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar, jo tinc una banda també, serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Un esdeveniment que combina tots els gèneres músics i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de les diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, que als carrers i les places i també als parcs i jardins els músics ofereixen a tocar de manera gratuïta i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions. I com cada setmana mirem cap a l'agenda cultural de Castelldefels, connectem amb el tècnic de cultura, el Paco Ávila, que ens explica quines activitats tenim aquests dies i quins plans hi ha per aprofitar el cap de setmana a la ciutat.
8: Aquesta tarda, ja dins del calendari d'exposicions permanents de la Regidoria de Cultura, ja tenim la darrera d'aquesta temporada, que és l'exposició Entre dos aguas, que és una exposició col·lectiva de pintors de la professora Ivona Francisca, que és del taller de pintura de la Quarta Paret. S'inaugura aquesta tarda a les 7 de la tarda a la sala Margarida Xirgu i és un recull dels treballs que han fet els alumnes durant tot el curs i que bueno, tenen interès de mostrar-lo a la ciutadania. Hi ha un calendari festiu de festes de barri de la ciutat. Van començar fa poc a la festa del barri de Vista Alegre i avui, aquest cap de setmana, toca la festa del barri de Can Roca, divendres, dissabte i diumenge. És una festa organitzada per l'Associació de Veïns de Can Roca i porta la tira d'ans al calendari festiu. És una festa entranyable, de bon rotllo, i comença avui a les 9 de la nit amb una actuació de l'orquestra de la Hermandad Cristo de la Paz, després una orquestra i després una disco mòbil. I durant el dissabte i el diumenge es fan pues, Festa de l'Escuma, la tradicional i fantàstica cursa de cargols, que és un fet diferencial, un desfile de moda, actuació de la Casa Andalusia, disco mòbil. El diumenge hi ha una botifarrada, un partit de futbol, la festa de la música, una paella popular, una xocolatada... O sigui que el programa és variat, molt divertit, una festa entranyable perquè tota la gent de la ciutat pugui gaudir d'un lloc que jo crec que és privilegiat per fer una festa i un bon rotllo i ganes de passar-se-lo bé. El dia 21 de juny es celebra a tot arreu el Dia de la Música al carrer. Nosaltres fa uns quants anys com a ajuntament recollim una proposta que es van venir de la Coral Margalló i d'una plataforma, van decidir crear la Festa de la Música al carrer. Ja portem una sèrie d'edicions i, bueno, i en guants es fa el diumenge tot el dia a diferents espais de la ciutat. Estem parlant d'uns 8 o 10 espais i que hi ha unes propostes de tot tipus de música al carrer.
0: Gràcies. Fins aquí l'agenda cultural.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encaren la recta final. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la lectura del manifest institucional. Més de 300 músics ompliran els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: Renault.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya... assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: El jurat dels Premis Jaume I, en la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torné. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
2: Molt bon dia.
1: En què consisteixen aquests premis?
2: Pregunta premis, difícil.
1: Sí. No.
2: Comencem no, però, clar, amb una pregunta difícil.
1: Investigació bàsica, clar. Sí. Tu has destacat pels teus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis. Però aquest en concret?
2: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Uh-huh. A ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és el que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui, no? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
1: Uf, ni més ni menys, no?
2: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo soc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem, doncs la ciència fonamental que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està orientada a fer descobriments, i una part que està orientada a portar aquests descobriments a la societat, a medicina, a indústria, allà on sigui. L'ICFO, què dic, és una part molt important d'aquest premi, té aquest doble vessant, té el vessant purament científic i el vessant de ciència aplicada a la societat.
1: Molt interessant, de fet, des de l'ICFO, que jo recordi, ara s'han fet interessants aplicacions en el món de la sanitat.
2: Se n'han fet alguns, sí, perquè la fotònica, per una cosa que serveix, sempre, sempre en col·laboració amb gent que fa biologia o fa medicina, perquè ells són els que saben quins són els problemes que són importants, una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos, no? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques en nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir. No? Això, si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre. No? Això, òbviament, seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees. Eh? Si la fotònica, això no és el que jo faig personalment, però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, permet amb llum, la fotònica de fet tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica en l'àmbit que dius és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
1: Des del punt de vista preventiu és importantíssim per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
2: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, És com tota la vida. Si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, és a dir, abans de que allò sigui un problema, potser ho pots evitar, no? Doncs aquest és el programa. I l'ICFO, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Tordoran, que viu a Castelldefels.
1: Ahà, però se'l convidem un dia.
2: Sí, sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això. És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible als ulls humans, que permet fer això, permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
1: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
2: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum. No? Els humans no, però aquells sí. I de fet hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. És a dir, els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució a base de milions d'anys ha fet que l'ull humà s'adaptés al color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor els humans és el color verd. En veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell, sí. Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem. Sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
1: En quins altres camps o àmbits investiga l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
2: Bastants àmbits, Potser ara un que ara està que està molt de moda i que de fet ha sigut novetat perquè hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes, en fi, per dir-ne una, i que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Pruneri, que també viu a Castelldefels, i que també hauríeu de...
1: Ho passarem a l'agenda.
2: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet perquè els xips eren coses molt grans, eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, 60 o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. No? O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és, diguem, és veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
1: Bueno,
2: Lo más. Aquell era lo más que podia fer la NASA i tal. Pues aquell xip, doncs... no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells,
1: sí,
2: aquells raspalls que són electrònics?
1: Ah.
2: Aquell xip és més poderós que el que portava l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal.
1: Mm.
2: Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses per les quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa.
1: Mm.
2: Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i, per tant, es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics. No? És a dir, xips que funcionen no amb electrònica, sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu, d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels,
1: mm-hmm,
2: per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa és el que el lidera el doctor Valerio Pruneri i que hauríeu de convidar perquè crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur. Em sembla que a Castelldefels.
1: Mm-hmm. Jo investigarem.
2: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa, i que és molt important, i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa, era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 600, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial, es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que vol fer servir. I si no és el cas, crear una empresa. No? Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes, ja dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
1: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després, sí, al cap i a la fi.
2: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no, en fi, no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No?
1: Mm.
2: Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers i enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO a la societat.
1: Mm. Es pot dir com a físic, que aquesta és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba amb una gota d'aigua? Parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què treballa la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
2: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, de la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així. I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Dius, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent, no? Tu no pots remenar un tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada, molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I, per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. No? Si hi ha aparells mecànics, un bisturí, és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està. No? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí és massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata. Per tant, no fa la funció. No? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau i per tant, permet fer aquestes coses. Amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites, I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho. No? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes són fotònica pura. No? Uh-huh. Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, Però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món, quotidià, no? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, l'internet és una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que no gent normal i corrent, diguem.
1: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer, evidentment, que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir l'any passat, no?
2: Sí.
1: Clar, també, d'alguna forma, estem subjectes a aquestes limitacions.
2: Sí, allò va ser una lliçó molt important, Molt, molt important, jo crec, per molta gent, Jo recordo que em va impactar molt, Perquè, clar, o sigui, allò és que, de cop, el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot, tot, tot. I vam quedar molt impactats perquè vam veure una cosa que tots ja sabem, però que estava aquest record dient, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que, no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? Podien viure solets, diguem. Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxo corrent elèctric, també, com tothom. És un dels avenços, és una d'aquelles coses que té l'avenç, no? Les societats avui en dia

0: no hi havia llum a casa, no? Sí? Va ser... I això passa amb tot, de fet, eh? Però crec que és el signe dels temps, i segurament això anirà més, no? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. Si els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però en canvi paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres, i si hi ha un cataclisme a l'estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències. Diguem, eh? Això passa, sí.
1: Just per acabar, quines són els projectes els que estarà l'ICFO i els projectes de futur immediat?
0: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic, i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament, no? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que es va crear fins a l'any 24. En fi, jo crec que al món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics, per tant, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu, tenim un programa que fins on jo sé segueix amb molta activitat de col·laboració amb hospitals de proporcionals i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Era el que dèiem, pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets, a tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar en un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics, no? En un lloc com aquí, com la nostra ciutat, que fa tant sol, sí. Tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar, diguem, eh? Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar sobre el cotxe, diguem, eh? Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torné. Enhorabona per aquest premi, que es diuen a la tardor, no? A una cerimònia a la Lonja de la Seda de València. I que diuen els premis que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torné, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Molt bon dia.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Radio Castelldefels. Són les dues. Radio Castelldefels.
4: Escac d'Israel a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per desenvolupar i concretar el document per acabar la guerra a l'Orient Mitjà s'han ajornat sense data abans i tot de començar, Joan Bota.
6: Israel, que critica per massa tova la pau signada per Donald Trump amb el règim dels ayatolàs, ha atacat aquest matí amb duresa al sud del Líban amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
4: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
4: A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
8: Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
4: A Catalunya, avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
9: Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
4: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
10: Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
4: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
4: Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
11: Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de l'ACB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mets ja explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora. I la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9. I com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
4: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida. Aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord, en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
4: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
4: T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
14: Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, ambient sec per sota de 20-30% i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona de Lleida. Ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop dels rècords o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, punts a l'interior de Lleida, que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
4: Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
14: Bon dia, que vagi bé.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:06. Escalada de violència al Líban que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians, víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben-Gavir ha exigit que tot el Líban cremi. Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
4: Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, al Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
15: Sí, de fet, en les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per a negociar amb Washington. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha condicionat la celebració de més trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. Un portaveu d'Exteriors del Parlament, Ibrahim Rezai, també insistia en que l'Iran continua en la via negociadora des de la desconfiança.
16: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
15: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
4: I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i, en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
8: Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinados rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació investigació instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
17: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
8: Això deia Òscar López, i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
4: Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
8: Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
4: Ja veieu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
19: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
18: Això deia la senadora del PP, María José Pardo Peramato. No ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys 2 fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
20: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
18: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
20: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucción.
18: I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
4: Bé, doncs enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
0: Bon dia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord per qui ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
21: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llança la tovallola? Míriam Nogueras, també al Matí de Catalunya Ràdio.
22: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: I mentrestant el PP veu amb impotència com, amb Junts, hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
23: Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
0: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
4: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
24: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
25: Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure el testament l'ACNUR, l'Agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.atestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
26: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
27: Però tu en saps d'anar amb moto?
26: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
27: I què?
26: Que em vaig trencar una cama.
27: Apa!
26: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
28: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
29: Arriba als cinemes, viatja al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
30: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
29: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatja al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
31: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
32: Per cert, i el teu mal de cap?
33: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
32: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
34: Aquest estiu, la gran pregunta és...
35: híbrid o elèctric?
34: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
36: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
4: Passen 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
1: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
2: Necessitaríem reforços, tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA, que la mitja jornada fem molt poc. Sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
1: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
4: Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
3: La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
3: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
7: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, i se n'encarrega de l'agressor.
3: El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
4: Denunciat el conductor d'un autocar que portava una quarantena de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat en post al Montsià, Manel Sastre.
8: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida de 322 a l'aldea Amposta.
4: Anem amb el tema de conversa, segur a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
9: Bon dia. Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
10: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
9: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya Central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
0: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
9: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
11: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals, amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya, i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
9: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
4: Bé, doncs segur que donant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció, perquè els experts recorden que per cada grau que redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Salà.
12: Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
13: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem, abans, utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
12: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
4: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni a un minut, i tornem.
14: Catalunya migdia.
15: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
16: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
17: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
31: Catalunya migdia.
4: Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalán.
18: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
19: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
18: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
19: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
18: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
4: Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
20: Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
21: This now is
2: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació, que el país senti que torna a funcionar, que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva, que la gent recuperi l'esperança.
20: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
5: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
20: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I, finalment, una altra possibilitat són primàries, en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
4: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
21: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
22: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí, i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
23: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
22: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
23: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colòmbia.
22: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
4: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a tota Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Mònica Mas, bon dia.
24: Bon dia.
4: Què suposa aquest nou robot respecte als actuals?
24: Doncs, sobretot, que és aquesta única incisió que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop, tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
25: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
24: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això, en el cas dels nens, és important, perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
4: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marc Teixidor.
26: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia i apunta que cada vegada són més els que ho volen deixar.
27: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
26: Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també alerta que l'auge de vapers entre els més joves, pràcticament la meitat, l'han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts a l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 1.000 milions d'euros.
4: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal a la Costa Daurada i a la Costa de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
0: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
1: Ha anat creixent fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
0: Les embarcacions més afectades són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
3: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, lo per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
0: Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
4: Passen 4 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: En guàrdia, amb Enric Calpena.
10: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
4: Comencem la cultura amb cinema.
11: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
5: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empeny a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment. I Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
28: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
5: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força, malgrat el pas dels anys, i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump, amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
4: Anna, anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època. Però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix, Carles Saló Pujol, que hi han trobat exactament.
2: Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
12: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
2: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
4: Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
13: L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
14: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
13: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
4: I una cosa més. Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, amb la Platja Gran de l'Estartit com a epicentre de 3 nits musicals que culminen amb la revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
15: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
16: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
15: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi. I el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
9: Catalunya migdia.
4: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
4: Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
17: Que permet als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga CB, un objectiu que era complicat.
18: Un per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
17: El Barça de bàsquet, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga ACB, ahir després d'una pròrroga victòria per 112-113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria, el factor pista, a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
19: Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga ACB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit. De fet, el nivell habitual Al primer quart, el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pasqual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. Els jugadors se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
1: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
19: La veritat és que hi ha un Barça amb la Provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Urbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que doncs, venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pasqual, que era, en teoria, la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i per tant, ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners, per tant, de moment, el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Corey Walden no jugarà més al Lleida.
17: Del bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan Garcia. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Gelmà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
20: Tranquil, no és el primer cop que Joan Garcia li toca el rol de suplent i a l'espera que aparegui l'oportunitat. En cas que no sigui en aquest Mundial, que és molt possible tenint en compte que De La Fuente ha apostat per Unai Simón, el porter del Barça s'endurà l'experiència del seu primer Mundial, conscient a més que sense haver fitxat pel Barça de fa un any, possiblement ni tan sols seria aquí.
21: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
20: Joan Garcia està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça. Creu que ha millorat facetes del joc com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
21: Sí, per mi també. La veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, sí, em porto molt bé a mi.
17: I ahir, Sònia, també vam sentir Marc Cucurella per primera vegada des de que va fitxar per Madrid.
20: El lateral català va explicar que tot havia anat molt ràpid, que l'oferta i l'acord entre clubs s'havia fet en un matí, que l'havia trucat Mourinho i que no havia tingut un sol dubte. Respecte a altres ofertes, com la del Barça o de l'Atlètic de Madrid, no les va negar, però va deixar entreveure que eren processos llargs i que el Madrid havia entrat amb molta força. Cucurella sap que amb el seu passat blaugrana hi haurà qui no entendrà la seva decisió, però ho considera que la vida són etapes i ara tocava aquesta.
22: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
20: Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente. Pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita. I a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, que també es va lesionar abans del Mundial i estava ja amb el grup. Té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
17: Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà-Qatar.
20: Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que, de fet, va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre que fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averajos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història, empatar un, a falta d'una jornada tenen un punt cadascuna.
17: La jornada d'avui, Montserrat Raya, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
0: Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que a la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
3: Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
0: Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit jugarà l'Escòcia-Marroc. El partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut decebedor amb empat justament contra el Marroc.
17: Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vielcadilla en guanyar el Zamora.
6: Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada i, de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga Regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic dels Vallesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
7: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
6: Pel partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Una mica més de 8 minuts. Seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
23: És la Laura Rodríguez.
17: Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
8: Catalunya migdia.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
26: I després a la meva mare, Olot.
25: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
27: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Un de cada tres infants

0: Som 3CAT.
1: 6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona, comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
2: Sí, Lai, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marian Foss, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran rival. També hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró i final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final. Recordem que és la millor de 5 partits i que els blaugranes ja dominen per 2-0, Francesc Ripoll.
3: Nova victòria blaugrana davant el Pozo. Ahir, però, sense tant patiment, 6-1, els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van aplanar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
4: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy... Claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
3: Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat amb sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
1: I avui també final de l'Hockey Lliga. Es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les cordes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
5: És un partit de caixa o faixa. Les comes, el Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat, 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Carol.
6: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
5: A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les comes per 4-0. Recordem que l'equip de l'Anoia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
1: Atenció amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
7: Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, ha anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària, i n'hi ha 4 per poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
8: Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
7: El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses, i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 euros per a tot el cap de setmana.
1: I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patrick Guijarro?
9: Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olympique de Lió voldria fer una oferta perquè Patrick Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patrick Guijarro, tampoc Patrick oficialment els ha dit Real Club, però sí

0: que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
1: Doncs ho seguirem atenció amb el futur de Patri Guijarro i acabem amb MotoGP, Marta.
2: Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al pròxim, als pròxims anys. Per tant, a partir d'ara començaran ja tot el ball de fitxatges.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com Israel desafia els Estats Units i el seu acord amb l'Iran amb l'atac més sanguinari dels últims dies contra el Líban. Hi ha 18 morts a la banda libanesa i 4 més dins de l'exèrcit d'Israel. Unes baixes per les quals el govern de Netanyahu reclama venjança. També us hem parlat de l'aclariment que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet aquest migdia. Diu que la segona causa que ha obert avui mateix en el cas Begoña Gómez no afecta la dona de Pedro Sánchez. A primera hora, Peinado havia comunicat l'obertura d'aquesta nova peça per prevaricació i frau en un escrit molt ambigu on no concretava que només atribueix aquests delictes a un col·laborador de Begoña Gómez i no a ella mateixa. I ens hem fixat també en el final del curs més convuls dels últims anys a les escoles catalanes. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària marxen ja de vacances fins al dia 8 de setembre. Mestres i professors adverteixen que no donen per tancat el conflicte amb el govern i que al setembre hi tornaran. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
4: Doncs tenim una topada important entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president nord-americà sobre la primera ministra italiana, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena d'Itàlia, on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una fotografia al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
5: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
4: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat molt bona sintonia i compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria. Cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment a la guerra a l'Orient Mitjà. Permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències és la proposta que recull la guia que avui ha donat a conèixer la Generalitat i que posa d'exemple la companyia Brico Depot, que permet el teletreball dues setmanes abans o dues setmanes després de les vacances amb l'objectiu de permetre conciliar feina i cura dels infants. El document ho recomana a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. El conseller d'Empresa assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
6: Estem generant un mercat molt diferent i, per tant, això que avui presentem és molt important. Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
4: I habitualment al Catalunya Migdia, els divendres, a aquesta hora a les 3 us parlem de l'estat del trànsit. Avui ho fem amb doble motiu, perquè a més de ser divendres, hi ha moltíssima gent que avui ja marxa de Pont de Sant Joan.
3: És... Però Sant Joan és dimecres.
4: És un pont, un aqueducte i combinat amb carai, una mica de parapent per arribar-hi.
3: Hi ha afortunats que avui agafen festa fins dijous.
4: Es compta que en aquesta operació sortida hi haurà més de 600.000 persones que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, és una de les importants de l'any. Sapiguem com comença aquesta operació de sortida d'aquests afortunats. Equip Viari, Maru García.
7: Bona tarda. Doncs alguns es trobaran en retencions destacables, perquè a l'AP7 hi ha aturats de Mollet del Vallès fins a Barberà en sentit sud per un accident de fa estona. Els vehicles són al voral, però és que a l'altra banda hi ha hagut fa pocs minuts una altra topada i hi ha una llarga cua entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Per tant, vehicles completament aturats en tots dos sentits. Afecta també això de retruc la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona també força complicades. La ronda a dalt amb cua en un tram llarg de Cornellà a Roquetes, sentit Besòs, i d'Esplugues a Cornellà a direcció Llobregat perquè hi ha un accident a la B-20 a l'altura del Prat. La ronda litoral també amb una llarga retenció des de Mercabarna fins a Barceloneta en sentit Besòs. I el transport públic, dues incidències provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies.
3: Passant 4 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
3: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
3: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Vosaltres no agafeu festa avui fins dimecres que ve, eh? O sí?
10: Estem contents d'estar aquí perquè no estem fent cua a les carreteres.
3: És una manera de veure-ho, sí, està bé. No, he quedat una mica impactat que hi hagi gent que ja estigui en l'operació sortida del pont de Sant Joan, que és dimecres de la setmana que ve.
10: De totes maneres, són els 500-600 mil cotxes que surten des de fa 30 anys de l'àrea de Barcelona el mateix dia, eh?
3: Ja, però de Sant Joan, però torno a dir, ho entendria si quedessin un parell de dies. O fins i tot si Sant Joan fos dilluns o dimarts, però no és que et dimecres.
10: Ets molt antic.
3: Sí, es veu que sí.
10: I és bajano vista.
3: Es veu que sí, no. He vist que hi ha gent que té un horari molt millor que el meu. Però bé, endavant.
9: Però menys poder.
3: O igual el mateix, o més. A veure, qui més podem saludar? Que els divendres és Liu Forn. Liu, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: Anem a preguntar-te si tu tens el pont o no, però tu vius de pont, però no?
12: Jubilat, no? Sí, sí.
3: Està jubilat.
12: No, m'he jubilat, sinó que totes les... O sigui, a la que obren fan una obra, ja em truquen, totes les constructores, pot venir a fer la inauguració, em poso les manetes darrere. Sí, això m'ho va dir un dia... Va bé, no entrarem en detalls, però en una altra emissora un amic meu va fer la conya de no, Liu s'ha jubilat i tal. I em ve un veí, el meu veí, just el veí del costat, un dia em troba pel carrer i em diu, escolta, ja m'han dit que t'has jubilat. Era una conya d'allò. I a partir d'aquí, tota la gent gran com tu van dient que sí, que m'he jubilat. I el fet d'estar aquí demostra que efectivament m'he jubilat, perquè si no...
9: No, és que no... Pel periodisme.
12: Correcte, sabia que...
3: Tampoc no saps què fer i, per tant, diu, vaig a passar una estona a la ràdio, que ja hi ha aire condicionat, i per tant estem fresquets.
12: És que no us imagineu el cop que ha estat pels jubilats com jo, que hagin acabat la torre aquesta de la seva família. Ah. Ara ja només queda Sagrera, que ja va... El meu avi ja anava
3: de jubilat. El carrer Urgell també, a Barcelona.
10: Sí, queda,
3: també.
10: Però si Barcelona està tot aixecada. No. Deus tenir una feina, una agenda insuportable.
12: El meu poble també, el meu poble està tot a moure's.
3: L'altre dia que ho explicàvem, que ara no recordo el percentatge, però un percentatge altíssim de les obres es fan en l'últim any de mandat. De qualsevol alcalde, de qualsevol partit i color polític.
12: Sí, però això t'ho explico, jo, si vols.
3: No, hi ha de tot.
11: Però
3: hi ha
11: alguns... això era abans que sabies que hi havia eleccions perquè hi havia obres, no? És que ara les obres duren els 4 anys.
9: Bueno, el tren orbital... No,
12: home, mira, veus? Si visc fins als 180 anys, és possible que vegi la primera travessa del tren orbital. Però mira, això de les obres... O si vols fem un dia més extens, o si vols ho canviem i fem... És que això de les obres, els que ens ha tocat estar una època a l'administració pública, saps com funciona tot. I tot té uns terminis. Sí, llavors, quan arriba un ajuntament nou...
3: Engega el projecte...
12: Llavors diu, primer seuen. Diu, a veure, què fem? Primer has de saber quin és el teu número de telèfon de la línia interna i aquí pots trucar. Llavors, a partir d'aquí, bueno, primer t'has de situar, has d'obrir calaixos, que hi ha unes trampes tremendes, d'uns pufos immensos dels que han deixat els d'abans, que dius, mare de Déu, mare de Déu. Bé, un cop has fet tot això, bé, ja què fem? T'asseus i ja què fem? Bé, doncs va, arreglarem aquell carrer. Molt bé, anem a arreglar-lo. Què hem de fer? Un projecte. Molt bé, anem a fer el projecte. Entre que fas el projecte, passa per no sé quants departaments, després passa per no sé quants altres departaments jurídic-festius, llavors ha d'haver l'exposició pública. Llavors, al·legacions, no sé què, tal i qual, i passen 3 anys. I, efectivament, les obres coincideixen. Hi ha gent que sí que fa les obres, ja intenta que s'acostin abans de les eleccions, però és que 4 mesos abans, no sé si són 3 o 4 mesos abans, no pots inaugurar cap obra. Per tant, la gent, i tal com va el món, ja no se'n recorda si l'alcalde o alcaldessa li ha posat un fanal a prop de casa o no. Vull dir... Però, bueno, el tràmit administratiu fa que fins aquí... Bueno,
11: de vegades passa que duren tant les obres que l'oposició que criticava una obra determinada acaba traient pit
13: de la inauguració.
12: I tallen la cinta.
10: Després ja fa anys que es va inaugurar una altra mena d'inauguracions, que és muntar festes.
12: Sí.
10: Llavors, en aquell carrer que han remodelat i que ja han inaugurat, o no han pogut inaugurar, perquè hi ha aquesta prohibició que parlava l'Iu, doncs llavors muntem una festa.
9: Això no critiquem pas, per això no es pot.
10: Les festes.
13: Sempre a favor de les festes, sí, no?
11: Quantes primeres pedres s'han fet de vegades?
12: És que després ja la inauguració per etapes. Per exemple, recordeu l'eix transversal? Jo crec que s'ha inaugurat més vegades l'eix transversal. Jo no conec una obra que s'hagi... I el Segarra-Garrigues, jo crec que s'ha inaugurat cada 5 metres... Anem a inaugurar-ho. Vinga, cinta, tallem. Vinga, medalla. Vayan pasando. Per tant, però no era aquesta heladeria, vull dir, aprofito per comentar que no era ben bé aquesta.
13: Bé, doncs endavant.
12: Però vaja, clar, si vas provocant, vas traient aquí temes sensibles per l'opinió pública, allò, els temes que parla la gent, doncs què fem? Aprofitem i encetem la pilota i rematem. Jo volia parlar del Pokémon GO, que no sé si algun dels presents hi heu jugat... Amb alguns oients segurament hi hauran jugat.
13: Quan es va posar de moda fa alguns anys, el vaig tastar, a veure què era això. Què? Però no, jo, és per una altra edat. No em tocava.
12: Es veu que
13: no,
12: sí.
13: No em va enganxar gaire.
12: Però recordeu que es van fer teories interessantíssimes sobre, veus, la canalla ja no està en les pantalles, ja no està a casa, ara surt al carrer, perquè es tractava d'anar al carrer i anar detectant una mena d'animals virtuals que necessitaves el telèfon i la gent, bueno... Vull dir, a Barcelona es va comentar molt que hi havia un Pokémon en el dins del túnel de... Ara, en el túnel de la Rovira, i van haver algunes criatures que van estar a punt de ser atropellades per uns tràilers immensos que anaven pel túnel perquè anaven a buscar el Pokémon a dins del túnel. Bé, doncs, allò que es va teoritzar tant, hòstia, que bé, veus? Resulta que ara hem sabut que el Pokémon GO ha servit per desenvolupar la navegació de drons militars. Ai... La il·lusió ens ha caigut, la realitat, el periodisme, allò que dèiem. Resulta que a través del Pokémon GO i l'ús que en va fer i que n'estan fent milers, milions d'usuaris al món, sense saber-ho, van entrenar un model geoespacial, és a dir, de posicionament visual, que posteriorment s'ha utilitzat en projectes, algunes amb aplicacions civils, però sobretot amb aplicacions militars. Allò que ara veiem imatges. Mira el dron, quina precisió té a la guerra d'Ucraïna, a la guerra d'Israel amb Hamas, etc. Doncs tots aquests drons que tenen aquesta precisió, la guerra d'Ucraïna, que estem veient que bombardeja en Moscou i tal, doncs venen del Pokémon GO i ho hem sabut ara. El que passa que hem anat sabent més coses. Per exemple, des de l'any 21, el Pokémon GO incluïa dins del joc unes missions que s'havien de fer cada dia, que és allò de... que és la manera que tens d'enganxar la gent, i que recompensaven a l'usuari a canvi d'enregistrar un vídeo d'un monument, un estat, un edifici, que era una mica el joc aquest, i, és clar, amb aquest esquer tothom estava enregistrant vídeos de monuments, d'estàtues, d'edificis. Va haver un acord entre dues empreses i van aconseguir... L'acord és el desembre del 25, per desenvolupar aquesta tecnologia que ja estava desenvolupant una altra empresa. El cas és que jo m'he quedat parat perquè han aconseguit... Les empreses són Niantic Spatial, ho diem per dir que sabem de què va, i Vantor, però a mi el que em té absolutament meravellat, tenien 30.000 milions d'imatges. 30.000 milions d'imatges són moltes imatges.
13: Servides per la gent de manera inconscient.
12: Bé, clar, tu els dones l'esquer de l'entreteniment, del joc, i a més, si fas això que et diem, t'ho premiarem amb més possibilitats de desenvolupar el joc. Van aconseguir 30.000 milions d'imatges. Clar, amb això entrenes drons i entrenes... Vaja, és que fins i tot jo podria deixar d'estar jubilat i les obres funcionarien amb una rapidesa espectacular, no? Però anem a la cosa, perquè, és clar, això és una cosa que es va saber fa mesos, que Pokémon GO utilitzava part de la informació, per desenvolupar aquests drons militars i, per tant, per la guerra. Però no em va fer cas ningú. I aquí anem al periodisme un altre cop. Llavors resulta que un dret irlandès que es diu Trow, que no tinc el gust de conèixer, ho va publicar i a partir d'aquí sí que s'ha fet viral i molts mitjans de comunicació del món llavors s'han fet ressò d'una notícia que no és d'ara, que és de fa mesos que això se sap. Però fins que algú no hi ha posat el foc o no hi ha posat la llum, no s'ha convertit en viral. I a partir d'aquí, dues reflexions. Una és que les empreses justifiquen dient quan vostè acceptava allò que es diu vol acceptar, bueno, vol acceptar, no diu, accepta les condicions d'ús i tu has de dir que sí perquè si no, no tens accés o en aquella app o en aquell joc, etc. Doncs allà dins, en el punt 48, lletra petita, les seves imatges poden ser utilitzades per bla, bla, bla. Per tant, l'empresa diu, escolti, si vostè va acceptar que utilitzéssim les seves imatges, ara de què es queixa? I a continuació, la reflexió, que és com per centrar la pilota per les fantàstiques persones que m'acompanyen, al final, això és la demostració que el món digital res és innocu, perquè les nostres dades, cosa que ja sabíem, el que passa aquestes coses ens fan recordar-ho. Alexa, per exemple, ara potser he dit Alexa i algú a casa ha sentit Alexa i l'Alexa es dispara. Tota aquella informació d'Alexa, que si ho analitzes, ara algú em dirà, home, si ho analitzes, és absurd això d'Alexa, escolta, ja m'aixeco. Vull dir, si has de fer una tuita de patata, no li dic a Alexa, fes-me una tuita, vull dir, m'aixeco i fa la tuita de patata, no? Però tota la informació d'Alexa la tenia algú. Per tant, sabia què fem, a quina hora ho fem, què és el que fem amb la nostra targeta de crèdit, què és el que fem amb el mòbil. El mòbil, ara posaré l'exemple que es posa sempre. Si ara dic truita de patata en el mòbil, ara agafo el mòbil, a la gent que està a casa ho està veient a través del micro, truita de patata, li dic, vull una truita de patata, vull una oferta de truita de patata. És molt probable. Bueno, en el meu cas, potser no, perquè tinc capat tot el que es puc tenir, no? Però és possible que d'aquí mitja hora comencin a aparèixer anuncis de truita de patata, perquè els telèfons tenen orelles. Mm. Estem permanents geolocalitzats i després això serveix per quan hi ha un assassinat, etc. Doncs se sap perfectament on estava tothom. Per tant, estem absolutament controlats. Res, doncs, que, bueno, som conscients, acceptem les cookies, acceptem les normes d'ús de les actualitzacions de les apps, ens controlen i simplement recordar-ho. I sobretot no cometeu delictes, perquè...
13: Que us enxampen.
12: Sí, que és bastant senzill. A no ser que siguis la màfia, que com que són molt llestos, van amb els pizzos, que es comuniquen amb paperets. O sigui, no utilitzen... O sigui, Hamas, Hezbollah i la màfia van amb paperets.
13: No sé com ho veuen. Pena, Isabel...
14: Sí, un tipus
12: la Isabel
14: màfia,
12: em mira amb una cara.
14: Un tipus de màfia, perquè no... O sigui, no li diria
12: no comparo,
14: màfia
12: dic
14: en el tram, però vull dir que ha arribat al capdavant de la gran potència, algú que té moltes coses semblants, no?, el que és anomenat la màfia. No, jo, doncs ho has explicat molt bé. Jo crec que encara va més enllà que això, no? O sigui, cada vegada que fem un tuit a X, doncs això és de l'Elon Musk. I amb aquestes dades, vull dir, tot és gratis, però no és gratis, no hi ha res gratis, no? O sigui, en realitat, hi ha una frase feta que diu que no donen dures o quatre pessetes, doncs amb això tampoc, no? O sigui, no, tot serveix, no ja només per ser controlats, sinó per alimentar sistemes que tenen a veure amb el poder real i amb aquest gran poder real que és l'econòmic barrejat amb el militar, que això són aquestes 5-6 grans empreses que són les principals empreses del món i que totes tenen uns vincles tremendos, a més, de manera absolutament oberta, o sigui, ningú se n'amaga amb el Pentàgon. I, per tant, bueno, menys sorprendre'ns, podem fer el que vulguem, no? Si en som conscients i mica en mica, vull dir, perquè no tenim tampoc cap obligació, no? O sigui, hi havia algun pensadors que parlaven de la servitud voluntària, bueno, doncs seguim en el món de la servitud voluntària, però si en som conscients, no cal que hi estiguem en aquests mons, no? I volem seguir estant, doncs, perfecte, però sapiguem-ho.
10: Mm. A mi és que em pertorba molt que sempre em facin cas, de manera que l'Alexa no funciona a casa. El més preocupant de tot això és que, bueno, vam voler pensar que això de les xarxes socials era una bonica àgora on discutir coses, quan el negoci real sempre han sigut les nostres dades, no?, i les nostres aportacions. No la discussió pública, no la democràcia, sinó el negoci de les dades. I en aquest sentit em pertorba més encara que l'Alexa la quantitat de recursos que destinen les administracions públiques a moure's en aquestes xarxes i en aquest tipus d'espais digitalitzats on estan posant moltíssims recursos públics perquè algú faci negoci. O sigui, no té un retorn directe cap a la societat, sinó que hi ha unes empreses molt concretes que estan fent negoci amb les nostres dades i amb les nostres aportacions intel·lectuals. De manera que potser sí que és el moment de fer-s'ho mirar, i sobretot quan després es fan servir per aquest tipus d'usos, en els quals tu, quan acceptes les condicions d'ús, segur que no posa que és per entrenar drons. Segur que hi ha algun... Deu haver-hi un eufemisme, diguéssim. Sí. Deu haver-hi un eufemisme del qual s'han derivat tot això.
12: Clar, però això que diu la Isabel, en aquest moment hi ha moltes empreses. És un debat que es comença, i fins i tot la Unió Europea està començant a veure què passa. Hi ha governs que tenen part de la seva gestió burocràtica en mans d'empreses externes al govern.
13: Sí.
12: I això inclou sanitat, inclou defensa...
13: Per tant, dades molt delicades.
12: Clar, llavors, l'Estat està donant a una empresa privada una sèrie de dades que després la llei de protecció de dades et prohibeix, fins i tot que hi ha empreses que demanes el telèfon de la gent que hi treballa i no te'l donen. No, la protecció de dades. Però resulta que en aquest moment hi ha empreses privades que estan controlant parts sensibles de diversos governs. A Alemanya comença a haver aquest debat, a França comença a haver aquest debat, a Estats Units, evidentment, no hi ha aquest debat, però a Europa sí.
10: Que hi ha contradiccions que són... O sigui, aquest és el quid de la qüestió, no? La quantitat de dades i de sistemes informàtics i de burocràcia de l'administració pública que estan en mans d'unes empreses que bàsicament el que fan és negoci, i això és una sessió de dades que es fa amb totes les de la llei, perquè ho fa la mateixa administració, però després hi ha aquella contradicció tan visible i tan palpable, que és com, per exemple, el president del govern espanyol criticant els tecnoligarques i després i ho fa en un vídeo a X, no? I dius, pues molt bé... Felicitats.
11: No ho sé, jo m'ha sigut més no pensar-ho. Home, però... Què voleu que us digui? Vull dir, quan ho penses, evidentment t'agafa un punt d'angoixa, no? Perquè dius, home, tota la meva vida se la saben. Tota. Fins i tot la que no sé jo, perquè moltes vegades, no sé si us ha passat, jo no cal que digui res.
10: Doncs fas salutacions cordials.
11: Penso algú i apareix.
10: Saludes, tu no saludes, jo saludo abans.
11: Jo, això ho faig... Ho fèiem pel telèfon, saludàvem a l'audiència, diríem, no? Però hi ha una cosa que, entre cometes, em relaxa, no? Que és una mica com això del bloqueig nuclear de la Guerra Freda, no? Tothom està igual. Fins i tot les empreses que controlen estan controlades. Per tant, al final, què fas amb tantíssima informació? Potser et serveix per matar-ho, que és especialment perillós, és no sé què, no? Però, en general, què poden fer? I, a més, quan... Al fons tot és tan fràgil com que cessi el fluid, diguem-ne, elèctric, i ja està. El mateix dia que s'acabi, per alguna raó, pues, la generació d'energia, suficient com per nodrir ordinadors quàntics i centrals de gigadades i tot el que s'està fent, el servei d'obtenir dada, és que, bueno, no pagarem ni la hipoteca. És que ni ens la cobraran. Vull dir, no passarà res. Vull dir, és que serà una cosa molt curiosa. Vull dir que, al final, aquest és un sistema que potser col·lapsarà algun dia, però, mentrestant, l'acumulació de dades, tampoc, al final, per la seva quantitat, no sé exactament què poden arribar a fer. No, ho saben de tots,
14: no,
11: i d'ells mateixos.
14: No, moltes coses.
11: Home, clar que hi saben.
14: Clar que sí, però... L'actitud de dir, m'estiu més no saber...
11: No.
14: Que és legítima, a mi em recorda la del ramat, que està bé, eh?
11: Molt bé, vinga, ja ens hem picat. Vinga, va, ja trigàvem.
14: Em recorda el ramat, que no, jo no sabia.
11: No és l'actitud de ramat.
14: Ens afecta fins a l'extrem que ens afecta aquesta, perquè ens afecta no és només saber les nostres dades. Mira, si demà Europa volgués fer una guerra, que Déu no ho vulgui...
11: És una actitud estoica.
14: No.
11: No és de ramat. No. És a dir, aviam, què puc fer en relació a això?
14: No.
11: I a partir d'aquí em centro en el que puc fer.
14: Si no es pot fer res.
11: No fer discursos que
14: si no es poden fer res en funció d'això,
11: tots tenim mòbil, tots tenim Alexes, tots tenim teles i Smart TVs, tots, quan falla el wifi, ens desesperem una mica. Vull dir, parlem per WhatsApp. Estem en aquest món, i aquest món té unes derivades negatives que necessiten, potser, control, evidentment.
14: Estem en aquest món.
11: Però això no vol dir que la gent no l'importi, simplement món, que si s'atabala massa, potser es deprimeix.
14: Hi ha dues coses, no? Una, la gent, i l'altra, els poders públics. Els poders públics, com deia la Isabel, no poden reforçar això que va en contra de tots els criteris que puguem tenir a Europa. Per molts motius, no només per la protecció personal. Si demà, jo et deia, si demà fem una guerra, que esperem que no en fem mai cap, necessitem Starlink, doncs això ho ha fet el Musk. O fas el que diu el Musk o estàs mort. Per tant, home, hauríem de desenvolupar els nostres instruments. Ara, Anthropic, que sobre surt al costat del Papa com si fos la gran empresa, diguem, del bé, ha desenvolupat una eina de ciberseguretat que en un moment et trinxa qualsevol cosa. Bueno, i posen, òbviament, les condicions. Home, Europa, jo espero alguna més que no pas resignant-se i dir no hi ha res a fer. Hem de desenvolupar els nostres propis models d'una altra manera, perquè si no estem absolutament morts i crec que l'alternativa és el remat.
11: Desenvoluparem les nostres pròpies empreses, que el problema sí, pròpies empreses, que també tindran la tendència, no, o la possibilitat, o el poder de controlar coses. Si no dic que no, si a mi em sembla bé, s'ha de fer.
14: Jo espero que es faci amb el sector públic liderant tu.
11: Sí, sí, sí. Però que hem de dir que el sector públic també està controlat, no? I necessita d'empreses que desenvolupin aquest tipus
14: perquè
11: de tecnologies.
14: Perquè ha dimitit.
11: I perquè al final tampoc és tan fàcil. I a partir d'aquí jo l'únic que dic, i és una proposta que potser et sona de remat, però no ho és, de dir, bueno, escolta, preguem-nos-ho amb calma, perquè al final això ha arribat per quedar-s'hi com la intel·ligència artificial.
14: Amb tanta calma com vulguis, però sent-ne molt conscient, i si podem, sortim-ne, on puguem. Vull dir, cal estar tot el dia a Twitter?
11: Es poden tenir els diners a casa i no al banc?
14: Bueno, pregunto. És una opció que crec que és poc intel·ligent.
11: No ho sé. Sí. És viable? Jo no dic que sigui intel·ligent, no és viable.
14: No, però pots anar... Si tu no t'agraden els bancs convencionals, pots anar a la banca ètica.
11: Jo puc cobrar... O sigui, bueno, però és una banca.
14: I quin problema hi ha?
11: No, però és una banca, que sí. També hi ha un sí, sistema tecnològic...
10: Pensant, és que si els tens a casa has de posar un sistema d'alarma que controla algú no. I que està veient algú.
11: No, tu pots dir-li a l'empresa avui cobrar en cash?
12: Matalàs directe.
14: Però quin problema hi ha? O sigui, no,
11: que de fet, hi ha quants municipis de Catalunya, perquè són prou petits, no tenen ni un caixer automàtic. I no poden ni anar a treure diners per anar a comprar el que sigui que necessitin de comprar. I és l'administració pública la que moltes vegades ha proveït, diguem-ne, de caixers automàtics mòbils per poder atendre un servei essencial, en aquest cas, que és el disposar els seus propis diners. O saber com tens el compte, jo què sé, si no tens banca online. Bueno, aquí estem, no? Vull dir, ja entenc el que dius i ho comparteixo. Però crec que, de vegades, són pensaments que et porten a una mena de frustració psicòtica, que és a dir, no puc fer res, diu, jo intento ser feliç. Sabem que tothom és igual de controlats, també aquells que controlen.
14: I jo intento ser feliç, també, eh? No. Però sense X, sense Instagram...
13: Està bé que no vulgueu ser infeliços.
11: Està bé. Us has triat mala professió per ser feliç, que és la de periodisme.
12: I jo sóc molt feliç perquè he provocat aquesta primera picabaralla del que serà la picabaralla que arribarà fins als 4. Sort que l'Isabel posarà... Home, sí,
11: home, això és remat, n'ha arribat una mica.
12: Els ullers no ho veien, però els hem hagut de separar.
11: És la suplència.
12: Hi ha una violència que...
13: Estem uns agafant el Pere i els altres agafant sí. El Miquel Àngel perquè no arribin a les mans. Perquè no arribin a les mans.
12: Per antena no s'ha notat, però...
14: Bé, ningú vol ser remat, llavors.
12: No. Ah, no, això és una cosa vostra,
13: no.
12: Eh?
13: Això no.
11: Ningú ho vol ser, pot evitar o no, és una altra història, però...
13: Bé, Iofort, gràcies, bona tarda. D'aquí a 4 minuts seran 3:45. Farem una pausa per la publicitat, continuarem amb més coses, però de moment deixo'm anunciar que hi ha un anunci d'alto al foc entre Hezbollah i Israel. Primer ho ha explicat un oficial dels Estats Units i després ara ho ha confirmat Israel. Per tant, hi hauria aquest alto el foc, seria la baula feble, podríem dir, de l'acord marc que hi havia entre l'Iran i els Estats Units, perquè aquí semblava que Netanyahu no acabava d'entrar en raó. Per tant, ara mateix està anunciat aquest alto el foc que entra en vigor ara mateix entre Hezbollah i Israel. Ara de seguida ho ampliem, després de la publicitat.
8: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
15: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
16: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
17: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
18: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
19: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. a qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
23: Les dones i els dies.
24: Amb Montse Virgili.
25: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
25: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
23: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
25: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Però què pensava que era la intel·ligència?
24: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
26: I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
24: Aquest diumenge, l'escriptora i periodista Eva Piqué.
26: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
24: El divan, el valor de la conversa.
27: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que, de fet, era un partit al qual no votava?
26: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
24: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
13: Són 3:45. Ara de seguida anem amb les notícies que teníem previstes de primera hora, des de la primera hora del matí, però saludem el Nando Zenoguera, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Nando, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
13: Dèiem abans de la publicitat que hi ha un alto al foc entre Hezbollah i Israel, anunciat ara mateix.
28: Sí, el que passa és que tenim molt poca informació en aquestes coses, aleshores encara estem aquí com recopilant les fonts que tenim. A veure, qui ho ha dit això, qui ho ha anunciat, són les fonts dels Estats Units. Com que aquí ho deu, serien fonts ben informades, però en aquest cas sempre han d'estar pendents del que diuen les parts. Aleshores, el que diu Hezbollah, Reuters ho dona per segur, perquè citen dues fonts pròximes en aquesta milícia xiïta, i el que diu Israel acaba de fer una compareixença, un portaveu de l'exèrcit israelià, i sense dir ni que sí ni que no, ha volgut deixar clar que continuaran a el que ells anomenen la zona, la buffer zone, no? La zona aquesta que hi ha al sud, entre la frontera d'Israel i una mica més al nord del riu Britànic, és on ells estan presents, que és on consideren que hi ha bàsicament els feus de Hezbollah, la qual cosa poden deduir que en principi accepten aquesta treva, però deixen clar que si se senten amenaçats atacaran. El que parlem habitualment en aquests casos de treva fràgil. Seria una treva que, de fet, ja ha entrat en vigor a les 15 hores, és a dir, fa mitja hora. Per tant, falta veure si se compleix o no, que és el que sol passar sempre en aquests casos, i recordem que tota la situació aquesta d'Iran i Líban, tot s'aguanta amb pinces.
13: Ahir vam entrevistar aquí al Catalunya al migdia la Lourdes Vidal, que ens deia no sé si Donald Trump podrà o no convèncer Netanyahu de tot el que voldrà, però en tot cas sí que ella apostava perquè hi hauria una aturada dels atacs, però també deia, però Israel difícilment es retirarà del sud del Líban. I això seria una mica el que s'està complint, no? El que diu aquest seria un alto el foc per no atacar més, però en cap cas retirar-se de les posicions que han guanyat en aquest atac en el sud del Líban.
28: Sí, pot ser una interpretació. Recordem que durant tot el temps en què Donald Trump ha estat dient que hi havia negociacions amb l'Iran, Benjamin Netanyahu sempre es mostrava completament al marge, i el gran dubte era quina capacitat d'ascendència tenia Trump sobre Netanyahu. Aleshores, això podria ser com un començament, després, sobretot, de les dures paraules que Trump li ha dedicat a Netanyahu aquests últims dies, sobretot el cap de setmana passat, i podria ser que, doncs això, d'alguna manera mantenir-se a l'espera, i si no són atacats o si no tenen una amenaça, doncs no atacar. Però també hem de dir que moltes vegades Israel ha atacat a partir d'amenaces molt mínimes. De fet, una de les coses que Trump li va retreure a Netanyahu el cap de setmana passat era que havia atacat el sud de Beirut i va fer com a mínim uns 6 morts, si no recordo malament, però això era en represàlia a un atac que Hezbollah havia fet on no hi havia hagut ni ferits. Per tant, moltes vegades s'ha d'entendre que... ens han de demanar què és el que Israel interpreta com una amenaça a l'hora de justificar un atac. I és el que haurem d'estar atents aquestes pròximes hores.
13: Aquesta és, diguem-ne, que la baula feble de l'acord entre Iran i Estats Units. No? És a dir, sabíem que s'havia de signar avui, que al final s'ha endarrerit, s'ha ajornat, no se signa avui, però sí que s'estan fent les negociacions perquè tenen 60 dies per tal de, diríem que, aplicar i amplificar fins i tot aquesta mena de memoràndum, però sempre posàvem allò, el dubte és... què passarà amb Israel, no? Sí. Si Israel acceptarà o no, si Israel deixarà d'atacar el Líban o no. Això seria un pas endavant per consolidar aquest acord entre els Estats Units i l'Iran, si és que s'acaba confirmant, com efectivament ara mateix estem en aquest alto el foc entre Hezbollah i el govern d'Israel.
28: Sí, sí, perfectament, és així. Aquesta és la clau de tot plegat.
13: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba ara mateix amb el Nando Zanoguera. Gràcies, Nando, bona tarda.
28: Gràcies a vosaltres.
13: No sé com ho veieu, així en calent, ara mateix que s'acaba de produir la notícia.
10: Bé, tot el procés és lo suficientment dèbil en ho està agafant tant amb pinces que qualsevol moviment el porta al camí del fracàs. El que passa és que últimament sempre és la mateixa peça la que grinyola dintre de totes les negociacions, i és Israel. Aquesta guerra que va començar perquè Netanyahu va ser capaç d'enredar a Donald Trump, malgrat tota la seva war room, li deia que Israel estava forçant la informació per provocar aquests atacs, pot acabar amb la trencadissa de Trump i Netanyahu, com hem vist efectivament, com explicava el Nando en les últimes hores, no? Trump està dedicant paraules molt gruixudes cap a Netanyahu. Tots dos tenen per davant convocatòries electorals i cadascú està jugant ara sí la seva partida per separat.
14: Sí, molt d'acord. Jo crec que cada vegada que se sent que hi ha un alto el foc, per si mateix, a mi em sembla una bona notícia. Alhora, en aquest cas, doncs sempre és fràgil. Sempre serà fràgil fins que no s'arribi, diguem, a alguna solució de fons en tot el conjunt de la zona. I per tant, doncs, aquesta fragilitat és indiscutible i no és... em temo que ni tan sols té a veure amb si aquest alto el foc a Iran doncs, es consolida, sinó que té a veure sobretot amb aquestes expectatives electorals que hi ha de cara al novembre als Estats Units i encara no se sap exactament quan, però també octubre probablement a Israel, i que com a molt entrem en un parèntesi com a conseqüència d'aquestes dues eleccions imposat pel Trump, que és el que li perjudica més directament a les seves expectatives electorals si no s'entra en una fase que sembli que hi hagi un acord, i que quan s'hagin fet aquestes eleccions tornarem dintre d'aquesta fragilitat a saber realment si les peces que es col·loquin ara són sòlides o no. Per tant, bona notícia qualsevol alto el foc en un marc de fragilitat extrema que sens dubte no s'ha abandonat, sinó que com a molt és un parèntesi.
11: Sí, estic bastant d'acord amb aquesta tesi del parèntesi, no? I fins i tot un parèntesi que crec que els moviments deuen estar, o jo així ho veig, relativament acordats, no? El factor de desestabilització que pot tenir Israel, pues segurament es minimitzarà, el mantindrà per necessitats internes, en termes electorals de Netanyahu, no? Però mai no crec que superin un nivell perquè pugui desencadenar de nou, doncs, el conflicte de la manera que fins ara s'ha produït, no? Per tant, durant mesos hi haurà una mena de situació de molta fragilitat, d'un equilibri molt, molt dèbil, però quan ja superi les contestes electorals, doncs aleshores veurem, com diu el Pere, realment què hi ha de fons aquí, no? Si a Trump li anés molt malament, potser seria un escenari bastant inèdit per a Israel, perquè aleshores sí que potser podria quedar sola. I aleshores se n'adonaria potser que hauria fet en tots aquests anys la pitjor inversió de la seva història, perquè hauria contribuït a gratificar-se absolutament en aquell espai, no? Perquè allà ha estat, ha jugat un paper, però és veritat que sense la cobertura d'Estats Units i en certa mesura de la Unió Europea també és un paper necessàriament complicat per afrontar el futur, per tant, ha de tenir un límit. Si a Trump li va bé, doncs aleshores segurament li haurà sortit, si guanya les eleccions, a Netanyahu una mena de bola extra que farà que encara pugui avançar una mica més en el seu programa general, que en definitiva...
14: O probablement haurà perdut les eleccions, Netanyahu, perquè les enquestes no n'hi ha ni una que digui que pot seguir. No se sap mai, perquè està tot molt igualat.
11: Sí, però hi ha una arquitectura de partits que al final és difícil que d'alguna manera no...
14: Bé, hi ha una mobilització permanent al carrer des de fa més de 3 anys contra Netanyahu, no hi ha cap enquesta que digui que guanya, no vol dir que no pugui guanyar.
11: No ho sé, però òbviament. Jo crec que la mobilització encara és prou dèbil, ella ha sabut, diguem-ne, col·locar-se.
10: Fixeu-vos que estem parlant de moviments de política interna dels dos països, tant d'Estats Units com d'Israel, i fins i tot als Estats Units el vicepresident quan van anunciar l'alto el foc va dir, bueno, i aquesta nova pau, o sigui fràgil o no, però aquesta nova situació canviaria, diguéssim, la situació en aquella zona del món, i la referència era perquè així es podria invertir, o sigui, la referència era mercantilista també. Vull dir, que l'argumentari d'Israel durant, no, de la història d'Israel per lluitar o per tenir l'Iran el seu màxim enemic, no? Que em salta pels aires quan l'objectiu de Donald Trump és fer negoci, no?
11: Bueno, però en tot cas són punts de partida diferents, però que potser van a parar al mateix lloc.
10: Bueno, anat a parar a l'inici de la guerra, al final ja no ho sabem.
11: Sí, per això.
13: Doncs tenim aquesta notícia, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Per tant, seria un pas necessari per tal d'acabar de consolidar aquest acord entre l'Iran i els Estats Units. Per cert, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'acaba de llevar, podríem dir, per tant, ja sabeu que sempre fa una primera... Anava a dir piulada, no perquè no és a la xarxa X, sinó que és a través de Truth Social, la seva xarxa, diu, no ens vam reunir amb desesperació. Iran és qui estava desesperat. Ells estan acabats, finished, en majúscula, acabats. Ara negociarem durant 60 dies, però ells no aconseguiran ni un duro. No aconseguiran cap money, cap diners, ni tan sols 10 centaus.
10: Doncs l'acord no diu això, i en teoria això ho ha signat als Estats Units.
13: Bé, en tot cas és la piulada o la publicació.
10: Si no vaig errada són 300.000 milions de dòlars.
11: Sí, però ha aconseguit obrir, no?, teòricament, l'Estret d'Hormuz, que ja està obert.
13: Ja està obert, sí, és el gran èxit d'aquest acord. Però en tot cas ens celebrem que hi hagi un acord, el d'Iran amb els Estats Units, i també ara aquest de Hezbollah amb Israel, que és pas necessari, perquè així Iran també veu que una de les seves línies vermelles, que és que el Líban sigui respectat, doncs pot tirar endavant. Veurem com evoluciona tot plegat. 20 minuts i seran les 4. Ara fem una pausa i de seguida ens centrem a Catalunya. Ve una onada de calor. A més, en moment en què els pagesos estan encara segant, i a més, amb revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel molt perillós pels incendis.
22: Catalunya migdia.
0: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya migdia.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
29: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
29: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
3: Catalunya migdia.
30: Tot fa
8: fa la mateixa olor de sempre.
12: Cinema.
15: Estem en una situació crítica.
12: Sèries.
16: This is the most dangerous period I've ever seen.
12: Documentals, plataformes.
17: Vinga, va, selfie i marxem.
12: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
18: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
19: Memoritzeu la cara del nostre home.
12: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
18: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
20: Jo em quedo aquí, no diré res. Em quedo aquí.
22: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
22: Som
4: 3CAT.
13: Gairebé 3:15, som al Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Hem comentat aquesta notícia que acaba de produir-se, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Però, com us dèiem, si ens centrem a Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís per calor, quan es preveu que els termòmetres arribaran als 40 graus a l'interior, sobretot a Ponent. Per tant, aquesta serà la primera onada de calor que afectarà Catalunya i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, dimecres, ens deia ara també el Dani Ramírez quan començàvem el Catalunya Migdia, coincidint a més amb la revetlla de Sant Joan. I això no només ens afecta a tots, sinó que incrementa el risc d'incendi i sobretot la capacitat dels bombers per poder-los apagar. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem tingut incendis arreu del país, principalment a Ponent, on les temperatures s'enfilen més. Hi ha hagut focs a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Saludem Claudi Gallardo, que és inspector de bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
13: A hores d'ara tenim 51 municipis a 8 comarques que estan a un nivell 3 de risc. Són a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia. Dimarts, Sant Joan, un moment d'especial risc. Des de bombers esteu especialment amoïnats aquest any?
21: Bé, és una situació que d'alguna manera ens és coneguda, no? Perquè és una situació doncs, de que aquesta setmana és la setmana històricament doncs, on tenim un gran nombre de serveis, no? per bueno, doncs, per tot l'efecte de la revetlla, però sí, ens amoïna en el sentit de que abans, no? fa uns anys, no tants anys, de fet, fins passat la revetlla ben bé, doncs diguem-ne, no estàvem en una situació d'estar ja plenament en campanya, no? I en canvi, doncs bé, aquests darrers anys ja cada vegada ho anem veient més, això es va avançant i aquest any, doncs, bueno, doncs el còctel d'alguna manera està aquí, no? Llavors, hi ha moltes variables i això, doncs, evidentment fa que ens preocupi perquè és aquestes variables, doncs, d'un moment doncs, molt actiu de la sega i, per tant, doncs, amb molt d'encara de continuïtat de combustible en zones doncs, que tenen un elevat risc, tot el tema doncs, de la pirotècnia, no? En el cas doncs, de la vetlla. Per tant, bé, hi ha tota una sèrie de factors que sí que ens fan estar preocupats, evidentment amatents i preparant-ho, però sí que, evidentment, amb certa preocupació.
13: Clar, perquè és això, no? Si comença abans la calor, fa que coincideixi, per exemple, això, amb l'època de la sega, no? Abans, a l'època de la sega, potser no feia tanta calor i no hi havia tant de risc. L'època de la sega, en què, clar, hi ha maquinària treballant i que és més fàcil que hi pugui haver un accident per alguna guspira que pugui saltar, per exemple.
21: No, sí, i sobretot la clau aquí està en que si aquests incendis, no? aquest moment en el que estem, fos d'aquí un mes, és a dir, tot el que és tota aquesta zona, sobretot més serialística, no? Des de la Conca de Barberà, l'Alta Noia, cap a tot el Ponent, etcètera, etcètera, tot això, aquests camps estarien ja segats i llaurats, amb la qual cosa, evidentment, de cara a nosaltres, no? A nivell de l'estratègia de treball en els incendis forestals, tot això són zones que en diem de discontinuïtat del combustible, on, per tant, l'incendi aquí no propaga, i, per tant, doncs, tenim moltes oportunitats. Ara no ens trobem en aquesta tessitura. Llavors, això no, és un tema més que ens preocupa i que ens fa doncs, estar atents i estar especialment atents i doncs, sent contundents en els incendis per això, no? Perquè doncs, aquests punts d'aturada o de pillora que doncs, no els tenim.
13: Aquesta setmana passada hem tingut uns quants focs ja, sortosament no han estat molt, molt importants. Ja entenc que aquí se li ha cremat un camp, òbviament per ell és molt important, però no són d'aquests de centenars i milers d'hectàrees, però sí, no sé si és especialment que hi hagi molts incendis alhora.
21: Sí, és un dels factors que el cos de bombers sempre ens preocupa moltíssim, que és la simultaneïtat, no? Perquè al final doncs bé, la capacitat de resposta doncs, està limitada, perdoneu, i per tant el fet de tenir molts incendis i en llocs diferents del territori doncs, és un fenomen que no ens agrada i no ens ajuda. És per això, no?, que d'alguna manera, no?, i com a positiu i en la part doncs, estratègica, com que ho coneixem, perquè no és la primera vegada que ens hi afrontem, no?, doncs posicionem estratègicament recursos, reforcem recursos i ens posicionem en aquelles zones doncs, amb un risc més elevat per ser molt contundents i, per tant, doncs, en què surti una ignició, treballar-la ràpidament per estabilitzar, controlar i, per tant, poder alliberar recursos per altres serveis que ens puguin sortir o per altres emergències, perquè no oblidem no, que en el nostre cas donem respostes a incendis de vegetació, però també tota la resta de serveis doncs, com incendis urbans, accidents de trànsit. No? I, per tant, sempre la nostra prioritat és restituir la capacitat de donar resposta el més ràpidament possible.
13: Venim d'uns quants anys en què la sequera era un problema. Ara, en canvi, aquest any hi ha hagut pluges, però això no sé si acaba sent també contraproduent per la lluita contra els incendis, perquè acaba tenint més vegetació i, per tant, si ara fa calor, s'assecarà i, per tant, acaba sent més combustible, o no?
21: Bé, això és, o sigui, que plogui no és positiu sempre, és a dir, perquè més d'on veníem d'una sequera estructural de 3 anys on les masses forestals de Catalunya, moltes d'elles han arribat al límit del col·lapse, hem tingut mortaldats no, de masses d'arbrades de gairebé el 50% degut a això, per tant, que hagi plogut és molt positiu, hem de prendre sempre com a positiu. Més que, o sigui, el factor determinant no és aquest, el factor determinant és cap on anem, no, i apunten els experts i el nostre grup d'analistes, el Graf i demés, és de que cada vegada les situacions són més estàtiques, és a dir, passem d'ara doncs, d'un moment de vinga pertorbacions i aigua, no? Com ha sigut doncs, aquest hivern, i després hem entrat doncs, en aquesta dinàmica molt més estàtica en la que hem tingut abril-maig amb temperatures molt més elevades del compte, o juny, i per tant el que fa és que d'alguna manera la vegetació li genera un estrès tèrmic brutal, no? Perquè d'alguna manera ha captat aigua, ha començat a produir, però de cop li ha vingut molta calor i més estrès. No? Llavors, bueno, és aquest punt en el que evidentment ha de ploure, però el factor que més determina és tot aquest context de canvi climàtic i de tot això que anem veient, no? Que les situacions es perllonguen molt més amb el temps. I abans, fins al mes de juny no solíem els 30 graus. Ara estem parlant que al mes de febrer ja solim 30 graus a més d'un lloc de Catalunya i al mes d'abril, si no me recordo malament, ho vam assolir no sé quants dies més de 30 graus al mes d'abril. Vull dir, són dades que ja ens apunten doncs, que tot això va canviant la tendència.
13: No sé si es pot fer alguna recomanació a la població donada aquests contextos. Ja ens cansem, precaució, no fer focs allà no es pot, si veieu qualsevol fumera, per petita que sigui, avisar, etcètera, etcètera.
21: Sí, evidentment, doncs és això, cridar tothom a la prudència, com la població ja fa de forma molt activa i molt responsable, doncs continuar vetllant per activar totes les mesures que puguem i sobretot això, si veiem doncs, qualsevol mena de columna de fum o qualsevol cosa, doncs trucar al 112 perquè els equips d'emergència, el cos de bombers, puguem respondre de forma ràpida i contundent.
13: És Claudi Gallardo, és inspector de bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
21: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
13: Doncs ja ho sabeu, si teníeu previst fer revetlla i petards, aneu amb compte, perquè no està la situació com per jugar-hi gaire. Queden 9 minuts per arribar a les 4, una mica de... Anava a dir política, però no és ben bé política, però pràcticament estem parlant més d'informació judicial que no pas política. Avui centrada pel jutge Juan Carlos Peinado, que ha decidit obrir una nova causa d'investigació amb dos nous delictes, el de prevaricació i frau a la Unió Europea, per un contracte de 4 milions d'euros provinents de fons europeus i que es va adjudicar a una empresa propietat de Juan Carlos Barrabés, que és col·laborador de Begoña Gómez a la càtedra de la Universitat Complutense. Aquest contracte ja va estar sota la lupa de la Fiscalia Europea, ara l'agafa Peinado per investigar-lo, tot i que després ha hagut de fer un aclariment per dir que aquest delicte afectaria només a Juan Carlos Barrabés i no a la dona de Pedro Sánchez, que en un principi ha quedat tot com una mica en una nebulosa, que no sabia molt bé si estava investigant per dos nous delictes a Begoña Gómez o no, i ell ha volgut explicar que no, que aquests dos no afectarien Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que continua a l'espera de si li posa alguna mesura cautelar o no, i per exemple, si li retira el passaport o no, perquè de moment tenia 3 dies per decidir. Ja som pel quart, no ho ha decidit i ara mateix no sabem en quin punt estem.
8: Si 4 dies després, o 5 ja no, diguéssim, sí. Perquè si no ho fa aquesta tarda, en teoria no hauria de fer-ho el cap de setmana.
13: Setmana no, sí, ja
8: pren una mesura cautelar, serà per riure, no, diguéssim, perquè llavors té la suposada, la investigada perillosa al jutjat i la deixa anar, i 5 dies després o 6 diu que ha de deixar el passaport. La instrucció que porta el jutge Peinado és de les més delirants que s'han vist a la justícia espanyola en els últims anys. L'han corregit des de l'Audiència Provincial, si no vaig errar, 14 vegades. Aquesta causa que ara, paral·lela, que ara obre per aquests contractes de Barrabés ha estat investigada per la Fiscalia Europea i l'ha arxivat. Llavors li han dit, ha tornat i li han dit faci vostè el que vulgui, però aquí no hi ha cap mena de delicte que impliqui fons europeus, però ell continua amb la seva obsessió d'intentar portar cap a un carreró sense sortida a Begoña Gómez i les persones que han treballat amb ella. No entenc per què el Consell del Poder Judicial no resol ja les queixes que s'han presentat contra aquest jutge.
0: Doncs és un exemple, diguem, de fins a quin punt hi ha un marasme que fa molt difícil confiar en aquest estat de dret. Que això tampoc és cap novetat, no és cap, ja sabem que és així, però crec que amb l'espectacle del jutge Peinado, amb aquesta instrucció, que l'has definit molt bé, i que jo crec que és absolutament impossible a partir d'aquesta instrucció que afecta ni més ni menys que la dona del president del govern, encara que aquesta causa separada digui que no, doncs està clar que l'estat de dret a Espanya, com a mínim, en alguns elements molt importants, doncs no es pot demanar confiança a les institucions. I això és un problema enorme, perquè la base, diguem, de la democràcia es basa en una confiança mínima en les institucions, en un terreny de joc, que aquí està saltant pels aires. Jo crec que és, des d'un punt de vista, diguem, del no cal ser jurista per veure de que normalment en un estat de dret doncs s'investiguen delictes concrets i aquí hi ha una investigació que clarament es fa de manera prospectiva per veure què es caça,

0: un estat on la separació de poders, com a mínim, és una cosa que es pressuposa, però que les qüestions com les d'alguns jutges doncs, posen evidència cada dia, doncs, doncs obligaria, com dius, no, a una reformulació d'algun pacte. El problema és que la societat espanyola viu a la trinxera, políticament parlant, i en aquest context hi arriba a pactes que deixin la justícia allò on ha d'estar, fora del joc polític, doncs és molt difícil perquè hi ha alguns que la utilitzen en el joc polític, i ja fa molts anys, contra l'independentisme, contra l'esquerra de Podemos, i ara doncs, està tocant el PSOE. No vull dir amb això que ni que em tranquil·litzi ni que em sembli menys greu, però evidentment això mostra el dèficit democràtic que té l'estat espanyol i que fa molts anys que es viu, i aquest és el problema, que tenim una cúpula judicial que té una missió. I la missió de la cúpula judicial és, en certa mesura, posar-se al servei d'una idea política, d'una estratègia política, com a mínim, que en aquest cas pot ser la de derrocar un govern, o altres era la de preservar i protegir la unitat d'Espanya contra els seus hipotètics enemics, no? I aquí estem, no? Jo no li veig això massa solució, perquè el poder de la cúpula judicial sembla un poder, si no absolut, gairebé. Gairebé. I això, pues, fa que el camí sigui poc esperançador des d'aquest punt de vista, no? Però, bueno, jo crec que continuarem assistint a procediments com aquest i altres que a mi em fan pensar en la justícia com una mena d'organització que va de caça, no? I que fins que no compleix el seu objectiu en termes polítics, doncs no abandona la caça, no?
1: Però aquest cas és molt evident, perquè a més és que l'actuació del jutge no té cap mena de sentit. Però compartint el fons del que esteu dient, això tampoc no exclou que hi hagi actuacions delictives que s'estan investigant i que afecten precisament el mateix espai polític que suposadament ara estem dient que hi ha certa persecució.
0: Però va a un altre ritme, i pel que m'hi deixa víctimes, com per exemple el fiscal general, no? Si és que estàs parlant de...
1: No, parlo, per exemple, una cosa que ha sigut una instrucció express, amb un judici express, i que havia de ser express la sentència i que havia d'arribar aquesta setmana i no ha arribat, com és el cas d'Avalos i el cas de les mascaretes, per exemple. Vull dir, aquí no treu que no hi hagués algun tipus de delicte, que no ho sabem, encara no hi ha sentència.
2: Sí, és un procediment estrany, també. És un procediment estrany que es fa en el Suprem i que es demanen 28 anys de presó sense saber exactament quina és la prevaricació concreta del contracte concret de les mascaretes, perquè aquest cas, que va començar per una cosa, ha derivat en una altra, també. No dic que no, però vull dir que jo crec que el conjunt fa...
1: Sí, jo el que dic és que, no, que una cosa no es clou, que existeixin actuacions que no estan acordes a dret dintre del mateix govern o dels voltants del govern.
2: Està clar. El que passa és que per poder-se jutjar hi ha d'haver una confiança en la justícia,
1: sí,
2: que fets com els de Peinado i altres elements estranys d'altres instruccions fa que, com que aquesta confiança en la justícia es debilita, doncs aquí tenim un problema com a societat, perquè diguem, la base de la confiança en la justícia, sempre hi ha gent que desconfia de la justícia.
1: Però aquest problema com a societat, Pere, només el reconeix qui l'està patint.
2: Sí, el que veig és que com
1: no
2: que l'ha patit...
1: No reconeix la societat.
2: Com que l'ha patit, hi ha molts sectors socials. Diguem, sí, fa uns anys només ho podia haver... Potser ho va patir els independentistes. Després, els de Podemos. Ara, els socialistes. Bueno, ja són sectors molt grans de la societat que desconfien de la justícia. A lo millor sense motiu, eh? Jo crec que hi ha motius, però no cal compartir que hi ha motius. A lo millor sense motius. El fet és que hi ha sectors molt importants de la societat que desconfien de les institucions, desconfien de la justícia, i això només pot portar a coses dolentes en una societat democràtica, perquè la justícia és un pilar fonamental.
3: Doncs veurem. De moment tenim aquesta instrucció del jutge Peinado, que avui ha tingut un nou capítol, i de moment estem pendents encara de la decisió principal, i de si envia o no a judici a Begoña Gómez, i per tant, si li ha d'imposar alguna mesura cautelar, com per exemple retirar-li el passaport o no, dependrà d'aquesta decisió, que hauria d'haver pres en 3 dies, que avui és el quart, no fa 20, o com a mínim aquesta hora encara no ha pres la decisió, que sapiguem, dissabte i diumenge no ho farà, per tant, s'haurà saltat aquests 3 dies de marge. N'estarem pendents. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Bona revetlla.
4: Bona setmana.
3: Carai, un dia bona revetlla. Sí, clar. No, tu no et veuré abans de la revetlla, però sí, és que el meu cap queda tant per la revetlla.
2: Però dius que hi ha els cotxes que marxen.
3: No, hi ha molts que sí, es veu que sí. Solta'm, jo no. Jo dilluns estaré aquí.
1: Tireu molts petards.
3: Els que els hi agradin. 20 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir fent d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i, en concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies. Aquesta carpa serà atesa per persones joves i formades per desenvolupar una tasca preventiva i d'acompanyament. Reurbanitzar i afavorir la mobilitat, grans protagonistes del procés participatiu del Pla de Barris. El passat dimecres, 17 de juny, el Centre Cívic Vista Alegre acollia la primera de dues sessions de treball del procés participatiu Pensem al Pla de Barris de Vista Alegre i Can Vinader. Les sessions, on ciutadania i ajuntament debaten les principals necessitats dels barris, continuen el pròxim dilluns 22 de juny a les 10 al Centre Cívic Vista Alegre. I en qüestió d'agenda del cap de setmana, les festes dels barris arriben a Can Roca i comencen aquesta mateixa tarda. Després d'un any d'aturada, l'entitat veïnal recupera les seves festes des d'aquesta nit de divendres 19 de juny fins al diumenge 21 de juny, amb un programa d'activitats variat que es fa a la plaça Can Roca. Recordem que les festes dels barris de Castelldefels van tenir el seu tret de sortida el primer cap de setmana d'aquest mes a Vista Alegre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Atención amantes de la magia.
7: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
7: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: No te lo puedes perder.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castelldefels.

l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comenta Castelldefels. Així som. Gran, gran cap de setmana amb activitats culturals, la Festa de la Música, la Festa dels del barri de Can Roca, la Festa Major d'aquest barri i també nous espectacles del Viu Dansà. A banda d'això, sabrem els continguts dels programes del dia avui a la graella. D'una banda, saps que arribem de Nàpolis a les 9, després la cara B, el món del hip-hop i les seves arrels, Castelldefels Beats, la música electrònica de la mà d'Alberto Fernández, que arribarà a les 11. I abans, en directe, fora de camp, el programa de cinema de Fernando Lorenzo i el seu equip. Doncs coneixerem les inquietuds, la música d'un dels grups que actua aquest cap de setmana a la Festa de la Música, aquest diumenge, als Vesta. I coneixerem la programació global d'aquest diumenge de la Festa de la Música de la mà del tècnic municipal Àlex Ortega. La Laura Fijol, la presidenta de l'Associació de Veïns de Can Roca, ens detallarà el contingut d'aquesta festa tradicional d'aquest barri tradicional també de Castelldefels que arriba aquest cap de setmana. I estarem en directe a les 12 a la plaça de l'Església per escoltar la reivindicació del manifest institucional del Dia Mundial de les Persones Refugiades. D'altra banda, Dalén Lirios, el nou responsable de l'OMSICA, l'Oficina Municipal d'Informació sobre l'Aeroport de l'Ajuntament. I la mòbil tornarà a acostar-nos a comerços de proximitat. Comencem, welcome!

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Doncs sí, aquesta nit, com és habitual cada divendres, a partir de les 10, la cara B, el hip-hop i les seves arrels, i amb nosaltres el seu conductor, Dani Majós. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Com estem?
0: Què ens espera el programa aquesta nit?
1: Aquesta nit ens espera un missatge de l'univers. Ja veníem de l'anterior. Doncs ara l'univers ens pica la porta i ens diu: estàs aquí? És una mica això, no? Ara m'he aficionat a fer reflexions al final, una mica més llargues de l'habitual, i bueno, una mica aprofitar la vinentesa del programa en si per expressar una mica més enllà, no? I bé, doncs avui ens espera un programa al qual doncs estem jugant una mica a moure'ns, com bé diem, cada programa anem amb un UFO sobrevolant l'espai sideral a.k.a. Cosmos Musical. Doncs farem una mica de repassada d'una manera fictícia, metafòricament parlant, de grans obres o grans artistes, com si vinguessin d'altres planetes, no? En aquest cas. Pues, bé, va una mica per aquí, no? Anem cada vegada més, algo més intergalàctic.
0: Bueno, no és igual venir de Martes que de Venus, que de Júpiter, que de Saturn, no?
1: Sí, al final, més que res també pel tema de les ondes sonores, no? Allò que diem de que les ondes es propaguen i no sabem fins a quin punt arriben i com arriben, no? Deformades, no sabem, molt ondulades, que és el que diem sempre, però en principi això, portar una mica, jugar algo més enllà, no? Que no només sigui parlar del rap i la seva història, sinó encarar-ho d'una altra forma, una mica més futurista, no? Anem a dir així, no? Obrint consciència.
0: Obrint consciència, una consciència que s'expande també, que pot arribar molt lluny, per això el que dius tu, que no sabem a on, però que al cap i a la fi potser es considera que tot al final està entrellaçat, encara que no ho veiem amb els ulls que tenim físics.
1: Exacte, no? Perquè a vegades també pensem massa en l'apariència, quan lo important és l'essència de les coses, no? El que intrínsecament doncs uneix tot i, anem a dir, que doncs comparteix una similitud i que realment la diferència és visual, superficialment parlant, i que realment cada cosa té una funció, però tot ens aporta a fer aquest entramat, que és el que dèiem, no? I llavors, doncs, també, tenint en compte doncs aquest missatge que porta el rap, doncs deixar un altre missatge de nosaltres, en el cas de que doncs, això és un eco, doncs aquest eco es va propagant i, bueno, no morirà, ho rebotarà potser algun lloc i tornarà, no? Anirà ampliant potser la onda, anem a dir, no? Per dir-ho d'una forma, però vull dir, la paraula o la vibració és allò que porto molts programes repetint, no?, en certa forma, de que és el que no pot morir mai, no? Es transformaria, però en aquest cas la onda, la vibració, es propaga i ja està donada, ja està feta. Ja està allà, no?
0: En el cas del hip-hop, i també, bueno, això també es veu a les seves arrels, com d'una posició, com d'una forma, com d'una essència, surt una altra i es transforma i deriva, oi?
1: Exacte, no? D'on venen els pensaments? D'on venen donats, no? Qui els estructura? Els estructurem nosaltres, però al final són energies, no? Energies que venen donades del sol. El sol, i això ho saben molt bé les tribus, doncs, bueno, tribus, o les cultures maies i del Perú, que el que fan pel matí, primer sol que no crema els ulls, l'observen fixament fins que allò para de no fer, de, o sigui, quan comença a fer mal, anem a dir, doncs paren, però la connexió amb el sol és qui ens aporta la informació, i cadascú amb el seu punt vibracional, anem a dir així, no, això no m'heu de creure el que estic dient, vull dir, aquí no és una veritat absoluta, que amb qui vibri això, doncs està clar que el teu pensament passarà, i de fet doncs els cantants, en aquest cas, doncs tenen una forma, una vida, i doncs transmeteixen allò que volen transmetre, no, realment, i que és el que els passa per ells, i que és el que volen deixar, no, al final.
0: Molt bé, tant estiguin parlant de solistes com de bandes com d'actors, qualsevol.
1: Exacte, un guitarrista, és igual, no? Al final és traduir un llenguatge que d'on ve i nosaltres li donem forma, no? Al final.
0: Molt bé, també té, ara m'he ido jo un altre pensament també, però m'està recordant de coses que estan fent a referent a García Lorca, que li explicava que la diferència entre musa i duende, diu, la musa és el que es posa sobre una persona, pot ser, dice, el duende és el que està a los rincones oscuros de l'alma, no? El que és nostre.
1: Exacte, no?
0: I el que és molt difícil de transmetre.
1: Sí, perquè al final, bueno, jo com a artista puc confessar, si ho estic confessant ara, no sé si això podrà jugar a la meva contra, però m'agrada molt utilitzar certes punts d'emocions per arribar a punts de la psique, a les quals no puc arribar d'una altra forma, i certes experiències, certes situacions et fan arribar allà i és traduir la psique, no? Això ho veig amb la il·lustració quan la faig, que sí que tinc uns paràmetres que sempre més o menys són bastant recurrents, però que cada situació, anem a dir, pues, negativa, més fosca, pues, em porta a un procés molt més intern, molt més profund, i bueno, ho disfruto. No? Va, baixar fins a baix, tocar i tornar a pujar sense saber si ho trobes al cap. Saps?
0: O quan tornaràs a pujar o quan tornaràs a treure el cap, no? Igual estar allà a les profunditats una estona o més l'estona del que te pensaves.
1: Sí, perquè és el misteri, és allò que m'atrau molt, el misteri, no? Perquè això, no? El que està donat ja ho veig, però el que és el que no es veu i que està per trobar, no? En certa forma.
0: Pues eso, lo que los flamencos anomenen també el duende, això que ni es pot copiar, ni es pot imaginar, ni es pot crear, perquè és, senzillament és l'expressió de l'interior de cadascú. Exacte. I o se tiene o se tiene també, no?
1: Sí, jo crec que al final també és una forma, jo crec que tothom ho té, però no tothom té per què despertar o utilitzar-lo, però tots tenim un don o tenim algú a lo qual, doncs, ja sigui, doncs, o em netejo molt bé les ungles, mira, impecables, faig una expressió. Al final, jo crec que l'art és la manera que té l'univers també a expressar a través nostre i a deixar un legat i que tot continuï, no? És una forma de comunicar allò que en aquest moment s'està fent, que moltes vegades, si et dones compte, hi ha coses molt atemporals, no? Algo que es fa ara que no està entès i amb els anys, hòstia, però si això, aquest so ja es donava aquí i no és novedós, no? Vull dir, això ja s'ha anat fent, no? Sobretot el tema del rap, que és una música molt jove, però que s'ha nutrit de totes les músiques, no? És com agafar de tot allò de lo millor, no? Faig un bufet lliure i agafo de totes les millors cultures i els millors menjars, doncs possiblement funcioni, no?
0: Bé, i que es va expressar, de fet, en el carrer, a la cultura urbana, no? Allà on ningú el volia, on ningú el feia cas, doncs va trobar a la manera d'expressar-se justament en el carrer d'una forma lliure i d'una forma que després, ja hem parlat alguna vegada d'això, però potser aquí entén el capitalisme, s'ho ha apropiat també aquests còdics que en principi eren lliures, que en principi eren innocents, no?
1: Clar,
0: o eren purs.
1: Clar. Quan vas a pescar portes uns cucs, no? Llavors, allò és el que fa picar el peix, no? Llavors, doncs, has de portar algú que sigui recurrent. Jo també crec que aquest moviment és bastant únic perquè he vist de les dues bandes, te'n podries dir, si ho veus d'una forma neutral, home, va néixer d'un saqueig perquè va haver una apagona allà als Estats Units, no? A Nova York. Clar, m'imagino de la tenda, si sóc de la tenda, hosti, quina, no m'hagués fet gràcia. Si sóc l'altre, igual dic, hosti, mira, tinc l'oportunitat de fer alguna cosa, no? Vull dir, al final on ens posicionem, no? O sigui, crec que al final és un balanç d'estar a dir, vale, aquí hi ha una opressió i hi ha una manera de poder expressar-nos, la gent ho fa servir. I més en una situació en aquell país en la qual doncs, sabem tots fins a quin nivell la persecució era, no? Jo crec que és horrorós, vaja, és un sense viure. I clar, el trobar un punt de fer per poder fer-se escoltar i que allò quedi a sobre amb música, doncs sí, la veritat que crec que és un moviment bastant important, no?, en general.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs sorpresa amb els temes, amb la música que ens portarà avui Sense Fronteres, moltes dimensions, a les que tu vulguis arribar, de la mà de Dani Majors a la cara B, amb hip-hop i les seves arrels, a les 10 de la nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
1: Bon dia, però bona nit, us espero.
0: Però venim aquesta nit.
1: Venim aquesta nit, bon correcte. Bitch. Yeah. I just want to put my dick on your shoulder so you can put it on your mind later on. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Radio Castillo Fels. Us hi esperem. El programa del dia.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya es visita i en aquest cas la seva portaveu l'Ajuntament de Castelldefels, Rita Borque. Molt bon dia, senyora Borque.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs comencem a parlar d'actualitat a casa nostra perquè, tot i que demà és el dia de la celebració de la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui es fa una lectura a les 12 del migdia d'un manifest.
2: Sí, durant tota la setmana hi ha hagut activitats aquí a Castelldefels. Demà les Nacions Unides va declarar-ho com el Dia Internacional de les Persones Migrades per donar visibilitat a aquestes persones, per despertar la solidaritat i la empatia, no?, cap a aquestes persones. El lema que hi ha a Castelldefels és un lema molt encertat, que és "podria ser tu, podria ser jo", perquè a vegades ens oblidem que fins i tot els nostres avis, alguns besavis, alguns pares, van haver d'emigrar en l'època de la dictadura, i sembla que ens oblidem molt ràpidament, no?, moltes d'aquestes persones que han tingut persones migrades per força major, bé per raons polítiques, bé per raons econòmiques, se n'obliden, no?, i ara veus com l'extrema dreta està introduint el seu missatge contra les persones migrades d'una forma molt contundent. Moltes d'aquestes persones que han tingut familiars migrants compren aquest missatge i penses, ostres, l'empatia on ha quedat, no? Les persones que migren no ho fan perquè volen, hi ha sempre alguna qüestió o bé econòmica o bé ara cada vegada més hi ha persones migrades per situació climàtica, que això ens podria passar, dintre de molts anys,
1: sí,
2: a nosaltres.
1: Sí.
2: Per qüestions de guerra, per raons polítiques, fins i tot per la condició de gènere. Aleshores, és molt necessari visibilitzar que darrere de cada persona migrada hi ha una situació que ella no ha escollit, que ella no ha volgut, i que moltes persones es queden pel camí. Ja no només, per exemple, a Àfrica, des dels diferents països fins a aconseguir arribar a la Mediterrània o a l'Atlàntic, que moren molts pel camí, sinó després, ho sabem tots, quan agafen les pateres i tal, mora molta gent. Aleshores, crec que des del punt de vista dels drets humans hem de ser molt reiteratius amb aquesta qüestió i no cansar-nos de repetir i de que la gent pugui ser capaç d'entendre que una persona, quan se'n va del seu lloc, és perquè realment ho necessita, no perquè vol.
1: Doncs avui se celebra, com dèiem, es llegirà un manifest reivindicatiu a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, i demà realment és el dia on es commemora aquest Dia Mundial de totes les persones refugiades
2: i
1: migrants.
2: Sí, avui a les 12 és la lectura del manifest a la plaça de l'Església, que qui vulgui venir doncs serà molt benvingut i benvinguda.
1: Canviant de tema, senyora Borque, perquè vostès van assistir a una reunió a la Federació, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels.
2: Sí, vam estar convocats per la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, i aquesta reunió venia una mica motivada perquè es veu que feia un any i mig que es demanava una reunió amb l'Ajuntament per parlar d'una problemàtica concreta, que és la que ens van presentar en aquesta reunió, i l'objectiu que tenia aquesta reunió era intentar arribar a un acord sobre com, què fer, no?, perquè determinades necessitats que hi ha, en concret, en aquesta reunió es va parlar del passeig marítim, necessitats que tenen els veïns i veïnes de tot el passeig marítim, comencin d'alguna manera a veure la llum, no?, d'alguna manera a buscar solucions, no? Vam sortir amb el compromís de que realment es faria com una comissió entre grups polítics i veïns i veïnes, i la federació, evidentment, per intentar buscar un punt en comú a partir del qual podrem intentar arribar a acords per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la platja. Allà se'ns van presentar problemàtiques com l'asfalt, per exemple, al passeig marítim se'ns van passar fotos, està molt degradat, i si aneu a passejar ho veureu, o passejau amb el cotxe, es veuen uns sots que justament ara estan asfaltant perquè passarà el tour. I això no és el que hauria de ser, hauria d'estar asfaltat sempre, no?, perquè la veritat és que estava molt deteriorat. Se'ns van mostrar també com s'aprofita qualsevol espai per posar una zona blava d'aparcament. I la comparativa amb el centre era com, ostres, tenen tota la raó, que potser són coses que no te pares a pensar, no? Però, per exemple, amb les cantonades que són corbes, aquí a la plaça del centre tenim una ratlla groga que no pots aparcar, i en canvi a la platja s'aprofita per posar aparcaments de zona blava, amb la qual cosa és fàcil d'arribar a la conclusió de que hi ha una feina recaptatori important, no? Per altra banda, deia la persona que ho presentava, que a més des d'aquí volem felicitar perquè va fer una feina excel·lent, deia que realment el passeig marítim, quan comença a fer calor, és un pàrquing. És un pàrquing. I realment, de fet, l'article que jo he presentat al castell precisament va d'això, no? De que l'altre dia van venir uns amics que viuen a Vilanova, a prop del passeig marítim de Vilanova, i es van sorprendre del col·lapse que hi havia un diumenge a la nostra zona de platja. Ens deia, no teniu pàrquings, això és una locura. De fet, algun policia et diu, no?, que cada vegada tenen més intervencions per baralles per l'aparcament, però intervencions en baralles greus, no? No allò que et baralles i ja està. Aleshores, clar, tot això requereix un canvi de model de ciutat realment, no? També es parlava dels pòsters de llum que hi ha al mig de les voreres i de que no hi ha arbres. Hi ha un tros del passeig marítim que realment a l'estiu és sufocador, no? Entre el ciment que desprèn tanta calor i que no hi ha ombres, home, es fa dur viure en aquesta zona. Bé, és el que nosaltres vam manifestar, que nosaltres evidentment estem disposats a fer les reunions que calguin, però també veiem que hi ha algunes solucions que passen pel model de ciutat que volem i uns partits tenim un model de ciutat i altres en tenen uns altres. S'ha d'intentar buscar l'equilibri. Jo crec que és positiu que en aquestes reunions participin els propis veïns, perquè a vegades els partits polítics podem pensar una cosa, però realment no és la necessitat concreta que tenen els veïns i veïnes. I el que sí que demanaria és que el govern actual, que tant diu que és el govern més participatiu, realment si se'ls demana una reunió atenguin, no?, a les persones, perquè no és l'única vegada que ha passat, ni hi ha moltes altres entitats ha passat que no reben a les peticions, no cedeixen a les peticions que es reben, no? Per això al final vam pensar, bueno, doncs si no ens reben a nosaltres els convoquem nosaltres a la federació. I el motiu d'aquesta reunió va ser això, no? Nosaltres som optimistes en el sentit que som dialogants i que volem arribar a acords. Ara veurem com tot això anirà creixent, no? Perquè jo crec que també ens haurem d'acostumar, no?, a entre els partits polítics que pensem diferent i els veïns, de com intentar arribar a punts, que segur que algun punt comú tindrem, i començar a partir d'aquí i anar fent, perquè evidentment jo quan escoltava pensava, ostres, això requeriria un pacte de ciutat a llarg termini, perquè en 4 anys... és impossible fer una transformació del passeig marítim. Llavors, clar, això ha d'haver una voluntat política darrere de tot això, perquè els partits polítics a vegades, no?, només pensen en els 4 anys. I jo crec que s'ha de fer una política valenta i pensar en projectes a llarg termini, perquè si no la ciutat en determinades coses quedarà sempre enquistada, no? I bé, jo sóc optimista i espero que a partir de després de l'estiu, quan comencem a fer aquestes reunions, fructifiquin, perquè la voluntat dels veïns hi som i els polítics el que hem de fer és treballar per cobrir les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
1: Doncs deixem de banda aquest tema i passant de nou a l'actualitat. Avui finalitza el curs acadèmic a Castelldefels i amb algunes demandes per part sobretot de les AFAS, les associacions de famílies, de que hi hagi més aules climatitzades.
2: Sí, és una llàstima que arribem al final del curs i sabent, perquè això ja fa... ja fa 2 o 3 anys que de forma més accentuada estem veient que el canvi climàtic és una evidència, que les temperatures altes arriben cada vegada més i que els nostres nens i nenes pateixen aquestes calors. De fet, l'altre dia sortia un informe de la Societat de Pediatria on deia que els nens i nenes pateixen molt més la calor que els adults, a part de les condicions de treball dels professors i les professores, lògicament, no? I aleshores ens sembla com una mica greu que s'hagi arribat a dia 19 de juny i no s'hagi fet com una política d'actuació ràpida per solventar aquest problema. Esquerra Republicana de Catalunya en els pressupostos va incloure com a condició que es dediquessin 100 milions d'euros precisament a la refrigeració de les aules, en el que es diu el Pla Clima. Aquests milions permetrà la climatització de 100 escoles o instituts que afectaran a 29.000 nens i nenes i a milers de professors i professores, lògicament. I aquí a Castelldefels, dintre del pressupost, estava inclosa la climatització de l'Institut de les Marines i del CERT, de Josep Lluís CERT. El que passa que nosaltres també creiem que com ajuntament, malgrat no tinguem les competències directes, sí que ho podem fer, no s'hagi fet una inversió. O sigui, s'han fet uns pressupostos, s'han fet modificacions de crèdit, es posen més diners a promoció turística, a diferents àmbits, i no s'ha posat ni un duro en climatització de les aules. Aquí és una cosa que nosaltres creiem que ha de ser una prioritat del govern municipal, tal com es va fer amb les escoles Bressol en el seu moment, a l'anterior mandat, i creiem que ja no és només el ventilador, perquè és que ens deien a pediatres que si estàs a 35 graus, un ventilador et solventa molt poc, perquè l'aire que t'envia també és aire calent, no? Llavors, creiem que s'ha de climatitzar les aules, no només les àrees comunes, que al final sí que representa un petit refugi climàtic dintre de cada escola, però clar, les classes no pot anar tothom en una àrea comuna a fer classes. Aleshores, és un tema que reivindicarem i serem molt pesats perquè és fonamental i veiem que cada dia, cada any, els mesos de calor es van allargant i les condicions han de ser favorables tant pels nens i les nenes com al professorat.
1: Aquest cap de setmana és intens pel que fa a l'activitat cultural i d'oci a la ciutat, perquè se celebren les festes al barri de Can Roca, que l'any passat no es van fer per una qüestió puntual de logística, podríem dir. Arriben de nou i també se celebra aquest diumenge el Dia Mundial de la Música amb actuacions a molts carrers i moltes places de la ciutat.
2: Sí, efectivament. Anirem, per suposat, a les festes de Can Roca. Es va començar les festes dels barris amb la festa de Vistalegre i ara tindrem continuïtat fins al primer cap de setmana de setembre. I nosaltres el que volem és animar la gent a qui participi, perquè les festes de barri no només és un espai on anar a passar-t'ho bé. Una festa de barri representa comunitat, representa cohesió social, salut, perquè anar a passar-t'ho bé amb els teus veïns i veïnes i fer convivència, no? I això també és salut mental, no? Que sabem que hi ha molta gent que pateix de solitud i això el que d'alguna manera fomenta són les relacions humanes i també el sentiment de pertinença a un lloc, que això és molt important. I en una ciutat com la nostra, que cada vegada ens arriba gent de més alt poder adquisitiu que no té arrels a la ciutat, és molt important de potenciar-ho des dels barris. Així que nosaltres animem a tothom a que vagi a la festa de Can Roca i a totes les festes dels barris, perquè totes tenen la seva peculiaritat i les seves característiques i és molt bonic de conèixer i de participar-hi. Així que nosaltres endavant, perquè són moments bonics per viure. I efectivament el diumenge se celebra el Dia de la Música. En l'anterior mandat ja es va establir com un dia de gaudir, no? De que la ciutadania tingui accés de forma gratuïta a diferents estils musicals, a molts grups que són de la pròpia ciutat i recalcar, no? que tot el que és cultura ens enriqueix com a persones, el que dèiem, no? Ens afavoreix a la salut i de fet l'altre dia hi va haver una conferència a l'aula Exentia que, ostres, dius, mare meva, com realment la música pot afectar tan positivament en l'estat d'una persona. I la cultura és vida, és convivència i és enriquiment personal i amb el qual nosaltres també ho gaudirem i animem a la gent que surti al carrer, encara que faci calor, hi haurà algun lloc més fresquet perquè la música ens fa més persones i ens ajuda molt, ens va molt bé.
1: I a banda d'aquestes activitats hi ha previst una bicicletada.
2: Sí, la plataforma Salvem la Pineda demà ha organitzat una bicicletada que sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà pel passeig marítim i retornarà a la plaça de l'Ajuntament en marxa lenta per reivindicar que no s'ha fet aquesta vegada la festa de la bicicleta com es feia altres anys, sí que es fa el tour, però el que nosaltres defensem és que des del govern municipal el que s'ha de promoure i el que s'ha de treballar és el dret a la mobilitat sostenible, perquè la mobilitat és un dret. I bueno, estem veient com en el seu moment es va treure l'Avinguda Pineda, el trosset de l'Avinguda Pineda del carril bici, i jo que passo per allà cada dia és que me n'adono que és una autèntica aberració per a aquella gent que s'havia acostumat a anar a les escoles amb els nens amb la bicicleta, que o bé van per la vorera, que és un perill perquè no són voreres tan amples com per anar segurs, o bé han deixat d'anar amb bicicleta. No? I allò que nosaltres volem fomentar o que des de les escoles es vol fomentar, com és la mobilitat sostenible, fer unes ciutats pensades més per les persones, seguim veient que la ciutat prioritza el cotxe per davant d'altres maneres de fer. No? Llavors aquí hi ha contradiccions a vegades amb el govern municipal, no? Perquè s'adhereixen a ciutats per caminar, però en canvi la nostra ciutat no està feta, no està feta pensada amb bicicletes, pensada en persones que volen caminar. L'hem de fer molt més humana, hem de fer més espais d'ombra perquè la gent camini amb millors condicions. I aleshores, bé, des d'aquí nosaltres el que volem és doncs això, difondre, que demà hi ha aquesta acció, que creiem molt important, nosaltres hi serem, per suposat, i ja no defallir en la lluita per tenir aquest dret a una mobilitat sostenible, perquè crec que en l'època que vivim és fonamental que també tinguem cura d'això, i la mobilitat sostenible és una de les passes per cuidar el nostre planeta i per cuidar la nostra salut, que a la fi i a la cap les condicions del planeta ens afecten també a nosaltres, tant a nivell físic com a nivell mental.
1: I tot preparat ja per celebrar la Revetlla de Sant Joan, aquesta activitat que concentra tantíssimes persones, sobretot a la platja de Castelldefels, preparat ja l'operatiu de seguretat, impulsat per la policia local, perquè tothom estigui tranquil aquella nit i s'ho passi bé, sense haver de lamentar res.
2: Sí, des d'aquí fem una crida a això i sobretot, bueno, a totes les edats, perquè realment no només és la joventut, que a vegades també veus persones d'edat més avançada que també fa moltes bestieses aquesta nit. Demanem això, que la gent gaudeixi de debò, perquè no cal fer actes incívics per gaudir, que gaudeixi de debò, que sigui cívica i sí que sabem que que aquest dispositiu és un dispositiu enorme que no hauria de fer falta, però la realitat és aquesta, no? La prevenció és important i sabem que moltes guinguetes fins i tot han dit que no obren aquella nit i el que sí que ens agradaria dir en aquest sentit és que a la concentració la nit de Sant Joan és molt gran, és enorme, però que ara comença a haver també molta concentració a la platja en diumenges normals en aquesta època. Em refereixo, per exemple, a aquestes festes que ara sí que es poden fer en els xiringuitos, que es veu que en algun moment alguna s'ha desmadrat una mica en quant a l'aforament. No voldríem retornar a el que va passar a la platja el 2015, que els veïns estaven desesperats, de que era una platja de festa, i això comporta doncs, que atrau a persones potser més conflictives, es veu més, i no voldríem retornar en aquell moment, per la qual cosa demanem que s'hi posi una mica de seny amb això, que s'intenti regular, perquè és que ens veiem a venir que en algun moment hi pot haver algun problema i la prevenció és fonamental i aquí demanem que el govern municipal s'hi posi seriós. I per altra banda, ja que estem parlant de platges, també denunciar d'alguna manera que a vegades aquest equip de govern té moltes contradiccions. Fa 2 o 3 diumenges va haver un acte entranyable i espectacular quan es van deixar tortugues cap al mar, que va ser preciós, un acte preciós. Però alhora som una de les dues ciutats de tot el litoral que no ha prohibit fumar a les platges. Què comporta això? Comporta un efecte crida, evidentment, un efecte crida. Ja, en un vídeo que havíem fet nosaltres havíem dit que ens convertiríem en el Cendrer del Baix Llobregat, però és que també ens vegi de Barcelona, no només del Baix Llobregat. I això també comporta molts residus precisament que van al mar i molts residus que poden afectar a la fauna del mar. I aquestes tortugues, moltes d'aquestes tortugues, han hagut d'anar al CRAM per ser rehabilitades justament per això, no? Aleshores, hem de tenir una certa coherència. A les guinguetes es pot fumar, però a la platja no es pot fumar, no s'hauria de poder fumar, no només pels residus, també per les molèsties que causa a les persones del voltant. I, a més, això comporta que també es perdin ajudes de la Diputació que van a parar al manteniment de les platges i que van a parar al socorrisme. Aleshores, això també ho volíem denunciar perquè al final l'any que ve serà obligatori, això. Aleshores, home, anticipem-nos, perquè deien que es faria una campanya perquè la gent agafés consciència i no fumés, però és que la campanya jo no l'he vist, almenys a dies d'avui no l'he vist. Aleshores, també volíem denunciar això perquè considerem que és un tema molt important, també.
1: I anem a un àmbit nacional perquè l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, continua declarant.
2: Sí, ha sigut una notícia que ens ha sorprès i que ens decepciona una mica, no? De tota manera, també hem de dir que la presumpció d'innocència ha d'estar per davant de tot, però, com sabeu, Esquerra Republicana està molt compromesa amb el tema de la corrupció. De fet, som l'únic partit que amb 95 anys d'història no té cap cas de corrupció i si alguna vegada a nivell local ha aparegut alguna sospita, s'ha tallat de forma radical, perquè és com una cosa que portem al nostre ADN, amb la qual cosa em sap molt de greu, no? que en aquest cas el senyor Zapatero, no? Però que gent de l'esquerra, que és els que d'alguna manera ho hauríem de portar a dintre, no? Estiguin involucrats en aquestes qüestions. De tota manera, també dir que s'està embrutant per part de l'oposició, de PP i Vox, s'està embrutant molt la política amb aquesta qüestió, perquè veiem que bueno, ells no són cap exemple, precisament, no? Que els casos que hi ha de corrupció al PP són innumerables i d'una, bueno, amb àmbits molt grans i molt greus. De fet, el nostre president, el senyor Junqueras, sempre diu, no? Que ell ha estat a 5 centres penitenciaris i els companys que hi havia per corrupció eren molt majoritàriament gent del PP, no? Llavors a nosaltres també ens sap greu que s'embruti tant la política, perquè sí que hi ha casos de corrupció a la política, però no tots els polítics són corruptes i això fa molt mal. Això fa molt mal a l'hora de que un ciutadà s'informi bé i acabi votant l'extrema dreta, que precisament no és el millor model, no? de persones no corruptes, i de fet a Vox ja hem vist diversos casos també interns de corrupció. Aleshores, això ens fa molt de mal, però des d'aquí estem compromesos a la lluita contra la corrupció, però esperarem a el que dictamini la justícia, perquè en l'època del procés, no sé si la gent se'n recorda, que molts polítics independentistes, ja no només d'esquerres, perquè el senyor Junqueras, el germà del senyor Junqueras, els van estar a sobre intentant buscar si trobaven alguna petita punta de sospita. Tenim altres, com el senyor Trias, que es va demostrar que tot el que s'havia dit de les seus diners a l'estranger, tot era mentida, a la qual cosa nosaltres en aquell moment ja vam advertir precisament al PSOE, quan van aprovar el 155, que això ens estava passant a nosaltres, però podia passar també a altres partits i ara està passant. Amb la qual cosa nosaltres ens mantenim prudents fins que la justícia realment ho demostri, perquè en sabem de què va, i sí, demanar, sisplau, que no es faci aquesta guerra tan bruta, perquè estem confonent els nostres ciutadans i ciutadanes, els estem desviant del que realment és important, que són les decisions que s'han de prendre perquè els drets es garanteixin pels nostres ciutadans i ciutadanes, i que les televisions només es parli d'això quan les necessitats en habitatge, en salut, en educació són tantes. No desviem aquests temes tan importants amb embrutar, deixem a la justícia que actuï bé la justícia, perquè també a vegades hi ha sospites, però Confiem en això. Realment és un tema que és perillós. És perillós si no es tracta bé i des d'Esquerra, evidentment, estem en contra de qualsevol corrupció i lluitarem sempre contra la corrupció i la prova és la nostra història, que ho demostra.
1: Doncs parlant d'Esquerra, justament el proper 17 d'octubre es presenta ja formalment la seva candidatura a l'alcaldia de Castelldefels, a les properes eleccions municipals de l'any vinent, i serà acompanyada per l'Elisenda d'Alemany.
2: Exacte, sí, jo ja vaig estar escollida per l'assemblea de militants d'aquí d'Esquerra Republicana i ens esperem a fer la presentació oficial, diguéssim, encara que tothom ja ho sap, el proper 17 d'octubre. M'acompanyarà l'Elisenda d'Alemany, la candidata per Barcelona. Estic molt, molt contenta i li agraeixo moltíssim que vulgui compartir aquest acte amb nosaltres. I sí, sí, ara estem ja començant a treballar doncs, amb el que serà el comitè de campanya per estructurar una mica la campanya. L'executiva també en el seu moment escollirà la llista, que ja es presentarà més endavant. Estem contactant amb gent de diferents àmbits, de diferents barris i bé, Esquerra Republicana estem treballant per tenir un projecte sòlid, creiem que som una alternativa sòlida, estem treballant com molt, molt seriosament i amb moltes conviccions, amb molta il·lusió i ganes de canviar les coses i estem incorporant gent molt vàlida i estem veient que tenim bona... ens reben molt bé quan fem propostes, no? I quan expliquem el que realment volem, no? Perquè tenim una idea molt clara de ciutat, la tenim claríssima. Volem treballar pels nostres veïns i veïnes. Hem estat durant aquests anys d'oposició escoltant entitats, associacions de veïns, a ciutadans que ens truquen per temes concrets. Això et dona molt la idea de la problemàtica real que viu la gent del carrer, que és on hem d'actuar i on hem de treballar, no? I sí, sí, amb moltíssima il·lusió, ja arribarà el moment, però convidaré a tothom a que vingui a la meva presentació com a candidata perquè m'agradaria que fos un acte, no només de la presentació de la meva candidatura, sinó un acte de tothom, no? De tothom que vulgui venir, que tothom pugui dir la seva i de compartir il·lusió, perquè en tenim molta, ganes, que també en tenim molta, i també un espai perquè la gent es pugui manifestar, no? Realment, que és el que li agradaria, que voldria, així que, bueno, ja us convidarem quan
1: moltes
2: sigui
1: gràcies,
2: el moment.
1: Moltes gràcies, ja hi serem. Pues, moltíssimes gràcies, Rita Borqué, porteu d'Esquerra.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La ciutat commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny, amb una programació d'activitats sota el lema Podria ser tu, podria ser jo. La programació continua avui, aquest divendres 19 de juny, a les 12, també a la plaça de l'Església, amb la lectura del manifest de la jornada sota el títol d'aquesta àmplia programació Podria ser tu, podria ser jo. Entre dos aguas, mostra col·lectiva de 24 artistes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Inclou una selecció de treballs de l'alumnat d'Iwona Flanstirska, de la Quarta Paret. Es pot visitar a partir d'aquesta tarda amb la seva inauguració a les 7 i fins al 11 de juliol a la Sala Margarida Xirgo. I el Pride 2026 continua escalfant motors. Va començar amb dos cinefòrums aquesta setmana i continuarà la setmana vinent amb dues propostes als centres cívics de la ciutat. La primera serà el dijous 25 de juny amb una proposta tie-dye d'omplir de colors una samarreta blanca al centre cívic Vistalegre. Serà el dijous 25 de juny a 6:15 de la tarda i el divendres a l'Espai del Mar decora la teva tote bag. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Bon dia. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i aquí es barreja l'esport i es barreja la música també perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
2: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano, perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i li vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo. I bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante. O sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, llavors ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i, bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia, doncs, vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure. En aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs, va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet cada cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dir: pues, tio, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar. Vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc, doncs, em va liar ella, dir: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure que fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing. Però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a mil concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest canvi de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap a on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent l'Albert, sí. Que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, esto hay que sacarlo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any, els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
1: Sí, doncs ara la gent tindrà oportunitat, el que es va perdre a la vostra actuació a la festa del barri de Vistalegre, de poder escoltar-vos i veure-us de nou en directe a la festa de la música el proper diumenge a 9:15 a la plaça de l'Església. Uau, això ja és, Carles, no?
4: Bueno, això és gràcies a l'Albert. Estem... Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vistalegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Ja. Doncs aquest cap de setmana, el diumenge, dins de la Festa de la Música, una altra possibilitat de veure a una gent, els Vesta, que tocaran, com dèiem, a 9:15 a la plaça de l'Església. Si després sou molt, molt, molt famosos, costarà més de veure'ls. Per tant, és una bona oportunitat, no?, d'escoltar aquestes cançons de l'EP, de veure com actueu en directe, perquè els directes, sobretot, no?, imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què, per la part de la producció ahir, del so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no?, el directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no?, a casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, Però me recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent. O sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, veres el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
1: Que això costa, s'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
2: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor totes les cançons, des de diferents perspectives, des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? Llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica els trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent, doncs, connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la. L'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, uns sentiments, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a que, si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents, per presentar-nos i res. Bueno... de que es pugui dir de moment, no?
3: I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
2: bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, sí. Les deixem allà.
3: Mm. No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segura que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere bueno, de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.
0: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir.

0: Castelldefels, així som.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
0: Castelldefels, així som.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. Aquest any hem volgut centrar la sensibilització en el fet que ningú, no ens enganyem, neix amb un comodí que digui «a mi no em pot passar». Ens pot passar a totes i a tots. Tothom pot haver de marxar un dia de pressa del seu país i buscar refugi en un altre. L'empatia, la generositat, ens fa millors persones.

Aquesta humanitat, la que voldríem sentir tots, si ens passés a nosaltres, és important. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran a la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa, la Dorcas, l'Emmanuel, l'Amparo, la Matilde i el René. Ells representen la diversitat de la ciutat unida per un batec comú, fer costat a les persones refugiades. Algunes d'elles han estat persones acollidores. Algunes d'elles han estat persones refugiades. Algunes d'elles són família de persones que han trobat a Castelldefels refugi. Perquè així som i així volem ser. Abans de llegir el manifest, us volem explicar un parell de coses. La primera és que quan s'acabi el manifest, si us plau, us quedeu uns minuts per participar en una activitat senzilla de sensibilització aquí a les carpes, al voltant d'una idea que després us explicarem amb més detall. I la segona és que ara, abans de llegir el manifest, farem un moment de silenci, un moment de recolliment, en record dels milers de persones que moren pel camí, de terra o per mar, que no aconsegueixen mai acomplir el somni d'una terra on projectar el seu futur.

0: the Metal Meridian and the Atlantic to the Canary Island to be country. After a year, a huge mass grave, humanitarian organization remind us on a daily basis that the loss of lives of our coast is constant and unacceptable. Institutionalization of hot returns, immediate repatriation, legal prosecutions of the activists and humanitarian organizations, and the dangerous risk of hate speech of our opening deep features in the global democratic concerns. And this rejection does us no good at all for society, nor it do you no good. It happened to me, and it can happen to anyone. Thank you.
1: La Mediterrània i la ruta atlàntica cap a les Illes Canàries continuen sent, any rere any, una immensa fossa comuna. Les organitzacions humanitàries ens recorden diàriament que la pèrdua de vides a les nostres costes és una constant inadmissible. La institucionalització de les devolucions en calent, la persecució judicial de l'activisme i de les organitzacions humanitàries i l'auge perillós dels discursos d'odi estan obrint una esquerda profunda en la consciència democràtica global. I aquest rebuig no ens fa bé com a societat i no ens faria cap bé com a ciutat. Davant d'aquestes crisis, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manté actives les seves campanyes d'emergència per donar suport a la població civil en els territoris més colpejats, actuant allà on el dret internacional és vulnerat. Al nostre municipi, des de la proximitat, combatem pacíficament des de fa dècades la indiferència i el racisme. Per això, reafirmem el nostre compromís local dels darrers anys amb la campanya Món Local Refugi, que ja compleix a Castelldefels 11 anys de solidaritat i cooperació activa fent costat a col·lectius que intervenen a primera línia. Mantenim des de fa 3 anys també el suport a la campanya d'emergència per la crisi humanitària a Palestina i al Líban, canalitzant ajuda directa a les entitats que treballen sobre el terreny a Gaza, Cisjordània i territori libanès.
2: Y en Castelldefels nunca olvidamos a los miles de refugiados del pueblo saharaui, acogiendo cada año a sus niños y niñas y colaborando en el mantenimiento del laboratorio de medicamentos genéricos, entre otros. Debemos sentirnos cerca de las vidas salvadas y protegidas con los proyectos en los que hemos participado, y también orgullosos de los jóvenes de la ciudad, como los que el martes pasado decían en su manifiesto juvenil. Volem representar la joventut que pensa, reflexiona, empatitza i actua, perquè el món sigui un lloc millor per a tothom. No oblidem que el que li passa a qualsevol persona ens podria passar a nosaltres. Castelldefels ha de ser una ciutat acollidora i solidària, i ens comprometem a ajudar a que així sigui. Des de les entitats socials i les institucions hem de continuar treballant sense treva per garantir els drets humans i exigir vies legals i segures que protegeixin la vida de la població en moviment. Perquè el refugi és un dret i l'acollida digna una obligació.

0: passa res. Bé, com us dèiem, ara us convidem, us convidem a passar al costat de les carpes a fer una petita activitat de sensibilització. És res, fer-vos un parell de fotos. Una al costat dels peus, que simbolitzen aquest acompanyament en el camí cap al refugi, i l'altra buscant un mirall per fer-nos una foto, pensant que també podem ser nosaltres aquests que estiguem reflectits en el mirall. Requereix 2 minuts per fer una foto l'altra, i us demanem que tant avui com demà les pengeu a les vostres xarxes amb aquests hashtags que també teniu a les carpes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i no oblidem mai que podríem ser nosaltres també. Bon dia.
1: Doncs aplaudiments després de les paraules de Cluenda, de la Lourdes Carreras, tècnica de la secció de Pau, Solidaritat i Cooperació Municipal, que ha tancat d'aquesta manera la lectura del manifest Podria ser tu, podria ser jo, que ha anat a càrrec de diverses veïnes i veïns de Castelldefels. Una lectura que posa el punt i final a les activitats que s'han realitzat a Castelldefels aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra demà.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 19 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encara en la recta final. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la lectura del manifest institucional. La commemoració tanca una setmana d'activitats de sensibilització sobre drets, la protecció i la dignitat de les persones refugiades. Més de 300 músics ompliran els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. La cita tindrà lloc el 21 de juny i portarà a la ciutat 65 propostes musicals repartides en 14 escenaris, entre actuacions fixes i també cercaviles. Comencem l'informatiu.

0: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
1: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el COAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia, en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etcètera, etcètera. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals donant més espais i més professionals i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació no torrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a motorrino, facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball. Fem formació als dos equips per igual I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que et dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABC de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Castelldefels ha commemorat aquesta setmana el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podria ser tu, podria ser jo». La iniciativa, impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat, ha volgut sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Ens ho explica la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras.
2: Aquesta activitat la coordinem entre Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des de que surt, no? Malauradament, de casa seva, fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. I, però també gent que va quedant pel camí, doncs, també les considerem persones que necessitaven refugi. No? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic, violència, fins i tot un meteorit, et diria. No? És a dir, coses que no pensem. I ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil.
0: Un dels actes centrals ha tingut lloc avui a les 12 del migdia a la plaça de l'Església amb la lectura del manifest institucional de la jornada.
2: És un manifest plural, coral, sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de Solidaritat i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que les representen, i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix i que es pot dir, doncs, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mikhail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Escoltem ara l'inici del manifest llegit per la tècnica de Pau i Solidaritat, la Lourdes Carreras.
3: Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran a la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa, la Dorcas, l'Emmanuel, l'Amparo, la Matilde i el René. Ells representen la diversitat de la ciutat unida per un batec comú, fer costat a les persones refugiades.
0: El text ha servit per recordar que darrere de cada persona refugiada hi ha una història de vida marcada per la necessitat de fugir de casa seva a causa de conflictes molt diferents. La commemoració ja havia començat dies abans amb diverses activitats adreçades a diferents públics. Dilluns 15 de juny, a la sala de la Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, es va acollir un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. I el dimarts 16 de juny, a la plaça de l'Església, va ser l'escenari de la gincama activat pels refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada va incloure també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves van expressar el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'Institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Aquesta lectura va permetre implicar directament l'alumnat en la commemoració i contribuir a conscienciar els joves sobre una realitat que afecta milions de persones arreu del món. El regidor d'Educació, Ramon Amador, va destacar també la importància d'aquest tipus d'accions per treballar valors com la solidaritat, l'empatia i la defensa dels drets humans des de l'àmbit educatiu.
4: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest, també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Amb aquesta programació, Castelldefels s'ha sumat a la crida internacional per recordar que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Sota el lema «Podria ser tu, podria ser jo», la ciutat ha volgut posar l'accent en la necessitat de mirar les persones refugiades no només com una xifra, sinó com a persones amb drets, amb projectes i històries pròpies. Un dispositiu especial vetllarà per la seguretat i el civisme durant la revetlla de Sant Joan. Per dimarts 23 de juny, Castelldefels tornarà a viure un dels esdeveniments més emblemàtics de l'inici de l'estiu, la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament, a través de les regidories de Governació i Protecció Civil i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, activarà un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incendis. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada i inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. Igualment, amb motiu de la revetlla, s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals. Ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: Inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hi ha tot un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, de lo que és el grup d'ordre i avisos de Mossos d'Esquadra i Policia Local. Hi ha tota una coordinació amb el SEM per a l'activació de tot el que és el grup sanitari. I hi ha tota una coordinació i uns dispositius específics d'autoprotecció que ho porten a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, y todo lo que es vigilancia, seguridad privada de establecimientos de musicales, de pública concurrencia musical y de los operadores de servicios.
0: Tot plegat per gaudir d'una revella de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. És per això que cal seguir unes pautes bàsiques, especialment pel que fa a les fogueres i la pirotècnia. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: La nit de Sant Joan té present de que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, en aquest concret nosaltres del municipi de Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 600 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
0: També recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament els serveis d'emergència.
5: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, doncs en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
0: I més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme, ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: En quant al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetro del Parc Natural del Garraf, amb la qual allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot no sujetar o espetar-se les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
0: Pel que fa al dispositiu de vigilància, es reforçarà enguany a l'entorn de la plaça de les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja al costat del vaixell. La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la 7a edició de la Festa de la Música al carrer, una iniciativa organitzada per la Comissió de la Festa de la Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu és apropar les entitats musicals, els grups, artistes locals, els veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics locals que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions i fixes i les cercaviles. Un rècord en aquesta Festa de la Música al carrer, tal com assenyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
6: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives. No? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per tots els públics.
6: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, al rock, al pop, al reggae, a l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
7: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
6: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Un esdeveniment que combina tots els gèneres músics i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de les diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, que els carrers i les places i també els parcs i jardins els músics ofereixen a tocar de manera gratuïta i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions. I com cada setmana mirem cap a l'agenda cultural de Castelldefels, connectem amb el tècnic de cultura, el Paco Ávila, que ens explica quines activitats tenim aquests dies i quins plans hi ha per aprofitar el cap de setmana a la ciutat.
8: Aquesta tarda, ja dins del calendari d'exposicions permanents de la Regidoria de Cultura, ja tenim la darrera d'aquesta temporada, que és l'exposició Entre dos aguas, que és una exposició col·lectiva de pintors de la professora Ivona Francisca, que és del taller de pintura de la Quarta Paret. S'inaugura aquesta tarda a les 7 de la tarda a la sala Margarida Xirgu i és un recull dels treballs que han fet els alumnes durant tot el curs i que bueno, tenen interès de mostrar-lo a la ciutadania. Hi ha un calendari festiu de festes de barri de la ciutat. Van començar fa poc a la festa del barri de Vista Alegre i avui, aquest cap de setmana, toca la festa del barri de Can Roca, divendres, dissabte i diumenge. És una festa organitzada per l'Associació de Veïns de Can Roca i porta la tira d'ans al calendari festiu. És una festa entranyable, de bon rotllo, i comença avui a les 9 de la nit amb una actuació de l'orquestra de la Hermandad Cristo de la Paz, després una orquestra i després una disco mòbil. I durant el dissabte i el diumenge es fan pues, Festa de l'Escuma, la tradicional i fantàstica cursa de cargols, que és un fet diferencial, un desfile de moda, actuació de la Casa Andalusia, disco mòbil. El diumenge hi ha una botifarrada, un partit de futbol, la festa de la música, una paella popular, una xocolatada... O sigui que el programa és variat, molt divertit, una festa entranyable perquè tota la gent de la ciutat pugui gaudir d'un lloc que jo crec que és privilegiat per fer una festa i un bon rotllo i ganes de passar-se-lo bé. El dia 21 de juny es celebra a tot arreu el Dia de la Música al carrer. Nosaltres fa uns quants anys com a ajuntament recollim una proposta que es va venir de la Coral Margalló i d'una plataforma, van decidir crear la Festa de la Música al carrer. Ja portem una sèrie d'edicions i, bueno, i en guants es fa el diumenge tot el dia a diferents espais de la ciutat. Estem parlant d'uns 8 o 10 espais i que hi ha unes propostes de tot tipus de música al carrer.
0: Gràcies. Fins aquí l'agenda cultural.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encaren la recta final. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la lectura del manifest institucional. Més de 300 músics ompliran els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: El jurat dels Premis Jaume I, en la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torné. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
2: Molt bon dia.
1: En què consisteixen aquests premis?
2: Pregunta els difícil.
1: Sí. No.
2: Comencem amb una pregunta difícil.
1: Investigació bàsica, clar. Sí. Tu has destacat pels seus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis. Però aquest en concret?
2: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Uh-huh. Ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi, eh? I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és el que jo tinc aquest any, això, ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, en pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui, no? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
1: Uf, ni més ni menys, no?
2: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, eh? Cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo soc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem, doncs la ciència fonamental que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està orientada a fer descobriments, i una part que està orientada a portar aquests descobriments a la societat, a medicina, a indústria, allà on sigui. L'ICFO, què dic, és una part molt important d'aquest premi, té aquest doble vessant, té el vessant purament científic i el vessant de ciència aplicada a la societat.
1: Molt interessant, de fet, des de l'ICFO, que jo recordi, ara s'han fet interessants aplicacions en el món de la sanitat.
2: Se n'han fet alguns, sí, perquè la fotònica, per una cosa que serveix, sempre, sempre en col·laboració amb gent que fa biologia o fa medicina, perquè ells són els que saben quins són els problemes que són importants, una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos, no? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques en nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir. No? Això, si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre. No? Això, òbviament, seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees. Eh? Si la fotònica, això no és el que jo faig personalment, eh? Però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, eh? Permet amb llum, la fotònica de fet tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica en l'àmbit que dius és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
1: Des del punt de vista preventiu és importantíssim per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
2: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, És com tota la vida. Si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, És a dir, abans de que allò sigui un problema, potser ho pots evitar, no? Doncs aquest és el programa. I l'ICFO, ja dic, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Tordurant, que viu a Castelldefels.
1: Ahà, però se'l convidem un dia.
2: Sí, sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això. És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible, als ulls humans, que permet fer això, permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
1: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
2: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum. No? Els humans no, però aquells sí. I de fet hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. No? O sigui, els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució a base de milions d'anys ha fet que l'ull humà s'adaptés al color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor els humans és el color verd. En veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell,
1: sí.
2: Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem. Sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
1: En quins altres camps o àmbits investiga a l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
2: Bastants àmbits, Potser ara un que ara està que està molt de moda i que de fet ha sigut novetat perquè hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes, en fi, per dir-ne una, i que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Prunari, que també viu a Castelldefels, i que també hauríeu de...
1: Ho posarem a l'agenda.
2: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet perquè els xips eren coses molt grans, eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, 60 o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. No? O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és, diguem, és veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava a l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
1: Bueno, Lomas.
2: Lomas. Aquell era Lomas. Lomas que podia fer la NASA i tal. Pues aquell xip, doncs... no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells,
1: sí,
2: aquells raspalls que són
1: electrònics?
2: Aquell xip és més poderós que el que portava a l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal. Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses per les quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa. Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i per tant es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics, no? És a dir, xips que funcionen no amb electrònica sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa és el que el lidera el doctor Valerio Prunari i que hauríeu de convidar perquè crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur. Em sembla que a Castelldefels.
1: Jo investigarem.
2: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa, i que és molt important i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa, era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 600, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial, es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que, en fi, que ho vol fer servir, i si no és el cas, crear una empresa. No? Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes, ja et dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
1: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després, al cap i a la fi.
2: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no, en fi, no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No? Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers i enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO a la societat.
1: Mm. Es pot dir com a físic, que aquesta és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba amb una gota d'aigua? Parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què treballa la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
2: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així. I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Dius, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent, no? Tu no pots remenar un tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada, molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. No? Si hi ha aparells mecànics, un bisturí és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està. No? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí és massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata. Per tant, no fa la funció. No? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau i per tant permet fer aquestes coses. Amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites, I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho. No? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes són fotònica pura. No? Uh-huh. Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic, és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, Però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món, quotidià, no? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, l'internet és una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que no gent normal i corrent, diguem.
1: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer evidentment que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir l'any passat, no?
2: Sí.
1: Clar, també d'alguna forma estem subjectos a aquestes limitacions.
2: Sí, allò va ser una lliçó molt important, molt, molt important, jo crec, per molta gent, Jo recordo que em va impactar molt, Perquè, clar, o sigui, allò és que de cop el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot, tot, tot. I vam quedar molt impactats perquè vam veure una cosa que tots ja sabem, però que estava que et recordin, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? Podien viure solets, diguem. Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxo corrent elèctric, també, com tothom. És un dels avenços. És una d'aquelles coses que té l'avenç. No? Les societats avui en dia fem coses espectaculars i meravelloses, però som més interdependents un dels altres. Necessitem més que la resta de la gent ens ajudi i faci coses per nosaltres.
1: Som molt dependents, en realitat.
2: Sí, molt, molt. Crec que molt. Amb moltes coses, això que dius. És molt bona aquesta. O sigui, aquell apagón, jo crec que va impactar molt la gent, perquè van ser poques horetes. Però et vas donar compte de que sense corrent elèctric no pots fer res avui en dia. Res. La nevera es va apagar, la rentadora no funciona. Però el menjar que tens a la nevera, en fi, t'hagués durat un dia. No? No podies trucar, no hi havia llum a casa, no? Això passa amb tot, de fet. Però crec que és el signe dels temps, i segurament això anirà més. No? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. O sigui, els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però, en canvi, paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres, i si hi ha un cataclisme a l'Estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències. Diguem, això passa, sí.
1: Just per acabar, quines són els projectes en els que està ara l'ICFO i els projectes de futur immediat?
2: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic, i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament. No? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que es va crear fins a l'any 24. En fi, jo crec que el món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics. Per tant, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu. Tenim un programa que, fins on jo sé, segueix amb molta activitat de col·laboració amb hospitals, de proporcionals i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Era que dèiem pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets. Tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I, finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una, una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar-la en un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics. No? En un lloc com aquí, com la nostra ciutat, que fa tant sol, sí. Tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar. Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar sí. sobre el cotxe, diguem. Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torné. Enhorabona per aquest premi, que es diuen a la tardor, no? Amb la sí. cerimònia de la Lonja de la Seda de València. I que diuen els premis que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torné, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Rap Cosmics, it's good night everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I si per si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I bé, com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, Latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, entre tantíssimes influències possibles, tantes com problemes de la societat. Bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre gerent de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots nosaltres, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Sebas. Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Eh? El tenim robotitzat. I atenció, a veure, que s'aixeca aquí el taló. Tenim aquí, molt bé, la canya. M'agrada. Va a conjunt, atenció, amb les franges de mariner. Avui, és que no sé si em podràs respondre. Com és que estàs tan moreno? Què has fet? O sigui, sembla...
1: Potser.
0: Sembla més llatí que mai. Eh? O sigui,
1: sí.
0: Uruguaies, però el tio està negre.
1: O sigui, sí.
0: M'agrada. Eh? On has anat? Quina platja? Pues està en moreno, que ho vine també. Eh? Hòstia, què pot ser? Estàs... Avui, bueno, després faré una foto dels Sebas i comencem aquest fotoreportatge. A veure, jo avui no porto mitjons, però és més bona. Eh? Crec que és, avui anem amb el flow per fer aquella imatge, per sortir tots dos. A més, tenim un fotògraf aquí oficial i avui sortirà i aquesta es publicarà. Ella ha de sortir. Si et ve de gust, clar, això ho farem i aquí formarem l'oficialitat d'aquest outfit d'estiu i podreu comprovar el nostre Instagram, que és aquest flow, no? Aquest flow del que estem parlant i, sobretot, el control, que sobretot és importantíssim per anar sobrevolant, no? Per la qual cosa, doncs, ho podreu comprovar. I, com sempre, doncs... Ja, m'agrada. Ronaldinho Gaúcho, eh? Un bruixo, eh? Que Déu-n'hi-do, bueno, no comentarem ara futbol tampoc, però van començar així com... Bueno, 0-0. Bueno, està bé. Ja vindran més coses, no? Doncs molt bé. Doncs, i, bueno, sense oblidar-nos, doncs aquí, una abraçada de Koala, el Kiro i el J. McGiver, aquestes dos llegendes, m'he dit, dos dinosaures de la casa, les quals, doncs, sempre ens agrada felicitar, no? Saluda des d'aquí, una forta abraçada. I aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomadic Alchemist Sala.

0: seleccionant i presentant la selecció musical perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go. Molt bé, doncs ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
1: Segueix-nos a Instagram, la cara B Roots.
0: Aquí a la cara B Roots podeu trobar doncs, aquest, aquest fit que comença així més diferent, a veure, ens tenim les portades, portava una cosa que, bueno, al final vau escoltar el programa i podeu escoltar tantíssimes vegades, però i la fem una mica més divertit, un altre caire més, veient aquí els que venim i els que estem, per lo qual, doncs, i també podeu trobar el link del nostre podcast, que és...
2: RadioCastelldefels.org.
0: Doncs molt bé, aquí podcast on podeu trobar els programes a la carta, n'hi ha moltíssims, n'hi ha molt bons, dels quals doncs, bé, cada un dels programes aporta alguna cosa des del matí fins a l'última hora 24/7/365. Vull dir, aquí el Sebas ho pot comprovar, qui ell, tant aquí,
3: sí.
0: Sí o no, esteu aquí mano a mano comprovant que tot estigui bé i sonar, doncs podeu escoltar-nos cada vegada que vulgueu a través d'aquest podcast, tant aquests programes com moltíssims altres, de tots de qualitat. Castelldefels està posant a un nivell molt alt, que es preparin les altres emissores perquè venim forts, com un, sinó una pisonadora, perquè aquí hi ha molta quality. Així que us animo a que escolteu la ràdio, que ho compartiu, que mogueu el missatge, perquè la feina que es fa aquí es fa amb molt d'amor i la veritat és que aquests professionals doncs, mereixen també doncs, aquest tipus d'audiència que és Castelldefels, que és el seu propi, la pròpia ciutat, i que millor rebre doncs, aquest feedback, no? Per la qual doncs, us animem doncs, això, que escolteu qualsevol lloc, des dels telèfons, doncs, esteu fent el que sigui, a la platja, tal, podeu posar tantíssims programes que hi ha de tants gèneres. Per la qual, doncs bé, doncs això, aquí avui toquem un tema amb aquesta transmissió número 1, veníem de l'anterior, que era la transmissió 0, doncs aquí venim i l'univers et recorda a tu.
1: Bloc 1.
0: Molt bé, doncs aquest bloc 1 entrem amb Andròmeda, aquesta Andròmeda, aquesta constel·lació, aquí, aquella galàxia que ja llunyana, no? A la qual, doncs, per què no estem connectats en certa forma i podríem començar a cridar l'atenció. Aquella zona d'arriben a qualsevol lloc. Això que fem aquí es propaga, no sabem si arriba distorsionat o no, però segurament aquestes ondes s'està escoltant algun lloc, Sebas. Potser no ara, potser en un futur, un
3: sí.
0: Moment present, que és el temps relatiu, no?
3: Pues potser.
0: Pot ser, veritat. Doncs anem a començar amb un The Prodigy, amb el seu temazo de Firestarter.

0: Què de fa aquesta gata?
1: Quin sent el foc? Quin foc parlem? El foc de la vida, no? Al final, The Prodigy, amb aquest Firestarter, de l'àlbum de The Fat of Land, del 1997, al qual obrim el portal amb una explosió d'energia. The Prodigy va portar l'actitud del punk a l'electrònica i va demostrar que les màquines també podien sonar rebels. Firestarter és una d'aquelles peces que semblen arribar des d'una dimensió on el volum és una forma de vida i, bàsicament, el cafè de moltes persones que està fet aquesta cançó, I això, jo marxeu al matí, poseu-me un cafè, surto volant, Doncs aquí, The Prodigy, porta aquest to diferent, que igual diràs, no és rap, no, però porta un moviment, porta un missatge al qual, doncs, darrere, sobretot aquest artista de Prodigy, va ser un transgressor al qual ha marcat moltes generacions i, sens dubte, doncs, també a moltes del hip-hop, no? I ara, doncs, anem amb un tema, podríem classificar de les arrels, del qual qualsevol tipus de cançó que contingui, no dir, certs melodies, certs ritmes, es pot samplejar i el hip-hop ho acaba absorbint. És igual de quin gènere, si pot ser blues, és igual, el jazz, no? Òbviament, però també n'hi ha altres del country, no? Per exemple, o un tipus més de rockabilly surf, també des del rock podríem trobar. I aquí posem un exemple que seria el tema de Dick Dale and His Stones amb el seu tema de Missy Low.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Estem aquí, en Seba, no? Flipant una mica, amb això. Doncs molt bé, Dick Dale and His Stones, amb aquest Missy Lou, aquest està extret de l'onda Surfer's Choice del 1962, abans del hip-hop, abans del big beat i abans de moltes coses, ja existien cançons capaces de travessar dècades. Missy Lou té arrels mediterrànies, orientals i populars, una melodia que ha viatjat pel món com si fos una antiga senyal transmesa entre civilitzacions. Convida a surfejar, no? Perquè és trepidant, no? És com si aquest, circ a sobre de l'aigua i això està com cau, i la onada, no? És brutal, I també, òbviament, reconeixer-ho també pels temes o per la pel·lícula de Tarantino i per un tema també de Black Eyed Peas que van agafar, doncs, aquest sample, no? El qual, doncs, aquí es demostra, doncs, aquesta, l'hora de samplejar, la selecció és buscada, no? I quina identitat li dones a aquella cançó utilitzant el sample d'una altra cançó, com en aquest cas, doncs, Dick Dale and His Del Tones, Si la fa servir Tarantino també és per algo, no? És perfecte, 1962, Quina música més elaborada. Avui ja la cosa va per una altra banda, però encara segueix utilitzant i escoltant aquestes cançons, no? Doncs molt bé, anem ara amb un tema de... Saltem, no? Però ara entrem amb un tema una mica més... més underground, més del que és la ciutat fosca, i ara pues sí que parlem de Old Dirty Buzzard amb el seu temazo de Brooklyn Zoo.
2: Shit. I bust that nigga ass.

Zoo, all dirty bastard, quin clàssic. Brooklyn Zoo, quin tema, quina novetat, quin... Va, sonarà superfresc. I més aquesta personeta que té All Dirty Bastard tan extravagant, no? Mia, no? I això està extra d'àlbum de Return to the 36 Chamber and the Dirty Version, seria, eh? La, tot inclòs, eh? Totes les paraules malsonants que no van... que va dir, doncs allà està, no? Aquí queda la prova, no? Brutal, eh? All Dirty Bastard. I això és del 1995. I possiblement si existís un planeta on el caos fos art, Old Dirty Bastard en seria el governador, sens dubte, imprevisible, salvatge i únic. Aquest Brooklyn Zoo és la prova que la personalitat pot ser tan poderosa com la tècnica. Doncs molt bé, ara passarem també a una altra tècnica. La tècnica de fer temazos, no? I això ho tenen molt per la mà Black Moon amb el seu temazo de How Many MCs.

0: la cara B.
1: Ahora aquí Black Moon, aquesta lluna negra, seria com la lluna nova, no? Que no es veu. No? How Many MCs, que està d'aquest superàlbum extret de Enter the Stage, del 1993, és una de les joies del boom-bap dels 90, no? Black Moon representa una època on el hip-hop sonava cru, directe i sense filtres, en el sentit de que ells no tenien ningun tipus de pudor i no els hi feia nosa dir qualsevol cosa, a la qual doncs, després podia classificar com algú, no? Explicit content, no? És igual, aquí la força no ve dels efectes, ve del micro i del missatge, eh? Això sempre. I Black Moon ha representat sobretot el tema de les instrumentals molt, molt, molt enganxoses, eh? Com aquest Carmel, ara que s'aproparà aquest agost, aquest asfalt calent, es farà a terra, eh? Gelats, eh? Quants gelats, com ens agrada el gelat, eh? Seva serà
2: nice.
1: Piscineta, bueno, tu Moreno ja
2: sí.
1: Estàs, eh? Ja, treballa tota l'estiu. Bueno, no passa, aquí estaré. Pues aquí estaré, jo et faré companyia. Aquí estem fresquets, eh? I la veritat que ens ho passarem bé, eh? Portem aquí festa xerinola, eh? Què diu el públic? A veure, què diu el públic? Què dice Barullo, Barullo? Pues aquí tots, aquí estarem tots, eh? Tenim el passe VIP per tot l'estiu. Això no us cap dubte, eh? No, estarem sobrevolant per això. Doncs molt rebé. Anem a continuar amb un tema de Blasae, Blasae, amb el seu Danger. Oh my God.

Oh my god. Oh my god. Estem fent aquí Blazy Blazy amb aquest Danger. Està extret de la bunda bla bla bla de 1996, el qual els 90 tenien una sonoritat especial. Baixos pesants, bateries seques i actitud de carrer, així com caminar una mica de costat, que posa una mica coll, amb els pantalons, com ara diuen, de cani, no sé si de cani, jo crec que ja valia de Cali, de Califòrnia, ja fa uns anys, i aquesta moda de no portar samarreta als calçotets és una part també important, ben xulos també, de quadros, escusesa, com sigui, i els pantalons baixats ben amples, ben amplots, i allà aguantats amb aquesta forma de caminar, aquest estil tan peculiar que tenia el rap en aquella època, no? Tot bé també una mica de les presons, d'aquella estètica més ampla, de roba més ampla, de... bueno, tot va derivant d'una cosa a una altra, però es crea una estètica i acaba sent una influència, no? Després cada cosa es va com independitzant, anem a dir, no? Però aquí, en els 90, doncs, portava aquesta identitat, no? I sobretot, Danger és una d'aquelles peces que entraven en una jam i feien moure el cap i fins i tot els mobles, segurament. No, ja podeu riure, eh? Sí, sí, veia que l'última... A veure, tu vas riure, senyora? L'última, eh? Però doncs anem amb allò que tant ens agrada aquí, en Sebas, que mira, si un present aquí, teniu aquí, no m'ha dit que més, que és la nostra secció d'avui. Clàssic. Doncs molt bé, aquí el clàssic. Portem un hola, niño. No, portem un tema que, la veritat, és el clàssic. Per què és el clàssic? Perquè és d'Artifacts, amb el seu tema de Wrong Side of the Tracks. Oh my god. When the east is... Yo, bust your kid, I got a fat ass.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Artifacts, amb aquest Wrong Side of the Tracks, està aquí extret de l'àlbum de Between a Rock and a Hard Place del 94, al qual una oda a la cultura del graffiti, als murs, als trens i les parets també expliquen històries. De vegades una llauna d'esprai és tan poderosa com una impremta, sobretot algú que és molt d'aquí a allà, algú que porta el missatge, el va movent a través de ser un moviment i deixar-lo imprès a tants jocs fins que es fa popular, no? Fins que tothom ja el coneix i ja es torna un mite, no? Doncs aquí tantíssims artistes com Cope 2 i tantíssims altres artistes que han estat a, doncs això, no? Posats a pintar metros i donant voltes i des de la seva impremta el seu missatge, no? I tantíssims altres que també han perdut la vida fent això. O sigui, és qualsevol cosa, no? És una tonteria, no? El tercer rail, que es diu, no? Que no pots tocar, que et quedes electrocutat, ja. I ara anem, volia portar també aquesta contra d'un altre tema d'Artifacts. Escolta'm, un grup que representa molt, molt bé el que seria, doncs, aquesta Andròmeda, aquesta gent que ve, aquesta galàxia que ve de més enllà i ningú és capaç d'igualar la qualitat que deixen impremta fa anys enrere. Anem amb un tema d'Artifacts també, amb Come On With The Get Down.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Oh, i tant, Rebé, doncs molt bé d'aquí, d'Artifacts, Come On With The Get Down, serà l'àlbum de That's Them, del 1999, el qual, doncs, aquí, amb aquest groove més pur, sense dubte, d'aquelles peces que funcionen com un motor ben ajustat, no necessiten explicacions, només donar-li el play, i de fet aquí surten dos samples, no? Un SFDK treu per un costat el sample d'aquestes trompetes i després també tenim a Juan Innaca per un altre costat traient també aquesta col·laboració amb SFDK i tantíssims altres grups doncs, han samplejat aquestes trompetetes tan clàssiques d'Artifacts. Doncs molt bé, ara continuem amb el següent bloc.
2: Bloc 2.
1: Oh, doncs aquí amb aquest bloc 2, des de les Pleiades, anirem amb un tema, em sembla, d'un grup que és fictici, però no ho és fictici. Estava muntat per poder representar la banda sonora de certes pel·lícules de Spike Lee. I, la veritat, doncs, venia molt de gust per-lo. Ja el vaig posar fa temps, però ja tocava un altre cop, Anem amb un tema de Crooklyn Dodgers, el seu temazo de Crooklyn.
3: My name is Mike Tyson. I'm from Brooklyn, New York. I'm representing Brownsville.
4: Hi, I'm Michael Jordan. I was born in Brooklyn.
5: Here comes the pitch, and it comes in wide. On the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin.
6: Brooklyn, better known as Brooklyn.
7: Never take the shorts, because Brooklyn's the borough.

I remember way back coming back. Aquí está, aquest tema de Crooklyn Dodgers, amb aquest tema de Crooklyn, que és aquesta banda sonora de Crooklyn, entre Crooklyn, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, monedes, no? 1994, doncs, quan diversos MCs uneixen forces, passa alguna cosa especial, no? Aquí aquest Crooklyn és memòria col·lectiva, barri identitat. Eh? El cervell humà està dissenyat també doncs, per recordar històries i les cançons també ho són. I aquí, doncs, Buckshot, Master Ace i Ghostface i tots ells tots estan aquí rapejant amb Spike Lee, que eren els escollits, els elegits per poder formar part d'aquest grup que van crear per poder representar aquestes bandes sonores d'aquesta pel·lícula, concretament de Crooklyn, no? Molt llest, Spike Lee, la veritat, té pel·lis molt bones, us el recomano. Doncs molt bé, anem amb un tema de Dr. Dre amb Hitman, que es diu Actry.

0: Bé.
1: Bé i tan rebé, molt bé. Aquí Dr. Dre, amb aquest Hitman, amb aquest temazo que tenen, es diu Act Right, de l'àlbum 2001, portal del 1999, ¿vale? És, a vegades les joies no arriben des de les grans indústries, arriben des de petites escenes, petits estudis i petits cercles d'apassionats. La cultura també evoluciona als marges i Dr. Dre, la veritat és que fa coses molt grans i les ha fet i ha sigut un dels productors que ha canviat l'escena, sens dubte. I dic que no, és una mentida, perquè és ha sigut un dels artistes que, sens dubte, ha influenciat a tantíssims altres. Ha sigut qui ha potenciat Eminem en una escena pràcticament doncs, impossible per qualsevol altre mortal i va tenir cabuda. I mira on ha arribat i quants dòlars. Un so de gling-gling, algun sorollet aquests que fan gling-gling. Aquí, per exemple, una notificació si ens arriba i és que s'han forrat. Pues, s'han forrat els dos. Correcte. No, bé, ja no és qüestió de forrar-se, sinó de fer bona música i tot al final doncs, porta tota llavor, porta la seva plantació. Només, mai millor dit de julivert, perquè aquí Dr. Dre també li agrada molt el julivert i bé, doncs, també està molt bé. No? El casco, no sé, i la portada surt aquí, el 2001, apareix aquesta fulla de julivert per fer una salsa verda, per exemple. No? Doncs molt bé, ara anem amb aquesta secció que tant ens agrada també. Quina sèrie de mi.
0: L'infiltrat,
1: Caramel. Doncs aquí l'ha infiltrat, anem a un temazo, tu, no puc pas parar ni el presento, tira'l.

0: brutal, eh? Estàvem aquí, la deixaríem fins al final aquesta i la tornem a posar, crec que seva, sí o no? Estàvem aquí tot flipant, bueno, increïble com sona.
1: Sí.
0: Brutal, eh? Alien Farm, Smooth Criminal, eh? D'aquest àlbum d'Anthology 2001, el qual, doncs, una relectura d'un clàssic de Michael Jackson, Hi Mikey, eh? Que va acostar una nova generació a la cançó original. A la música com a la vida, reinterpretar també és crear.
2: L'infiltrat, no? El grinja
0: aquest. Doncs bé, anem amb el següent bloc.
3: Bloc 3.
0: Aquí, bloc 3 és Gaia. Gaia, que és aquí on estem, eh? Aquí, aquest planeta, eh? Em pregunten, d'on ets? Jo, el planeta de la Pachamama. Estoy Perú, Bolívia. No. El planeta on viu tothom. La Pachamama, Gaia, és igual, aquest planeta. On vaig néixer? A Barcelona. Però està el mateix planeta que tothom, eh? Aquí, amb aquella, que fa aquesta anotació, eh? Aquest tip of the day, una mica. No és recordar on estem, compartim el mateix planeta. Tot, venim del mateix, no hi ha diferència ninguna, eh? Menys superficial. Si algú la vol veure, és el seu problema. La qüestió no s'ha de tenir en compte. Doncs ara anem amb un tema de Bone Thugs-NCs, amb el seu tema de Freestyler.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, freestyler, eh? Com m'agrada a mi el freestyler, freestylejar, eh? Portar aquesta espontaneïtat, realment, no? Sortir el que surt de dins d'una forma natural i expressar-la al moment, a la minut, com diuen a la cuina, aquesta expressió que diu com surti, no? Com surti tot preparat i segurament doncs, sortirà algú d'acord. I quan surt d'acord, surt amb passió i surt amb alineació, el qual es produeix aquesta bellesa, no? Aquest freestyler que porta està extret de la bunda In Stereo del 1999, el qual, si vas viure el canvi del mil·lenni, segurament recordaràs aquesta peça. Freestyler va ser una porta d'entrada a una nova era digital. El futur sonava a breakbeats, vídeos musicals i ordinadors que encara feien soroll. I doncs, amb aquest videoclip que a mi m'apassionava de petit, recordo que sortia al controlar el temps, no? Amb un dispositiu que era endavant, enrere, play, pausa, no? Era brutal, no? Doncs aquí, qual és una premonició de lo que en el futur doncs tindrem, no? Controlar el temps ja seria, bueno, un caos. Si podíem controlar el temps tots a la vegada, no sabré què passaria aquí. Hauríem d'estar en una realitat paral·lela a nosaltres sols allà fent aquest tipus de gestió, no? Controlar el temps. Bueno, doncs ara aquí acabarem també, ara hi arribem cap al final i anirem, acabarem amb aquest tema, un tema que és molt bo, que a mi em sembla que també porta molt a veure doncs, amb això que estàvem parlant d'aquesta era més digital, del que és la tecnologia, de tot allò que entra i els sons, i hi ha gent que s'avança a l'època i passa i allà es queda, però porta un tema que en el seu moment va sorprendre molt, i estic parlant de Mr. Oizo, amb el seu tema de flat beat, que està extret de la bunda Analog Worms Attack del 99 i té aquesta línia de baix, aquest ritme tan hipnòtic i un not groc que es va fer famós a mitja Europa i més enllà, eh? De vegades la simplicitat és la tecnologia més avançada. I així que, sens dubte, entrem a la nostra reflexió final.

0: Doncs amb aquesta reflexió final que bueno, estem ja acostumant a aquests oients a l'últim moment de la cara B Roots, de Ràdio Castelldefels, doncs comentar doncs, que l'univers recorda, recorda a tu, si bé com es deia aquest programa, es diu aquest programa, i doncs cada cançó és una petita càpsula del temps, no? Algunes van néixer al 1962, altres al 1993, altres al 1999, però quan les escoltem avui, totes existeixen al mateix instant. Potser que la memòria no sigui només una cosa humana, pot ser que les cançons també recordin, i pot ser que cada vegada que prems play, l'univers torna a escoltar-se a si mateix. I pot ser que per això ens reunim al voltant d'un foc, al voltant d'un altaveu, al voltant d'una pantalla, al voltant d'una idea, no perquè necessitem respostes, sinó perquè necessitem ressonància. Algunes coses dins nostre reconeixen alguna cosa fora nostra. Una nota troba una altra nota, una ànima troba una altra ànima i un patró troba un altre patró. I durant un instant tot encaixa. Com si l'univers ens fes un petit guinyo, com si digués, sí, vas per aquí. Però el camí no és recte, com diuen Sebas, és correcte, però anem girant, no? Cap aquí i cap allà, no? No hi ha un estat, l'evolució no avança en una línia recta, no? Balla, s'equivoca, torna, muta, improvisa, com el freestyler, no? Com un solo de jazz tocat per estrelles embriagades. Les galàxies no són màquines perfectes, encara que què és la perfecció? Perquè si es pot manifestar, tot és perfecte. Tot són nivells, diferents estats, regulacions, no? Com una, si el Sebas ho sap molt bé, és com aquella taula de mescles on tu equalitzes la vida i té els paràmetres fets, no? Llavors, la perfecció ja està donada, ja està feta. L'únic que hem d'apreciar la imperfecció de les coses i tot agafa un altre sentit. Les galàxies dins d'aquestes màquines, són aquestes màquines, són experiments que es donen, no? Anem a dir-ho, les espècies no són productes acabats, són esborranys, no? Les civilitzacions no són destinacions, són transicions. I nosaltres com el punt exacte on el misteri es torna conscient, el lloc on l'infinit s'atura un moment i es pregunta què sent o què se sent el ser. Què se sent el ser, no? I mentre busquem la resposta, pintem, escrivim, estimem, cantem, rapegem, construïm naus espacials, inventem déus, inventem ciències, inventem monstres, inventem miralls, perquè tot pot ser que la creativitat no sigui un luxe, pot ser que sigui una funció cosmològica, pot ser que l'art sigui el mecanisme que utilitza l'univers per imaginar futurs. I sí, és així. Cada dibuix és una hipòtesi, cada cançó és una equació emocional, cada poema és una porta, cada ritme és una clau. I cada ésser viu és una antena, sintonitzant possibilitats, perquè el futur pot ser que ja existeixi com una cançó encara no escoltada, com una freqüència que espera receptor, com una constel·lació invisible darrere del soroll. I qui sap, potser l'amor no és el final de la música, potser és només el canvi de pista, potser el silenci no és absència, potser és l'espai entre compassos, potser el cos cau, però la vibració continua. Com les ones d'una pedra llançada en un llac infinit, com el recorda, o com es recorda, o el record d'una veu, com el perfum d'una idea, com el baix d'una cançó que encara ressona dins del pit, de qui l'ha tocat i després de qui l'ha escoltat, molts després de que s'hagi acabat. I si algú, algun dia, ens trobem al final del temps, quan l'última estrella exhali el seu darrer alè, quan el cosmos estigui com una nota interminable, potser no hi trobarem un jutge, ni un tron, ni una resposta definitiva. Potser hi trobarem un escenari, un de molt gran, possiblement, més gran que les galàxies, més gran que el temps, més gran que el nom de totes les coses. I al centre, un micròfon obert, encara esperant, encara gravant, encara escoltant. I una veu antiga, més antiga que la llum, més antiga que l'espai, més antiga que el primer somni, preguntant suaument, all right, qui és el següent? Així que aquest boom-bap, boom-bap, això ha estat la cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: Així que good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. O potser no, només acaba de començar.

0: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerk.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 19 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encara en la recta final. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la lectura del manifest institucional. La commemoració tanca una setmana d'activitats de sensibilització sobre drets, la protecció i la dignitat de les persones refugiades. Més de 300 músics ompliran els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. La cita tindrà lloc el 21 de juny i portarà a la ciutat 65 propostes musicals repartides en 14 escenaris, entre actuacions fixes i també cercaviles. Comencem l'informatiu.

0: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
1: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament, entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el COAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, si abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació, que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals, donant més espais i més professionals, i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a otorrino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABC de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Castelldefels ha commemorat aquesta setmana el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podria ser tu, podria ser jo». La iniciativa, impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat, ha volgut sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Ens ho explica la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras.
2: Aquesta activitat la coordinem entre Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des que surt, no? Malauradament, de casa seva, fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. Però també gent que va quedant pel camí, doncs, també les considerem persones que necessitaven refugi. No? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic i violència, fins i tot un meteorit, et diria. No? És a dir, coses que no pensem. I ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil.
0: Un dels actes centrals ha tingut lloc avui a les 12 del migdia a la plaça de l'Església amb la lectura del manifest institucional de la jornada.
2: És un manifest plural, coral, sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de Solidaritat i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que les representen, i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix i que es pot dir, pues, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mikhail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Escoltem ara l'inici del manifest llegit per la tècnica de Pau i Solidaritat, la Lourdes Carreras.
3: Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran a la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa, la Dorcas, l'Emmanuel, l'Amparo, la Matilde i el René. Ells representen la diversitat de la ciutat unida per un batec comú, fer costat a les persones refugiades.
0: El text ha servit per recordar que darrere de cada persona refugiada hi ha una història de vida marcada per la necessitat de fugir de casa seva a causa de conflictes molt diferents. La commemoració ja havia començat dies abans amb diverses activitats adreçades a diferents públics. Dilluns 15 de juny, a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, es va acollir un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior I el dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església va ser l'escenari de la gincama Activa't pels refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada va incloure també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves van expressar el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Aquesta lectura va permetre implicar directament l'alumnat en la commemoració i contribuir a conscienciar els joves sobre una realitat que afecta milions de persones arreu del món. El regidor d'Educació, Ramon Amador, va destacar també la importància d'aquest tipus d'accions per treballar valors com la solidaritat, l'empatia i la defensa dels drets humans des de l'àmbit educatiu.
4: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest, també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Amb aquesta programació, Castelldefels s'ha sumat a la crida internacional per recordar que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Sota el lema «Podria ser tu, podria ser jo», la ciutat ha volgut posar l'accent en la necessitat de mirar les persones refugiades no només com una xifra, sinó com a persones amb drets, amb projectes i històries pròpies. Un dispositiu especial vetllarà per la seguretat i el civisme durant la revetlla de Sant Joan. Bé, dimarts 23 de juny, Castelldefels tornarà a viure un dels esdeveniments més emblemàtics a l'inici de l'estiu, la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament, a través de les regidories de Governació i Protecció Civil i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, activarà un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incendis. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada i inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. Igualment, amb motiu de la revetlla, s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals. Ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: Inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hi ha tot un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, de lo que és el grup d'ordre i avisos de Mossos d'Esquadra i policia local. Hi ha tota una coordinació amb el SEM per a l'activació de tot el que és el grup sanitari. I hi ha tota una coordinació i uns dispositius específics d'autoprotecció que ho porten a terme tot el tema de transport, des de Renfe com a autobusos, i tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
0: Tot plegat per gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. És per això que cal seguir unes pautes bàsiques, especialment pel que fa a les fogueres i la pirotècnia. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: La nit de Sant Joan tiene presente de que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, en aquest concret nosaltres del municipi Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 600 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
0: També recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament els serveis d'emergència.
5: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues, en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
0: I més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme, ens ho explica el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
5: En quant al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetro del Parc Natural del Garraf, con lo qual allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot no subjectar els petards a les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
0: Pel que fa al dispositiu de vigilància, es reforçarà enguany a l'entorn de la plaça de les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja al costat del vaixell. La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la 7a edició de la Festa de la Música al carrer, una iniciativa organitzada per la Comissió de la Festa de la Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu és apropar les entitats musicals, els grups, artistes locals, els veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics locals que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions i fixes i les cercaviles. Un rècord en aquesta Festa de la Música al carrer, tal com assenyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
6: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit. No? Ja van començar l'any passat que hi havia 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? de que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també quatre entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Hermandat, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives. No? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també, també com a novetat també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja, bueno, hi ha molt, un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per tots els públics.
6: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban, és que hi ha un munt, la veritat.
7: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
6: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar, jo tinc una banda també, serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Un esdeveniment que combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de les diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, que els carrers i les places i també els parcs i jardins els músics ofereixen a tocar de manera gratuïta i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions. I com cada setmana mirem cap a l'agenda cultural de Castelldefels, connectem amb el tècnic de cultura, el Paco Ávila, que ens explica quines activitats tenim aquests dies i quins plans hi ha per aprofitar el cap de setmana a la ciutat.
8: Aquesta tarda, ja dins del calendari d'exposicions permanents de la Regidoria de Cultura, ja tenim la darrera d'aquesta temporada, que és l'exposició Entre dos aguas, que és una exposició col·lectiva de pintors de la professora Ivona Francisca, que és del taller de pintura de la Quarta Paret. S'inaugura aquesta tarda a les 7 de la tarda a la sala Margarida Xirgu i és un recull dels treballs que han fet els alumnes durant tot el curs i que bueno, tenen interès de mostrar-ho a la ciutadania. Hi ha un calendari festiu de festes de barri de la ciutat. Van començar fa poc a la festa del barri de Vistalegre i avui, aquest cap de setmana, toca la festa del barri de Can Roca, divendres, dissabte i diumenge. És una festa organitzada per l'Associació de Veïns de Can Roca i porta la tira d'ans al calendari festiu. És una festa entranyable, de bon rotllo, i comença avui a les 9 de la nit amb una actuació de l'orquestra de la Hermandad de Cristo de la Paz, després una orquestra i després una disco mòbil. I durant el dissabte i el diumenge es fan pues, Festa de l'Escuma, la tradicional i fantàstica cursa de cargols, que és un fet diferencial, un desfile de moda, actuació de la Casa Andalusia, disco mòbil. El diumenge hi ha una botifarrada, un partit de futbol, la festa de la música, una paella popular, una xocolatada, o sigui que el programa és variat, molt divertit, una festa entranyable perquè tota la gent de la ciutat pugui gaudir d'un lloc que jo crec que és privilegiat per fer una festa i un bon rotllo i ganes de passar-se-lo bé. El dia 21 de juny es celebra a tot arreu el Dia de la Música al carrer. Nosaltres fa uns quants anys com a ajuntament recollim una proposta que es van venir de la Coral Margalló i d'una plataforma, van decidir crear la Festa de la Música al carrer. Ja porté una sèrie d'edicions i, bueno, i en guants es fa el diumenge tot el dia a diferents espais de la ciutat. Estem parlant d'uns 8 o 10 espais i que hi ha unes propostes de tot tipus de música al carrer.
0: Gràcies. Fins aquí l'agenda cultural.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encaren la recta final. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la lectura del manifest institucional. Més de 300 músics ompliran els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat...
6: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir fent d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i, en concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies. Aquesta carpa serà atesa per persones joves i formades per desenvolupar una tasca preventiva i d'acompanyament. Reurbanitzar i afavorir la mobilitat, grans protagonistes del procés participatiu del Pla de Barris. El passat dimecres 17 de juny, el Centre Cívic Vista Alegre acollia la primera de dues sessions de treball del procés participatiu Pensem al Pla de Barris de Vista Alegre i Can Vinader. Les sessions, on ciutadania i ajuntament debaten les principals necessitats dels barris, continuen el pròxim dilluns 22 de juny a les 10 al Centre Cívic Vista Alegre. I en qüestió d'agenda del cap de setmana, les festes dels barris arriben a Can Roca i comencen aquesta mateixa tarda. Després d'un any d'aturada, l'entitat veïnal recupera les seves festes des d'aquesta nit de divendres 19 de juny fins al diumenge 21 de juny, amb un programa d'activitats variat que es fa a la plaça Can Roca. Recordem que les festes dels barris de Castelldefels van tenir el seu tret de sortida el primer cap de setmana d'aquest mes a Vista Alegre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Atención amantes de la magia.
7: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
7: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: No te lo puedes perder.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels, així és.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comenta Castelldefels. Així som. Gran, gran cap de setmana amb activitats culturals, la Festa de la Música, la Festa del barri de Can Roca, la Festa Major d'aquest barri i també nous espectacles del Viu Dansar. A banda d'això, sabrem els continguts dels programes del dia avui a la graella. D'una banda, saps que arribem de Nàpolis a les 9, després la cara B, el món del hip-hop i les seves arrels, Castelldefels Beats, la música electrònica de la mà d'Alberto Fernández, que arribarà a les 11. I abans, en directe, fora de camp, el programa de cinema de Fernando López i el seu equip. Doncs coneixerem les inquietuds, la música d'un dels grups que actua aquest cap de setmana a la Festa de la Música, aquest diumenge, als Vesta. I coneixerem la programació global d'aquest diumenge de la Festa de la Música de la mà del tècnic municipal Àlex Ortega. La Laura Fijol, la presidenta de l'Associació de Veïns de Can Roca, ens detallarà el contingut d'aquesta festa tradicional d'aquest barri tradicional també de Castelldefels que arriba aquest cap de setmana. I estarem en directe a les 12 a la plaça de l'Església per escoltar la reivindicació del manifest institucional del Dia Mundial de les Persones Refugiades. D'altra banda, Dalén Lirios, el nou responsable de l'OMSICA, l'Oficina Municipal d'Informació sobre l'Aeroport de l'Ajuntament. I la mòbil tornarà a acostar-nos a comerços de proximitat. Comencem, welcome!

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Doncs sí, aquesta nit, com és habitual cada divendres, a partir de les 10, la cara ve al hip-hop i les seves arrels, i amb nosaltres el seu conductor, Dani Majós. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Com estem?
0: Què ens espera el programa aquesta nit?
1: Aquesta nit ens espera un missatge de l'univers. Ja veníem de l'anterior. Doncs ara l'univers ens pica la porta i ens diu: estàs aquí. És una mica això, no? Ara m'he aficionat a fer reflexions al final, una mica més llarga de l'habitual, i bueno, una mica aprofitar la benentesa del programa en si per expressar una mica més enllà, no? I bé, doncs avui ens espera un programa al qual estem jugant una mica a moure'ns, com bé diem, a cada programa anem amb un UFO sobrevolant l'espai sideral a.k.a. Cosmos Musical. Doncs farem una mica de repassada d'una manera fictícia, metafòricament parlant, de grans obres o grans artistes, com si vinguessin d'altres planetes, no? En aquest cas. Va una mica per aquí, no? Anem cada vegada més, algo més intergalàctic.
0: Bueno, no és igual venir de Martes que de Venus, que de Júpiter, que de Saturn, no?
1: Sí, al final, més que res també pel tema de les ondes sonores, no? Allò que diem de que les ondes es propaguen i no sabem fins a quin punt arriben i com arriben, no? Poden arribar deformades, no sabem, molt ondulades, que és el que diem sempre, però en principi és això, portar una mica, jugar alguna cosa més enllà, no? Que no només sigui parlar del rap i la seva història, sinó encarar-ho d'una altra forma, una mica més futurista, no? Anem a dir així, no? Obrint consciència.
0: Obrint consciència, una consciència que s'expande també, que pot arribar molt lluny, per això el que dius tu, que no sabem a on, però que al cap i a la fi potser es considera que tot al final està entrellaçat, encara que no ho veiem amb els ulls que tenim físics.
1: Exacte, no? Perquè a vegades també pensem massa en l'aparència, quan lo important és l'essència de les coses, no? El que intrínsecament uneix tot i, anem a dir, que comparteix una similitud i que realment la diferència és visual, superficialment parlant, i que realment cada cosa té una funció, però tot ens aporta a fer aquest entramat, que és el que dèiem, no? I llavors també tenint en compte aquest missatge que porta el rap, deixar un altre missatge a nosaltres, en el cas de que això és un eco, aquest eco es va propagant i no morirà, ho rebotarà potser algun lloc i tornarà, no? Anirà ampliant potser la onda, anem a dir, no? Per dir-ho d'una forma, però vull dir, la paraula o la vibració és allò que porto molts programes repetint, no?, en certa forma, de que és el que no pot morir mai, no? L'altre es transformaria, però en aquest cas la onda, la vibració es propaga i ja està donada, ja està feta, ja està allà, no?
0: En el cas del hip-hop, i també, això també es veu a les seves arrels, com d'una posició, com d'una forma, com d'una essència, surt una altra i es transforma i deriva, oi?
1: Exacte, no? D'on venen els pensaments? D'on venen donats, no? Qui els estructura? Els estructurem nosaltres, però al final són energies, no? Energies que venen donades del sol. Sols que és el sol, i això ho saben molt bé les tribus, tribus, o les cultures maies i del Perú, que el que fan pel matí, el primer sol que no crema els ulls, l'observen fixament fins que allò para de no fer, quan comença a fer mal, anem a dir, doncs paren, però la connexió amb el sol és qui ens aporta la informació, i cadascú amb el seu punt vibracional, anem a dir així, això no m'heu de creure el que estic dient, vull dir, aquí no és una veritat absoluta, que amb qui vibri això, està clar que el teu pensament passarà, i de fet els cantants, en aquest cas, tenen una forma, una vida, i transmeteixen allò que volen transmetre, no?, realment, i que és el que els passa per ells i que és el que volen deixar, no?, al final.
0: Molt bé, tant estiguin parlant de solistes com de bandes com d'actors, qualsevol.
1: Exacte, un guitarrista, és igual, no? Al final és traduir un llenguatge que d'on ve i nosaltres li donem forma, no? Al final.
0: Molt bé, també té, ara m'he ido jo un altre pensament també, però m'està recordant de coses que estan fent a referent a García Lorca, que li explicava que la diferència entre musa i duende, diu, la musa és el que es posa sobre una persona, pot ser, dice, el duende és el que està a los rincones oscuros de l'alma, no?, el que és nostre.
1: Exacte, no?
0: I el que és molt difícil de transmetre.
1: Sí, perquè al final, jo com a artista puc confessar, si ho estic confessant ara, no sé si això podrà jugar a la meva contra, però m'agrada molt utilitzar certes punts d'emocions per arribar a punts de la psique, a les quals no puc arribar d'una altra forma, i certes experiències, certes situacions et fan arribar allà i és traduir la psique, no? Això ho veig amb la il·lustració quan la faig, que sí que tinc uns paràmetres que sempre més o menys són bastant recurrents, però que cada situació, anem a dir, doncs negativa, més fosca, doncs em porta a un procés molt més intern, molt més profund, i bueno, ho disfruto. No? Baixar fins a baix, tocar i tornar a pujar sense saber si ho trobes al cap. Saps?
0: O quan tornaràs a pujar o quan tornaràs a treure el cap, no? Igual estar allà a les profunditats una estona o més estona del que te pensaves.
1: Sí, perquè és el misteri, és allò que m'atrau molt, no? El misteri, no? Perquè això, no? El que està donat ja ho veig, però el que és el que no es veu i que està per trobar, no? En certa forma.
0: Pues eso es lo que los flamencos anomenen també el duende, això que ni es pot copiar, ni es pot imaginar, ni es pot crear, perquè és, senzillament és l'expressió de l'interior de cadascú. Exacte. I o se tiene o se tiene també, no?
1: Sí, jo crec que al final també és una forma, jo crec que tothom ho té, però no tothom té per què despertar-lo utilitzar-lo, però tots tenim un don o tenim alguna cosa, a la qual doncs, ja sigui, doncs, o em netejo molt bé les ungles, mira, impecables, faig una expressió. Al final jo crec que l'art és la manera que té l'univers també a expressar a través nostre i a deixar un legat i que tot continuï, no? És una forma de comunicar allò que en aquest moment s'està fent, que moltes vegades, si et dones compte, hi ha coses molt atemporals, no? Algo que es fa ara que no està entès i amb els anys, hòstia, però si això, aquest so ja es donava aquí i no és novedós, no? Vull dir, això ja s'ha anat fent, no? Sobretot el tema del rap, que és una música molt jove, però que s'ha nutrit de totes les músiques, no? És com agafar de tot allò de lo millor, no? Faig un bufet lliure i agafo de totes les millors cultures i els millors menjars, doncs possiblement funcioni, no?
0: Bueno, i que es va expressar, de fet, en el carrer, a la cultura urbana, no? Allà on ningú el volia, on ningú el feia cas, doncs va trobar a la manera d'expressar-se justament en el carrer d'una forma lliure i d'una forma que després, ja hem parlat alguna vegada d'això, però pot ser que integri el capitalisme, s'ho ha apropiat també aquests còdics que en principi eren lliures, que en principi eren innocents, no?
1: Clar,
0: o eren purs.
1: Clar. Quan vas a pescar portes uns cucs, no? Llavors, allò és el que fa picar el peix, no? Llavors doncs, has de portar alguna cosa que sigui recurrent. Jo també crec que aquest moviment és bastant únic perquè he vist de les dues bandes, te'n podries dir, si ho veus d'una forma neutral, home, va néixer d'un saqueig perquè va haver una apagona allà als Estats Units, no? A Nova York. Clar, imagino de la tenda, si sóc de la tenda, hosti, quina, no m'hagués fet gràcia. Si sóc l'altre, igual dic, hosti, tinc l'oportunitat de fer alguna cosa, no? Vull dir, al final no ens posicionem, no? Sí, crec que al final és un balanç d'estar a dir, vale, aquí hi ha una opressió i hi ha una manera de poder expressar-nos, la gent ho fa servir. I més en una situació en aquell país a la qual doncs, sabem tots fins a quin nivell la persecució era, no? Crec que és horrorós, vaja, un sense viure. Clar, el trobar un punt de fer per poder fer-se escoltar i que allò quedi a sobre amb música, doncs sí, la veritat que crec que és un moviment bastant important, no?, en general.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs sorpresa amb els temes, amb la música que ens portarà avui Sense Fronteres, moltes dimensions, a les que tu vulguis arribar, de la mà d'Ani Majors a la cara B, amb hip-hop i les seves arrels, a les 10 de la nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
1: Bon dia, però bona nit, us espero.
0: Però venim aquesta nit.
1: Venim aquesta nit, correcte. Bitch! I just wanna put my dick on your shoulder so you can put it on your mind later on. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem. El programa del dia.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya es visita i en aquest cas la seva portaveu l'Ajuntament de Castelldefels, Rita Borque. Molt bon dia, senyora Borque.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs comencem a parlar d'actualitat a casa nostra perquè, tot i que demà és el dia de la celebració de la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui es fa una lectura a les 12 del migdia d'un manifest.
2: Sí, durant tota la setmana hi han hagut activitats aquí a Castelldefels. Demà a les Nacions Unides va declarar-ho com el Dia Internacional de les Persones Migrades per donar visibilitat a aquestes persones, per despertar la solidaritat i la empatia, no?, cap a aquestes persones. El lema que hi ha a Castelldefels és un lema molt encertat, que és podria ser tu, podria ser jo, perquè a vegades ens oblidem que fins i tot els nostres avis, alguns besavis, alguns pares, van haver d'emigrar en l'època de la dictadura i sembla que ens oblidem molt ràpidament, no?, moltes d'aquestes persones que han tingut persones migrades per força major, bé per raons polítiques, bé per raons econòmiques, se n'obliden, no?, i ara veus com l'extrema dreta està introduint el seu missatge contra les persones migrades d'una forma molt contundent. Moltes d'aquestes persones que han tingut familiars migrants compren aquest missatge i penses, ostres, l'empatia on ha quedat, no? Les persones que migren no ho fan perquè volen, hi ha sempre alguna qüestió o bé econòmica o bé ara cada vegada més hi ha persones migrades per situació climàtica, que això ens podria passar, dintre de molts anys,
1: sí,
2: a nosaltres.
1: Sí.
2: Per qüestions de guerra, per raons polítiques, fins i tot per la condició de gènere. Aleshores, és molt necessari visibilitzar que darrere de cada persona migrada hi ha una situació que ella no ha escollit, que ella no ha volgut i que moltes persones es queden pel camí. Ja no només, per exemple, a Àfrica, des dels diferents països fins a aconseguir arribar a la Mediterrània o a l'Atlàntic, que moren molts pel camí, sinó després, ho sabem tots, quan agafen les pateres i tal, mora molta gent. Aleshores, crec que des del punt de vista dels drets humans hem de ser molt reiteratius amb aquesta qüestió i no cansar-nos de repetir i de que la gent pugui ser capaç d'entendre que una persona quan se'n va del seu lloc és perquè realment ho necessita, no perquè vol.
1: Doncs avui se celebra, com dèiem, es llegirà un manifest reivindicatiu a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, i demà realment és el dia on es commemora aquest Dia Mundial de totes les persones refugiades
2: i
1: grans.
2: Sí, avui a les 12 és la lectura del manifest a la plaça de l'Església, que qui vulgui venir doncs, serà molt benvingut i benvinguda.
1: Canviant de tema, senyora Borque, perquè vostès van assistir a una reunió a la Federació, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels.
2: Sí, vam estar convocats per la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels i aquesta reunió venia una mica motivada perquè es veu que feia un any i mig que es demanava una reunió amb l'Ajuntament per parlar d'una problemàtica concreta que és la que ens van presentar en aquesta reunió i l'objectiu que tenia aquesta reunió era intentar arribar a un acord sobre com, què fer, no?, perquè determinades necessitats que hi ha en concret, en aquesta reunió es va parlar del passeig marítim, necessitats que tenen els veïns i veïnes de tot el passeig marítim comencin d'alguna manera a veure la llum, no?, d'alguna manera a buscar solucions, no? Vam sortir doncs, amb el compromís de que realment es faria com una comissió entre grups polítics i veïns i veïnes i la federació, evidentment, per intentar buscar un punt en comú a partir del qual podrem intentar arribar a acords per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la platja. Allà se'ns van presentar problemàtiques com l'asfalt, per exemple, al passeig marítim se'ns van passar fotos, està molt degradat i si aneu a passejar ho veureu, o passejau amb el cotxe, es veuen uns sots que justament ara estan asfaltant perquè passarà el tour. I això no és el que hauria de ser, hauria d'estar asfaltat sempre, no? Perquè la veritat és que estava molt deteriorat. Se'ns van mostrar també com s'aprofita qualsevol espai per posar una zona blava d'aparcament. I la comparativa amb el centre era com, ostres, tenen tota la raó, que potser són coses que no no te pares a pensar, no? Però, per exemple, amb les cantonades que són corbes, aquí a la plaça del centre tenim una ratlla groga que no pots aparcar, i en canvi a la platja s'aprofita per posar aparcaments de zona blava, amb la qual cosa és fàcil d'arribar a la conclusió de que hi ha una feina recaptatòria important, no? Per altra banda, deia la persona que ho presentava, que a més des d'aquí volem felicitar perquè va fer una feina excel·lent, deia que realment el passeig marítim, quan comença a fer calor, és un pàrquing. És un pàrquing. I realment, de fet, l'article que jo he presentat al castell precisament va d'això, no? De que l'altre dia van venir uns amics que viuen a Vilanova, a prop del passeig marítim de Vilanova, i es van sorprendre del col·lapse que hi havia un diumenge a la nostra zona de platja. Ens deia, no teniu pàrquings, això és una locura. De fet, algun policia et diu, no?, que cada vegada tenen més intervencions per baralles per l'aparcament, però intervencions amb baralles greus, no allò que et baralles i ja està. Aleshores, clar, tot això requereix un canvi de model de ciutat realment, no? També es parlava dels pòsters de llum que hi ha al mig de les voreres i de que no hi ha arbres. Hi ha un tros del passeig marítim que realment a l'estiu és sufocador, no? Entre el ciment que desprèn tanta calor i que no hi ha ombres, home, es fa dur viure en aquesta zona. Bé, és el que nosaltres vam manifestar, que nosaltres evidentment estem disposats a fer les reunions que calguin, però també veiem que hi ha algunes solucions que passen pel model de ciutat que volem, i uns partits tenim un model de ciutat i altres en tenen uns altres. S'ha d'intentar buscar l'equilibri. Jo crec que és positiu que en aquestes reunions participin els propis veïns, perquè a vegades els partits polítics podem pensar una cosa, però realment no és la necessitat concreta que tenen els veïns i veïnes. I el que sí que demanaria és que el govern actual, que tant diu que és el govern més participatiu, realment si se'ls demana una reunió atenguin, no?, a les persones, perquè no és l'única vegada que ha passat, ni hi ha moltes altres entitats ha passat que no reben a les peticions, no cedeixen a les peticions que es reben, no? Per això al final vam pensar, bueno, doncs si no ens reben a nosaltres els convoquem nosaltres a la federació. I el motiu d'aquesta reunió va ser això, no? Nosaltres som optimistes en el sentit de que som dialogants i que volem arribar a acords. Ara veurem com tot això anirà creixent, no? Perquè jo crec que també ens haurem d'acostumar, no?, entre els partits polítics que pensem diferent i els veïns, de com intentar arribar a punts, que segur que algun punt comú tindrem, i començar a partir d'aquí i anar fent, perquè evidentment jo quan escoltava pensava, ostres, això requeriria un pacte de ciutat a llarg termini, perquè en 4 anys... és impossible fer una transformació del passeig marítim. Llavors, clar, això ha d'haver una voluntat política darrere de tot això, perquè els partits polítics a vegades no només pensen en els 4 anys, i jo crec que s'ha de fer una política valenta i pensar en projectes a llarg termini, perquè si no la ciutat en determinades coses quedarà sempre enquistada, no? I bé, jo sóc optimista i espero que a partir de després de l'estiu, quan comencem a fer aquestes reunions, fructifiquin, perquè la voluntat dels veïns hi som, i els polítics el que hem de fer és treballar per cobrir les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
1: Doncs deixem de banda aquest tema i passant de nou a l'actualitat. Avui finalitza el curs acadèmic a Castelldefels i amb algunes demandes per part sobretot de les AFAS, les associacions de famílies, de que hi hagi més aules climatitzades.
2: Sí, és una llàstima que arribem al final del curs i sabent, perquè això ja fa... Ja fa 2 o 3 anys que de forma més accentuada estem veient que el canvi climàtic és una evidència, que les temperatures altes arriben cada vegada més i que els nostres nens i nenes pateixen aquestes calors. De fet, l'altre dia sortia un informe de la Societat de Pediatria on deia que els nens i nenes pateixen molt més la calor que els adults, a part de les condicions de treball dels professors i les professores, lògicament, no? I aleshores ens sembla com una mica greu que s'hagi arribat a dia 19 de juny i no s'hagi fet com una política d'actuació ràpida per solventar aquest problema. Esquerra Republicana de Catalunya en els pressupostos va incloure com a condició que es dediquessin 100 milions d'euros precisament a la refrigeració de les aules, en el que es diu el Pla Clima. Aquests milions permetrà la climatització de 100 escoles o instituts que afectaran a 29.000 nens i nenes i a milers de professors i professores, lògicament. I aquí a Castelldefels, dintre del pressupost, estava inclosa la climatització de l'Institut de les Marines i del CERT, de Josep Lluís CERT. El que passa que nosaltres també creiem que com a ajuntament, malgrat no tinguem les competències directes, sí que ho podem fer, no s'hagi fet una inversió. O sigui, s'han fet uns pressupostos, s'han fet modificacions de crèdit, es posen més diners a promoció turística, a diferents àmbits, i no s'ha posat ni un duro en climatització de les aules. Aquí és una cosa que nosaltres creiem que ha de ser una prioritat del govern municipal, tal com es va fer amb les escoles Bressol en el seu moment, a l'anterior mandat, i creiem que ja no és només el ventilador, perquè és que ens deien a pediatres que si estàs a 35 graus, un ventilador et solventa molt poc, perquè l'aire que t'envia també és aire calent, no? Llavors, creiem que s'ha de climatitzar les aules, no només les àrees comunes, que al final sí que representa un petit refugi climàtic dintre de cada escola, però clar, les classes no pot anar tothom a una àrea comuna a fer classes. Aleshores, és un tema que reivindicarem i serem molt pesats perquè és fonamental i veiem que cada any els mesos de calor es van allargant i les condicions han de ser favorables tant pels nens i les nenes com al professorat.
1: Aquest cap de setmana és intens pel que fa a l'activitat cultural i d'oci a la ciutat, perquè se celebren les festes al barri de Can Roca, que l'any passat no es van fer per una qüestió puntual de logística, podríem dir. Arriben de nou i també se celebra aquest diumenge el Dia Mundial de la Música amb actuacions a molts carrers i moltes places de la ciutat.
2: Sí, efectivament. Anirem, per suposat, a les festes de Can Roca. Es va començar les festes dels barris amb la festa de Vista Alegre i ara tindrem continuïtat fins al primer cap de setmana de setembre. I nosaltres el que volem és animar la gent a qui participi, perquè les festes de barri no només és un espai on anar a passar-t'ho bé. Una festa de barri representa comunitat, representa cohesió social, salut, perquè anar a passar-t'ho bé amb els teus veïns i veïnes i fer convivència, no? I això també és salut mental, no? Que sabem que hi ha molta gent que pateix de solitud i això el que d'alguna manera fomenta són les relacions humanes i també el sentiment de pertinença a un lloc, que això és molt important. I en una ciutat com la nostra, que cada vegada ens arriba gent de més alt poder adquisitiu que no té arrels a la ciutat, és molt important de potenciar-ho des dels barris. Així que nosaltres animem a tothom a que vagi a la festa de Can Roca i a totes les festes dels barris, perquè totes tenen la seva peculiaritat i les seves característiques i és molt bonic de conèixer i de participar-hi. Així que nosaltres endavant, perquè són moments bonics per viure. I efectivament el diumenge se celebra el Dia de la Música. En l'anterior mandat ja es va establir com un dia de gaudir, no? De que la ciutadania tingui accés de forma gratuïta a diferents estils musicals, amb molts grups que són de la pròpia ciutat i recalcar, no? que tot el que és cultura ens enriqueix com a persones, el que dèiem, no? Ens afavoreix a la salut i de fet l'altre dia va haver una conferència a l'aula Exentia que ostres, dius, mare meva, com realment la música pot afectar tan positivament en l'estat d'una persona. I la cultura és vida, és convivència i és enriquiment personal i amb el qual nosaltres també ho gaudirem i animem a la gent que surti al carrer, encara que faci calor, hi haurà algun lloc més fresquet perquè la música ens fa més persones i ens ajuda molt, ens va molt bé.
1: I a banda d'aquestes activitats hi ha previstes una bicicletada.
2: Sí, la plataforma Salvem la Pineda demà ha organitzat una bicicletada que sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà pel passeig marítim i retornarà a la plaça de l'Ajuntament en marxa lenta per reivindicar que no s'ha fet aquesta vegada la festa de la bicicleta com es feia altres anys, sí que es fa el tour, però el que nosaltres defensem és que des del govern municipal el que s'ha de promoure i el que s'ha de treballar és el dret a la mobilitat sostenible, perquè la mobilitat és un dret. I bueno, estem veient com en el seu moment es va treure l'Avinguda Pineda, el trosset de l'Avinguda Pineda del carril bici, i jo que passo per allí cada dia és que me n'adono que és una autèntica aberració per a aquella gent que s'havia acostumat a anar a les escoles amb els nens amb la bicicleta, que o bé van per la vorera, que és un perill perquè no són voreres tan amples com per anar segurs, o bé han deixat d'anar amb bicicleta. No? I allò que nosaltres volem fomentar o que des de les escoles es vol fomentar, com és la mobilitat sostenible, fer unes ciutats pensades més per les persones, seguim veient que la ciutat prioritza el cotxe per davant d'altres maneres de fer. No? Llavors aquí hi ha contradiccions a vegades amb el govern municipal, no? Perquè s'adhereixen a ciutats per caminar, però en canvi la nostra ciutat no està feta, no està feta pensada amb bicicletes, pensada en persones que volen caminar. L'hem de fer molt més humana, hem de fer més espais d'ombra perquè la gent camini millor, amb millors condicions. I aleshores, bé, des d'aquí nosaltres el que volem és això, difondre, que demà hi ha aquesta acció, que creiem molt important, nosaltres hi serem, per suposat, i ja no defallir en la lluita per tenir aquest dret a una mobilitat sostenible, perquè crec que en l'època que vivim és fonamental que també tinguem cura d'això, i la mobilitat sostenible és una de les passes per cuidar el nostre planeta i per cuidar la nostra salut, que la fi i a la cap les condicions del planeta ens afecten també a nosaltres, tant a nivell físic com a nivell mental.
1: I tot preparat ja per celebrar la Revetlla de Sant Joan, aquesta activitat que concentra tantíssimes persones, sobretot a la platja de Castelldefels, preparat ja l'operatiu de seguretat, impulsat per la policia local, perquè tothom estigui tranquil aquella nit i ho passi bé, sense haver de lamentar res.
2: Sí, des d'aquí fem una crida a això i sobretot, bueno, a totes les edats, perquè realment no només és la joventut, que a vegades també veus persones d'edat més avançada que també fa moltes bestieses aquesta nit. Demanem això, que la gent gaudeixi de debò, perquè no cal fer actes incívics per gaudir, que gaudeixi de debò, que sigui cívica i sí que sabem que que aquest dispositiu és un dispositiu enorme que no hauria de fer falta, però la realitat és aquesta, no? La prevenció és important i sabem que moltes guinguetes fins i tot han dit que no obren aquella nit i el que sí que ens agradaria dir en aquest sentit és que a la concentració la nit de Sant Joan és molt gran, és enorme, però que ara comença a haver també molta concentració a la platja en diumenges normals en aquesta època. Em refereixo, per exemple, a aquestes festes que ara sí que es poden fer en els xiringuitos, que es veu que en algun moment alguna s'ha desmadrat una mica en quant a l'aforament. No voldríem retornar al que va passar a la platja el 2015, que els veïns estaven desesperats, de que era una platja de festa, i això comporta que atrau a persones potser més conflictives, es veu més, i no voldríem retornar en aquell moment, per la qual cosa demanem que s'hi posi una mica de seny amb això, que s'intenti regular, perquè és que ens veiem a venir que en algun moment hi pot haver algun problema, i la prevenció és fonamental, i aquí demanem que el govern municipal s'hi posi seriós. I per altra banda, ja que estem parlant de platges, també denunciar d'alguna manera que a vegades aquest equip de govern té moltes contradiccions. Fa 2 o 3 diumenges va haver un acte entranyable i espectacular quan es van deixar tortugues cap al mar, que va ser preciós, un acte preciós, però alhora som una de les dues ciutats de tot el litoral que no ha prohibit fumar a les platges. Què comporta això? Comporta un efecte crida, evidentment, un efecte crida. Ja, amb un vídeo que havíem fet nosaltres havíem dit que ens convertiríem en el Cendrer del Baix Llobregat, però és que també ens ve gent de Barcelona, no només del Baix Llobregat. I això també comporta molts residus precisament que van al mar i molts residus que poden afectar a la fauna del mar. I aquestes tortugues, moltes d'aquestes tortugues, han hagut d'anar al CRAM per ser rehabilitades justament per això, no? Aleshores, hem de tenir una certa coherència. A les guinguetes es pot fumar, però a la platja no es pot fumar, no s'hauria de poder fumar, no només pels residus, també per les molèsties que causa a les persones del voltant. I, a més, això comporta que també es perdin ajudes de la Diputació que van a parar el manteniment de les platges i que van a parar el socorrisme. Aleshores, això també ho volíem denunciar perquè al final l'any que ve serà obligatori, això. Aleshores, home, anticipem-nos, perquè deien que es faria una campanya perquè la gent agafés consciència i no fumés, però és que la campanya jo no l'he vist, almenys a dia d'avui no l'he vist. Aleshores, també volíem denunciar això perquè considerem que és un tema molt important, també.
1: I anem a un àmbit nacional perquè l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, continua declarant.
2: Sí, ha sigut una notícia que ens ha sorprès i que ens decepciona una mica, no? De tota manera, també hem de dir que la presumpció d'innocència ha d'estar per davant de tot, però, com sabeu, Esquerra Republicana està molt compromesa amb el tema de la corrupció. De fet, som l'únic partit que amb 95 anys d'història no té cap cas de corrupció i si alguna vegada a nivell local ha aparegut alguna sospita, s'ha tallat de forma radical, perquè és com una cosa que portem al nostre ADN, amb la qual cosa em sap molt de greu, no? que en aquest cas el senyor Zapatero, no? Però que gent de l'esquerra, que és els que d'alguna manera ho hauríem de portar a dintre, no? Estiguin involucrats en aquestes qüestions. De tota manera, també dir que s'està embrutant per part de l'oposició, de PP i Vox, s'està embrutant molt la política amb aquesta qüestió, perquè veiem que bueno, ells no són cap exemple, precisament, no? Que els casos que hi ha de corrupció al PP són innumerables i d'una, bueno, amb àmbits molt grans i molt greus. De fet, el nostre president, el senyor Junqueras, sempre diu, no? Que ell ha estat a 5 centres penitenciaris i els companys que hi havia per corrupció eren molt majoritàriament gent del PP, no? Llavors a nosaltres també ens sap greu que s'embruti tant la política, perquè sí que hi ha casos de corrupció a la política, però no tots els polítics són corruptes i això fa molt mal. Això fa molt mal a l'hora de que un ciutadà s'informi bé i acabi votant l'extrema dreta, que precisament no és el millor model, no? de persones no corruptes, i de fet a Vox ja hem vist diversos casos també interns de corrupció. Aleshores, això ens fa molt de mal, però des d'aquí estem compromesos a la lluita contra la corrupció, però esperarem a el que dictamini la justícia, perquè en l'època del procés, no sé si la gent se'n recorda, que molts polítics independentistes, ja no només d'esquerres, perquè el senyor Junqueras, el germà del senyor Junqueras, els van estar a sobre intentant buscar si trobaven alguna petita punta de sospita. Tenim altres, com el senyor Trias, que es va demostrar que tot el que s'havia dit de les seus diners a l'estranger, tot era mentida, a la qual cosa nosaltres en aquell moment ja vam advertir precisament al PSOE quan van aprovar el 155 que això ens estava passant a nosaltres, però podia passar també a altres partits i ara està passant. Amb la qual cosa nosaltres ens mantenim prudents fins que la justícia realment ho demostri, perquè en sabem de què va. I sí, demanar, sisplau, que no es faci aquesta guerra tan bruta, perquè estem confonent els nostres ciutadans i ciutadanes, els estem desviant del que realment és important, que són les decisions que s'han de prendre perquè els drets es garanteixin pels nostres ciutadans i ciutadanes i que les televisions només es parli d'això quan les necessitats en habitatge, en salut, en educació són tantes. No desviem aquests temes tan importants amb embrutar. Deixem a la justícia que actuï bé la justícia, perquè també a vegades hi ha sospites, però
0: Confiem en això.
2: Realment és un tema que és perillós. És perillós si no es tracta bé, i des d'Esquerra, evidentment, estem en contra de qualsevol corrupció i lluitarem sempre contra la corrupció, i la prova és la nostra història, que ho demostra.
1: Doncs parlant d'Esquerra, justament el proper 17 d'octubre es presenta ja formalment la seva candidatura a l'alcaldia de Castelldefels, a les properes eleccions municipals de l'any vinent, i serà acompanyada per l'Elisenda Alemany.
2: Exacte, sí, jo ja vaig estar escollida per l'assemblea de militants d'aquí d'Esquerra Republicana, i ens esperem a fer la presentació oficial, diguéssim, encara que tothom ja ho sap, el proper 17 d'octubre. M'acompanyarà l'Elisenda Alemany, la candidata per Barcelona. Estic molt, molt contenta i li agraeixo moltíssim que vulgui compartir aquest acte amb nosaltres. I sí, sí, ara estem ja començant a treballar, doncs, amb el que serà el comitè de campanya per estructurar una mica la campanya. L'executiva també en el seu moment escollirà la llista, que ja es presentarà més endavant. Estem contactant amb gent de diferents àmbits, de diferents barris, i bé, Esquerra Republicana estem treballant per tenir un projecte sòlid. Creiem que som una alternativa sòlida, estem treballant com molt, molt seriosament i amb moltes conviccions, amb molta il·lusió i ganes de canviar les coses, i estem incorporant gent molt vàlida, i estem veient que tenim bona... ens reben molt bé quan fem propostes, no? I quan expliquem el que realment volem, no? Perquè tenim una idea molt clara de ciutat, la tenim claríssima. Volem treballar pels nostres veïns i veïnes. Hem estat durant aquests anys d'oposició escoltant entitats, associacions de veïns, els ciutadans que ens truquen per temes concrets. Això et dona molt la idea de la problemàtica real que viu la gent del carrer, que és on hem d'actuar i on hem de treballar, no? I sí, sí, amb moltíssima il·lusió, ja arribarà el moment, però convidaré a tothom a que vingui a la meva presentació com a candidata, perquè m'agradaria que fos un acte, no només de la presentació de la meva candidatura, sinó un acte de tothom, no? De tothom que vulgui venir, que tothom pugui dir la seva, i de compartir il·lusió, perquè en tenim molta, ganes, que també en tenim molta, i també un espai perquè la gent es pugui manifestar, no? Realment, què és el que li agradaria, què voldria, així que, bueno, ja us convidarem quan
1: moltes
2: sigui
1: gràcies,
2: el moment.
1: Moltes gràcies, ja hi serem. Pues, moltíssimes gràcies, Rita Borqué, porteu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé la Revetlla i tota la setmana vinent.
2: Exacte, gaudiu molt del cap de setmana, de la Revetlla, de tota la setmana. Gràcies.
1: Gràcies a vostè, bon dia.
3: Castelldefels Coffee. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. La ciutat commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny, amb una programació d'activitats sota el lema Podria ser tu, podria ser jo. La programació continua avui, aquest divendres 19 de juny, a les 12, també a la plaça de l'Església, amb la lectura del manifest de la jornada sota el títol d'aquesta àmplia programació Podria ser tu, podria ser jo.

0: I de colors, una samarreta blanca al Centre Cívic Vista Alegre. Serà el dijous 25 de juny a 5:45 de la tarda i el divendres a l'Espai del Mar, decora la teva tote bag. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els precedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica... No,
2: com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu ets el cantant, eh?
2: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, llavors ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, dir: pues, tio, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo, i ara fa poc doncs em va liar ella, diu: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau, així que moltes ganes de veure que fins on arribem, no?, i l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts. És una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
1: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
2: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest canvi de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap a on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent l'Albert, sí. Que anava a contestar això, no?
1: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, o sigui, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
2: Promoció.
1: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
2: Una altra pel·li.
1: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
0: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
2: Sí, sí, sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? I llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... i després les cantes.
0: Sí.
1: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
2: sí,
1: era.
2: Sí.
1: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. Mm. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any, els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
0: Sí, doncs ara la gent tindrà oportunitat, el que es va perdre a la vostra actuació a la festa del barri de Vistalegre, de poder escoltar-vos i veure-us de nou en directe a la festa de la música el proper diumenge a 9:15 a la plaça de l'Església. Uau, això ja és, Carles, no?
3: Bueno, això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vistalegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
0: Ja doncs, està. Aquest cap de setmana, el diumenge, dins de la Festa de la Música, una altra possibilitat de veure a una gent, els Vesta, que tocaran, com dèiem, a 9:15 a la plaça de l'Església. Si després sou molt, molt, molt famosos, costarà més de veure'ls. Per tant, és una bona oportunitat, no?, d'escoltar aquestes cançons de l'EP, de veure com actueu en directe, perquè els directes, sobretot, no?, imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què, per la part de la producció ahir, del so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no?, en directe.
2: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no?, a casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, Però me recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent. O sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, veres el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
1: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
2: Són poc originals, també t'ho dic.
1: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué l'escrives tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
0: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
1: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
2: Sí,
1: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
2: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? Llavors sí. Sempre és... Aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica els trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
1: Sí.
2: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, uns sentiments, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
0: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
1: De moment tenim això, esperant a que si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. Bueno, que es pugui dir de moment,
2: sí,
1: no?
2: I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
1: Bueno, estan en l'aire.
0: Si estan en l'aire, sí. Les deixem allà.
2: Mm. No les agafis, clar.
0: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Sí. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
3: No, clar que sí. Jo estic molt segura que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere bueno, de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
2: Exacte.
0: Molt bé. Sí, sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Merci. No me sale olvidar.

0: Castelldefels, així som.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
0: Castelldefels, així som.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. Aquest any hem volgut centrar la sensibilització en el fet que ningú, no ens enganyem, neix amb un comodí que digui «a mi no em pot passar». Ens pot passar a totes i a tots. Tothom pot haver de marxar un dia de pressa del seu país i buscar refugi en un altre. L'empatia, la generositat ens fa millors persones. I aquesta humanitat, la que voldríem sentir tots si ens passés a nosaltres, és important. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa,